Summer in the

mystery.

0: Nautico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.
1: Esta vida es bella.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
4: El temps.
5: Hola, bon dia. El temps avui es presenta, doncs, força estable, dominat pel sol també. Cel clar gran part del dia, tot i que esperem que es pugui formar un nuvolal entre mig matí i migdia i alguns abaixos molt poc destacables a partir de mitja tarda, amb una temperatura que s'ha mantingut de nit al voltant dels 19 graus de mínima, mentre que la màxima avui, doncs, es recularà unes dècimes i voltarà els 28, amb una humitat alta i ambient xafogós, sobretot al migdia. Ben feble en Terral fins a mig matí i de Garbí la resta de la jornada, fent que la mar estigui arrissada, augmentant amb una mica de marejol a partir de migdia.
2: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: L'escalfament global està transformant de manera directa els patrons migratoris i reproductius de la fauna marina al Mediterrani, entre altres conseqüències que també estem notant tots. En els darrers anys, les costes catalanes estan registrant un increment notable en la presència de nius de tortuga careta, un fenomen que respon a la recerca d'aquesta espècie d'unes condicions tèrmiques òptimes per la supervivència. Tradicionalment, la tortuga babaua o careta nidificava les costes de Grècia o de Turquia, però les altes temperatures registrades en aquests punts estan forçant les anomenades femelles colonitzadores a desplaçar-se cap a l'oest i al nord del Mediterrani i costes com la catalana, on també fa molta calor, però la temperatura no arriba als nivells que tenen actualment a Grècia o a Turquia. La tècnica de comunicació de la Fundació CRAM, Marta Mendoza, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles com la calor incideix directament en la biologia d'aquests animals.
6: Habitualment, doncs, nidificava a la zona de Grècia, de Turquia, i està començant a canviar el seu comportament amb motiu, doncs, de l'escalfament global que està havent, doncs, l'espècie s'està feminitzant. Per què? Perquè no ho sàpiga, doncs, el sexe de les cries de tortuga la determina la temperatura d'incubació. Quan hi ha temperatura més alta neixen més femelles i a temperatures més baixes neixen més mascles. I per tant, doncs ara l'espècie està, doncs, movent-se, estem rebent aquestes primeres femelles que nosaltres anomenem colonitzadores, que estan arribant a les nostres platges cercant, doncs, una miqueta a trobar aquest 50%, a arribar a una temperatura bastant idònia perquè la meitat del niu puguin ser femelles i l'altra meitat puguin ser mascles i la viabilitat de l'espècie segueixi endavant.
3: Aquest moviment, aquesta migració adaptativa de les tortugues marines va quedar palesa l'estiu passat, quan a Catalunya es va assolir un rècord històric amb un total d'11 nius registrats al litoral, confirmant que aquesta espècie s'està assentant aquí, a les nostres costes i platges. Amb l'objectiu de divulgar aquest canvi i preparar la ciutadania davant de possibles troballes a la sorra de les platges, Cubelles acull aquest diumenge que ve, 27 de setembre, un taller divulgatiu i gratuït adreçat a les famílies. Està organitzat conjuntament pel CRAM i la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Marta Mendoza, del CRAM, ha detallat què tenen previst explicar i fer en el taller d'aquest diumenge a la platja de Cubelles.
6: Sí, a nivell educatiu, plantegem per un públic familiar, amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, bàsicament amb uns objectius de conèixer les tortugues marines al nostre mar, característiques, el procés, evidentment, de nidificació, les principals amenaces que afronten, que és el que comentàvem una mica abans, i, importantíssim, aprendre a actuar, doncs, davant de la troballa d'un rastre,

0: dintre d'un niu o de la pròpia tortuga, i això ho fem doncs, mitjançant aquesta simulació de la gestió d'una niuada, i importantíssim també a nivell municipal doncs, fomentar la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunars, i no menys important doncs, identificar sobretot bones pràctiques per intentar reduir el nostre impacte.
1: Tot i que l'espècie està demostrant una recuperació progressiva gràcies a la feina coordinada amb el sector pesquer i les institucions, la pressió humana continua sent la seva amenaça principal. Des del CRAM es recorden unes pautes bàsiques en cas de detectar un exemplar de tortuga marina o un niu a la sorra. En primer lloc, cal mantenir la distància i allunar-se un mínim de 30 metres per no interferir en el recorregut. Tenint en compte que la nidificació la fan les tortugues de nit, cal evitar la llum, no enfocar l'animal amb llanternes ni fer servir flaixos fotogràfics. I, finalment, el que cal fer és trucar immediatament al telèfon 112 perquè s'activi el protocol oficial de protecció del niu i les tortugues. El Consell Comarcal del Garraf ha convocat el 7è Premi de Disseny del Cartell per a la campanya de sensibilització del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El premi és de 400 euros i s'hi poden presentar dissenys elaborats per dones residents a Cubelles, Canyelles o Olivella. Aquesta és una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Garraf, que té la finalitat de reunir obres per a la campanya de prevenció de la violència contra les dones que pretén sensibilitzar la població sobre diferents violències masclistes. La convocatòria està oberta des del 23 de setembre i fins al 15 d'octubre i s'adreça, com dèiem, a dones que estiguin empadronades o a Canyelles, Cubelles o Olivella. No hi ha límit d'edat. Les obres presentades, això sí, han de ser originals i inèdites. Cada participant en pot arribar a presentar un màxim de dues. Enguany, la temàtica del cartell ha d'estar relacionada, evidentment, amb el 25N, amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, però amb la temàtica de l'associacionisme. També cal incloure el lema Prou violència masclista. Pel que fa al format, el cartell ha de tenir un format vertical i els originals han de ser aptes per a la reproducció en quadricromia. Les obres es poden presentar doncs, mitjançant el Consell Comarcal del Garraf i les bases es poden consultar a la web del mateix Consell Comarcal. La decisió del jurat serà inapel·lable i es valorarà la qualitat artística de les obres, els seus valors creatius i d'innovació i la relació d'originalitat amb el tema proposat i la forma en què es tracta la realitat que reprodueix. Podeu trobar més informació, com dèiem, a la web del Consell Comarcal del Garraf. L'Ajuntament ha anunciat que organitzarà la primera fira d'artistes i artesanes. Serà el 3 d'octubre al Passeig Marítim, de les 10 del matí fins a les 7 del vespre, i l'objectiu que té és donar més visibilitat al talent creatiu de les dones. Per tant, aquesta nova fira neix amb aquest objectiu que vol contribuir també a dignificar els oficis artesans i generar espais de trobada nous, d'intercanvi, de col·laboració entre això, artistes i artesanes de la vila. La iniciativa també busca fomentar l'associacionisme i la creació de xarxes entre dones artesanes i artistes, afavorint el contacte, l'intercanvi d'experiències i la col·laboració entre participants. Aquesta fira d'artistes i artesanes, a més, tindrà continuïtat més endavant a Olivella, els dies 17 i 18 d'octubre, on es farà una nova cita d'aquesta iniciativa, que és conjunta entre els dos ajuntaments i coordinada amb el Consell Comarcal del Garraf. L'Espai Jove ha presentat les seves propostes d'oci alternatiu per als divendres d'aquesta tardor. Amb el nom de Friends Friday, el programa inclou activitats de terror, de realitat virtual, de jocs de karaoke i altres propostes que van vinculades als drets dels infants i els adolescents. L'Espai Jove, d'aquesta manera, té una programació paral·lela a la de les activitats que ja va fer públiques durant l'estiu, que són aquestes activitats més concretes dels divendres, els Friends Friday, que és una iniciativa que està especialment adreçada als adolescents i també joves del municipi, un programa que ja va néixer l'any passat i que té la voluntat de convertir els divendres en un espai de trobada, amb propostes més lúdiques o formatives, que siguin més diverses i que d'aquesta manera donin també un espai d'oci alternatiu als joves. Aquesta programació que s'ha presentat és per als mesos d'octubre i novembre, amb activitats gratuïtes, algunes d'accés lliure i d'altres que necessitaran una inscripció prèvia. El calendari començarà el 2 d'octubre amb el Trade Day, una fira d'intercanvi de cromos, cartes i figures i altres objectes col·leccionables, que repetirà també els dies 6 de novembre i l'11 de desembre. Arrencarà 4:45 de la tarda i s'allargarà fins a 8:15 del vespre. L'activitat és oberta a tots els usuaris de l'Espai Jove, des de primer d'ESO fins als 29 anys. Durant l'octubre hi haurà una bona part de les propostes que giraran al voltant d'una festa típica de la tardor, com és el Halloween. El dia 9 hi haurà una tarda de decoració de terror i berenar, mentre que el dia 16 s'oferirà una experiència de realitat virtual inspirada en el joc Five Nights at Freddy's, amb inscripció prèvia. El 23 d'octubre es farà un joc de True Crime, un joc d'investigació per resoldre un crim a partir de pistes diferents, amb sessions que estaran adaptades segons les edats, i això sí que cal reservar plaça. I el mes d'octubre es tancarà el dia 30 amb una tarda de terror i crispetes. Al novembre, el Friends Friday continuarà el dia 13 amb una tarda de karaoke i jocs de taula. El 20 de novembre l'activitat se centrarà en els drets dels infants i els adolescents i es començaran a preparar les decoracions de Nadal de l'Espai Jove. El 27 de novembre es farà el Mario Rivals Games, una competició de minijocs d'acció i estratègia que està inspirada en l'estil Mario Party, però traslladada a la vida real. L'activitat va adreçada a adolescents de primer quart d'ESO i en aquest cas es traslladaran fins a Vilanova i la Geltrú i, per tant, requereix inscripció prèvia. Les inscripcions per les activitats que requereixen reserves poden fer a partir del dia 5 d'octubre mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En algunes activitats hi ha places limitades i, per més informació, com sempre, podeu contactar amb l'Espai Jove en els seus canals de contacte. Ja estan obertes les inscripcions pels grups de gestió emocional, una iniciativa que ofereix eines als infants que tinguin entre 7 i fins a 10 anys per gestionar les emocions, reforçar l'autoestima i construir relacions saludables. Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria d'Igualtat que ha obert les inscripcions aquesta setmana per al curs 2026-2027 d'aquests anomenats grups de gestió emocional que formen part del programa ABRIC. El servei té l'objectiu d'afavorir el benestar emocional dels infants i donar-los eines perquè puguin comprendre, expressar-se i regular les emocions, reforçar els recursos personals i aprendre a construir unes relacions més saludables i respectuoses. Els grups de gestió emocional s'adrecen a aquest curs a infants que tinguin entre 7 i 10 anys i tenen aquesta clara orientació preventiva. La participació no està condicionada al fet d'haver viscut una situació explícita de violència masclista, sinó que el servei es planteja més aviat com un espai d'acompanyament, d'aprenentatge i prevenció oberta a infants i famílies. El projecte està marcat també en unes polítiques de prevenció i d'abordatge de les violències masclistes i incorpora d'aquesta manera tot una manera transversal amb una perspectiva de gènere. Des d'aquest enfocament es vol treballar també per promoure els bons tractes i les relacions saludables, identificar situacions de desigualtat o de violència i proporcionar eines que puguin contribuir a un benestar emocional i la prevenció de futures situacions de risc. Al llarg de les sessions es treballaran tres grans àmbits que seran la identificació i la regulació emocional, l'autoconeixement, l'autoestima i la resiliència i les relacions saludables i les habilitats socials. Quan es consideri necessari, el programa també podrà incorporar espais de coordinació i d'acompanyament amb les mares o els pares o altres adults que siguin referents i afavorir d'aquesta manera unes pautes de criança i de regulació emocional i promoure també entorns familiars, protectors i saludables. Qualsevol família que estigui interessada, que sàpiguen que el programa serà de 20 sessions entre l'octubre i el juny. Les trobades es faran els dilluns de 5 a 6 al Centre Violeta amb una periodicitat de cada 15 dies i s'aniran fent ajustos coincidint també amb els tancaments de trimestre. Les famílies interessades poden sol·licitar aquest servei mitjançant un correu electrònic a igualtat@cubelles.cat. El PSC de Cubelles ha confirmat aquest divendres passat un canvi de lideratge de cara a les eleccions municipals del 2027. Renata Bedós no repetirà de cap de llista, que serà una llista que passarà a estar encapçalada per Arturo Carrillo. En declaracions a Ràdio Cubelles, Arturo Carrillo, qui ja va anar de número 2 al 2023 i és regidor actualment del PSC, ha agraït el suport de la militància per passar a ser el cap de llista i ha comentat que és un repte que entoma amb responsabilitat i ambició.
2: Sí, que m'agradaria dir que bé dius, no és un projecte personal, no? És un projecte col·lectiu. Tenim un equip, tenim idees, i la veritat que tenim moltes ganes pues, de treballar i continuar treballant per Cubelles, no? Sí, és veritat que a partir d'ara comencem una nova etapa, no? Un objectiu, pues, això de tornar a guanyar una confiança de la ciutadania i estem preparats per assumir aquesta responsabilitat. La veritat que l'assumeixo amb molta il·lusió, però també amb un enorme sentit de la responsabilitat, no? Cubelles té moltes oportunitats, però també reptes importants pues, que hem d'afrontar, no? De cara als propers anys. I per això, doncs, podem construir un projecte obert, proper ahir, però també ambicions. Ambicions de veïns i veïnes, i, bueno, intentar sumar totes les persones que vulguin treballar per millorar Cubelles.
1: Segons ha explicat, la decisió s'ha pres en l'última assemblea de militants celebrada divendres 18 de setembre per unanimitat. Carrillo, més, ha destacat que haver format part del govern local aquesta legislatura els ha donat un punt d'experiència i l'objectiu del grup és tornar-hi, si poden, amb més responsabilitats la pròxima legislatura.
2: És un punt d'experiència que tenim dins del govern, com a responsabilitats de govern. Això fa que tinguis aquesta experiència, no?, i aquesta visió de què pots fer per millorar el dia a dia dels veïns i veïnes de Cubelles. En aquest cas, és veritat que durant aquesta legislatura no hem tingut l'alcaldia, hi ha projectes que amb l'alcaldia es porten de manera diferent, i això és el que volem de cara a l'any 27, no? Tornar a estar aquí, poder governar i poder millorar el dia a dia dels nostres veïns i veïnes.
1: Els socialistes cubellencs també han afirmat que Renata Bedós havia comunicat recentment la seva decisió de no repetir com a cap de llista després de dos mandats, tot i que continuarà al capdavant de la primera secretaria de la formació. Des del PSC de Cubelles, Arturo Carrillo també ha afegit un agraïment a la contribució de Renata Bedós tots aquests anys.
2: Des de l'assemblea, la rotació, hem agraït per endavantat tota la feina feta per la Renata. La veritat que ha sigut un valor molt important pels socialistes aquí a Cubelles i, bueno, ja va decidir pues, deixar de cancel·lar aquest projecte.
1: La confirmació d'Arturo Carrillo com a nou candidat del PSC pel 2027 no és la primera de cara a les pròximes eleccions. Prèviament, recordem que aquest mes de juliol passat, Cubelles en Comú va reunir també una assemblea on va decidir mantenir la confiança en Narcís Pineda com a cap de llista. I també el mateix mes de juliol, la CUP va anunciar que en Ramon García és també el número 1 de la candidatura, a banda del nou regidor de la CUP al consistori.
3: El club de futbol Cubelles va debutar amb victòria el passat cap de setmana i ja prepara la seva estrena a casa davant del Camarles. El Cubelles ha començat amb bon peu aquesta nova etapa a la segona catalana. L'equip de Josu i Manol es va imposar el passat dissabte per 1-2 al camp del Torrefort en el seu debut en Lliga, en un partit en els cubellencs van encarrilar amb un doblet de Maur Vázquez a la primera meitat. L'entrenador del conjunt cubellenc, que va passar per als micròfons del Juguem Net de Ràdio Cubelles, va fer una valoració positiva de l'estrena, especialment pel que fa al primer temps. Josu Imanol explica que l'equip va entrar molt bé en el partit i va ser superior, generant diverses ocasions per ampliar l'avantatge. Després del descans, però, el partit es va complicar arran del gol local i va entrar en una fase amb més interrupcions, faltes i duels. Tot i alguns minuts de dubtes, el Cubelles va saber mantenir el control i no va permetre que els locals generessin ocasions clares en el tram final. Un dels noms propis del debut va ser Maur Vázquez, l'autor dels dos gols. El davanter, una de les apostes joves del nou projecte, va tenir així un inici especialment destacat. Josu Imanol, d'aquesta manera, explicava que és molt important que un jugador ofensiu pugui començar la temporada amb confiança i gols.
4: Mira, la primera part crec que vam entrar molt bé al partit, vam ser netament superiors. De fet, recordo una vegada visionat el partit un altre cop, ens fan un tir a porteria en una rada nostra, però ens fiquem 0-2 i tenim diverses ocasions com per intentar fer algun gol més. Els primers 15 minuts de la segona part vam seguir una miqueta el mateix camí, però sí que és veritat que arrel de la errada que vam tenir en el gol d'ells, doncs el partit comença a embrutar-se, a haver-hi moltes interrupcions, moltes faltes, ells pujar una miqueta al nivell d'agressivitat, d'anar als duels i tal, i aquí nosaltres doncs, tenim uns minuts de dubtes. No et diria que patim en excés perquè no recordo cap xut del Torreforta, però sí que tenim aquests moments de, ostres, no estem bé, no? Van ser, ja et dic, 5-10 minuts que ja vam tenir una miqueta de dubtes.
3: El partit també va servir perquè diversos jugadors s'estrenessin oficialment amb el primer equip. L'entrenador destaca la incorporació a la dinàmica del primer equip de jugadors procedents del futbol base i sobretot de l'equip B del Cubelles, com Bernat Fonoll, Emiliano Silva o Paolo. Mentre que també va debutar en aquest partit a Facundo, un dels jugadors dels últims en arribar aquesta última setmana abans del debut. Amb els tres primers punts al sac, el Cubelles afronta ara el primer partit de Lliga al Josep Pons i Ventura. Serà aquest proper dissabte 26 de setembre a 6:45 de la tarda davant del Camarles. El rival també arriba al partit amb els tres primers punts al sac, després de superar l'Amposta per 3-1 en la primera jornada. Per tant, Cubelles i Camarles es trobaran a la segona jornada amb un ple de victòries en el seu primer partit de la temporada. Josep Manol avisa de la dificultat del partit i assenyala especialment el potencial del Camarles en les accions a pilota aturada i el joc per les bandes amb les centrades laterals. L'objectiu serà el trobar els punts febles del rival per intentar sumar una nova victòria. El tècnic també posa l'accent en la importància de fer-se forts a casa, especialment en una categoria marcada pels desplaçaments llargs. La idea és que el factor camp es noti des del primer minut i que l'equip surti al 100% davant de la seva afició. El Cubelles Camarles es jugarà, com dèiem, dissabte a 6:45 de la tarda al Josep Pons i Ventura en el primer partit oficial de la temporada a casa per l'equip de Josu i Manol.
5: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, en sol i cel clar, amb algun nuvolat al migdia i alguns rebaixos a partir de mitja tarda. Hem d'esperar que la temperatura es mantingui de nit i reculi unes dècimes de dia i voltarà als 18 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 28, amb una humitat alta i ambient xafogós al migdia. Ben feble en terrals fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejola a la tarda. Per demà esperem un temps esplèndid i estiuenc, amb sol i cel clar, amb algun núvol baix, però al final del dia, ja entrada de nit, i amb una temperatura que aquesta nit pujarà unes dècimes i voltarà, estarà entre 18 i 19 de mínima, mentre que demà tocaran una mica de sostre aquesta setmana les temperatures i podrem arribar als 29 de màxima, amb una humitat més alta i ambient xafogós al centre del dia. Ben feble, amb terral fins a mig matí i deixar loc la resta de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. I de cara al cap de setmana, temps estable amb unes temperatures que reculen entre 1 i 2 graus.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Els pròxims dies 2, 3 i 4 d'octubre torna una nova cita literària a la comarca, el Festival de Novel·la Històrica del Garraf, que es fa a Canyelles, una vila pròxima a Cubelles, i que porta per títol Canyelles Mil·lenària i serà la segona edició. Hi haurà participació també de cubellencs que estan implicats en l'organització, sobretot doncs, mitjançant l'associació Libertània, una associació literària d'edició, de publicació, i que agrupa autors, no només d'aquest estil, diguéssim, de novel·la històrica, sinó de tots els estils, tant de Cubelles com de tota la comarca. I per parlar d'aquest segon Canyelles Mil·lenària, avui tenim els estudis de Ràdio Cubelles amb Pedro H. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: I que forma part, també recordem, de l'organització del Cubelles Noir, oi? Que és, a més, autor d'algunes novel·les històriques, no?
4: De novel·la històrica i novel·la negra, una miqueta de tot, sí.
1: Molt bé. I per això, doncs, t'has implicat en l'organització. És la segona edició, no sé si en la primera ja vau formar part també de l'organització.
4: Sí, des del començament teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que a més a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors pues, bueno, vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament pues, juntant-lo amb el certamen que fan de certament literari, que és el de Canyelles, que ja és la setena edició, pues, bueno, diguem-ne, ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
1: Clar, ells organitzen un concurs literari des d'abans, no?
4: Exacte.
1: I aleshores ha sigut una manera de...
4: Sí, ens ha semblat que era, pues, bueno, que entraria dintre del programa d'aquest festival de novel·la històrica, llavors pues, bueno, estirar una mica pues, aquest premi i a més ja fer un festival com cal, amb cara i ulls, o intentem que sigui així.
1: Bé, Canyelles també té, no?, això, el seu castell, que també ajuda una mica a donar context, sí, a novel·la, sí, històrica. No?
4: Sí, a més dona la casualitat de que el diumenge farà un any que el castell ha passat a propietat, o el té l'Ajuntament, llavors a més pues, serà per una commemoració d'aquest any del castell de Canyelles. Llavors farem alguns actes es faran a l'Espai Romangué i altres es faran al mateix castell.
1: Sí que bé, com la novel·la negra, els gèneres, no?, la novel·la històrica també, suposo que ha tingut també, hi ha moments o modes, no?, o autors que repunten en alguns moments o en d'altres. Ara mateix, quina seria la situació en general?
4: No, en general és molt bona. El que passa és que passa una mica també, passa amb la novel·la negra. A vegades costa de definir Si aquesta novel·la és novel·la històrica, no és novel·la històrica. Al moment que, clar, ja que diu, quan han passat 50 anys i és una trama que passa pues, 50 o 100 anys endarrere, ja es podria considerar novel·la històrica. Llavors, bueno, hi ha moltíssima novel·la, algunes d'elles, pues, de les més venudes a Sant Jordi, que un d'ells estarà amb nosaltres, i, bueno, considerem novel·la històrica, sí i no? Bueno, és una mica difícil de definir, no?
1: Però sí que bé, no? Tal com la novel·la negra, suposo que hi ha alguns trets, algunes característiques que són més pròpies, no?, del gènere que d'altres.
4: Sí, o sigui, hi ha alguns... Dintre dels autors de novel·la històrica et pots trobar de tot. Hi ha alguns que realment el que fan és col·locar una trama de ficció en un moment històric i té poc, diguem-ne, que veure amb la història del moment, sinó que només és la trama. Altres, diguem-ne, que treballen molt més al moment històric, amb la qual cosa aquella trama, que és de ficció normalment, està com molt més documentada. He pues, trobat de tot, ¿vale? Però bueno, també pues, és interessant de que hi hagi una miqueta de tot. No? Vull dir que hi ha alguns pues, que realment la part històrica està molt, molt, molt documentada i altra que està molt, molt, molt ficcionada. No? Es troba una mica de tot.
1: Molt bé. En el cas de Canyelles Mil·lenària, quins seran doncs, els moments àlgids o què és el que teniu previst en la programació?
4: Sí, nosaltres tenim una programació... Començarem el divendres, però el divendres es farà una presentació i l'entrega dels premis del certamen literari, i diguem-ne la part més forta es farà durant tot el dissabte, matí i tarda, amb un club de lectura que farem a primera hora, amb el Francesc Puigpelat. Després farem dues taules de debat, per la tarda dues taules més, i després l'entrega del premi a la trajectòria novel·la històrica, que li donarem aquest any, l'any passat va ser la Carme Riera, aquest any li donarem al John Carlin, que és l'autor del Factor Humà, que és un llibre que després es va fer una pel·lícula del Clint Eastwood, i a més és un periodista molt reconegut, amb molts premis, perquè a més, el que em comentaves abans, vull dir, vols obrir la novel·la històrica no solament aquest tipus de llibres o de novel·la, sinó, pues, per exemple, amb el John Carlin, que té pues, una trajectòria pues, bestial com periodista i de molts temes. No?
1: Sí, no? En el cas de John Carlin, no? La seva potser s'acosta més a la història o fa com un relat, no?, de moments històrics,
4: exacte.
1: No tant ficció. Potser,
4: exacte,
1: no?
4: exacte. I per això pues, volem recollir... Pues, semblat que era un personatge pues, amb plou pes, pues, com per mereixer un premi a la trajectòria. No?
1: Per tant, hi haurà presència de John Carlin, vindrà,
4: sí,
1: no?
4: Sí.
1: S'entén que se li dona el premi perquè vingui.
4: Li donem el premi, estarà, i a part d'ell, pues, tindrem pues, molts altres autors, com tindrem, ja com he dit, el Francesc Puigpelat, tindrem el Miquel Fañanàs, Núria Esponellà, tindrem Xavi Coral, el presentador de TV3, Asen Capel, que és una escriptora molt reconeguda, que és d'aquí de Cubelles, el Pere Angles, la Colla Valls, que és... També hem fet una taula que volem que vagi com que és l'any Gaudí, que sigui precisament sobre Gaudí i el modernisme. I tenim pues, a la Colla Valls o a Sònia Casas, que tenen llibres que en parlen de Gaudí, o al Roger Bastida, que té un llibre que es titula Passeig de Gràcia, que va ser un dels llibres més venuts aquest Sant Jordi. No?
1: Molt bé, doncs sí que té festivals de ciència-ficció, no?, la comarca, diria, i del gènere de ciència-ficció, té doncs, el Festival de Novel·la Negra, també aquest de novel·la històrica, vaja, no sé si també des de Libertània teniu altres projectes en ment, o ara mateix com...
4: De moment volem anar passet a passet i anar consolidant. No és fàcil fer un festival de novel·la històrica que no... a una població que no és massa coneguda pels autors, sobretot quan volem portar autors que no siguin de Catalunya, i llavors és clar, el que tenim que fer primer és consolidar pues, precisament perquè la gent vulgui venir a s'escriure. Mica en mica ja cada vegada i els propis autors ja contacten amb nosaltres perquè volen estar i tenim que fer una mica una tria, però la nostra idea és anar consolidant. Més endavant ja veurem si fem alguna altra cosa.
1: Molt bé, perquè fa aquesta iniciativa, m'imagino que l'entrada és gratuïta...
4: Sí, l'entrada és totalment gratuïta. Això t'he comentat, aquestes seran les coses que farem dissabte a l'Espai Romanguer, que és un espai molt xulo, que hi ha a Canyelles. I després, diumenge, a Canyelles es feia ja feia diverses edicions, es feia una cosa que deien Lletres a la plaça. Lletres a la plaça volia ser el Sant Jordi de Canyelles. perquè arribava a Sant Jordi la gent marxava a Barcelona, a Vilanova, etc., i quedava com molt desluït a la població. Llavors posaven pues, parades de venda de llibres, llibreries, autors, etc. Llavors aquest any es tornarà a fer, però es farà al castell. Llavors es farà el castell de Canyelles i bueno, amb diferents activitats que es faran dintre del castell, i a més amb una convenció de ciència-ficció que també es farà, doncs una mica tot dintre del castell.
1: És a dir, hi ha més en general la literatura en general, no? Més
4: sí,
1: oberta a tots.
4: Sí, això serà obert. Nosaltres, lògicament, farem taules allà d'autors, la majoria seran de Libertània, diumenge, que tenen que veure amb la novel·la històrica, lògicament, i tindrem la nostra parada, però estarà obert a tot tipus. Estaran les llibreries, vendran llibres de tot tipus, infantil, juvenil, novel·la històrica, negra, Cubelles Noir també tindrà parada allà al castell, o sigui que llavors és una diada més genèrica que no solament de novel·la històrica.
1: Molt bé, i pel que fa doncs, també a l'activitat de publicació, no? D'edició, de promoció d'autors locals que feu des de Libertània. Ara mateix doncs, també en quin punt us trobeu? Ja suposo que tancant l'any, no? 2026.
4: Bueno, ara donem l'esvencida de final d'any, no? La veritat és que estem molt contents, vale? Perquè tenim les nostres diferents col·leccions, hem aconseguit tenir totes les col·leccions, tenim novel·la negra, novel·la històrica, narrativa, poesia, infantil i juvenil. O sigui que hem abastat tots aquests diferents gèneres. I ara pues, bueno, tenim de cara a final d'any pues, diversos llibres en producció que esperem que surtin pues, bueno, entre octubre i novembre aproximadament.
1: Molt bé. I bé, com el balanç no, fins ara, quin faríeu de Libertània, de com han anat també els títols publicats, la rebuda que han tingut?
4: La veritat és que estem molt contents. Som una editorial que acabem de començar. I la veritat és que estem molt contents perquè bueno, intentem fer tirades no massa llargues perquè no s'ho podem permetre, però bueno, no fem més que reeditar i moltes vegades arribem dies que ens falten llibres perquè la gent escolta, vull una presentació aquí, una presentació allà, i la veritat és que estem molt contents. Crec que els autors també estan contents perquè a més tenen un suport molt proper per part nostra i bueno, pues anar tancant l'any amb diverses edicions que tenim encara per davant.
1: A part de que és una editorial, entenem que sorgeix d'una associació, oi? És a dir,
4: exacte.
1: Una voluntat que no lucrativa.
4: Sí, sí, és una associació totalment sense ànim de lucre. Primer va començar com una associació per ajudar els escriptors davant doncs, les situacions que es troben amb les editorials. Vam creure convenient que podíem començar a editar doncs, a poquet, perquè clar, nosaltres no tenim un capital per invertir, perquè som una associació sense ànim de lucre i ens hem d'autofinançar cada vegada que fem alguna cosa i mica en mica pues, hem començat a editar diferents autors. Bueno, tenim, pues, sembla que som 15 o 16 llibres editats ja, que d'unidó. Hem obert el que volíem és tenir pues, totes les línies d'editorials obertes i bueno, de moment molt contents.
1: Perfecte, doncs Pedro H., com un dels organitzadors d'aquesta Canyelles mil·lenària, que serà, repetim, els dies 2, 3 i 4 d'octubre a Canyelles, on també, doncs, a banda de novel·la històrica, el diumenge també tindrà un dia més obert.
4: Exacte.
1: A més gèneres i a literatura en general. Però que bé, d'aquesta manera també Canyelles no, va obrint el seu calendari a activitats diverses, oi?
4: Sí, a més a nosaltres ens agrada fer coses en diferents llocs del Garraf, igual que es fan coses a Cubelles, que facin a Canyelles, o es poden fer a Vilanova, etc. Precisament per deslocalitzar. Vull dir que, clar, lògicament Vilanova és el lloc que més absorbeix a nivell cultural, pues que hi hagin coses en diferents. Nosaltres estem molt contents. Li tenim molta il·lusió a aquest festival. La veritat és que tenim els autors que tenim potser no són molt mediàtics, però en canvi són escriptors de primera línia. Tenim 6 que són Premis Néstor Luján, que és el premi més important de novel·la històrica, un Premi Santa Eulàlia, un Premi Vallirana de novel·la històrica. La veritat és que estem parlant d'escriptors de primeríssima línia. I llavors, pues, bueno, la veritat és que hagin acceptat venir. El que et comentaven, a vegades costa una miqueta, perquè tenen que posar Canyelles al mapa, no? Perquè una persona, nosaltres estem molt acostumats i coneixem molt el territori, no? I la veritat és que estem molt contents que hagin acceptat i, bueno, pues, consolidar i que vagi molt bé. I que, sobretot que la gent s'ho passi bé, que els autors s'ho passin bé i que la gent que vingui tingui la possibilitat d'estar a prop de tots aquests autors, que li firmen el llibre, fet a la xerrada, etc. Per nosaltres és la part més important d'aquest festival, que no feien grans exposicions ni grans xerrades, ni, sinó que més la proximitat.
1: Doncs Pedro Hache, moltíssimes gràcies per atendre's. No sé si vol afegir res més.
4: No, que us esperem a tots aquests dies 2, 3 i 4 d'octubre a Canyelles, que segur que ens ho passarem molt bé.
1: Doncs moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: A 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, amb sol i cel clar, amb algun núvol al migdia i alguns rebaixos a partir de mitja tarda. Hem d'esperar que la temperatura es mantingui de nit i reculi unes dècimes de dia i voltarà als 18 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 28, amb una humitat alta i ambient xafogós al migdia. Ben feble en terrals fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejola a la tarda. Per demà esperem un temps esplèndid i estiuenc, amb sol i cel clar, amb algun núvol baix, però al final del dia, ja entrada de nit, i amb una temperatura que aquesta nit pujarà unes dècimes i voltarà, estarà entre 18 i 19 de mínima, mentre que demà tocaran una mica de sostre aquesta setmana les temperatures i podrem arribar als 29 de màxima, amb una humitat més alta i ambient xafogós al centre del dia. Ben feble, amb terral fins a mig matí i deixar boc la resta de la jornada, fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. I de cara al cap de setmana, temps estable amb unes temperatures que reculen entre 1 i 2 graus.
3: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
0: L'escalfament global està transformant de manera directa els patrons migratoris i reproductius de la fauna marina al Mediterrani, entre altres conseqüències que també estem notant tots. En els darrers anys, les costes catalanes estan registrant un increment notable en la presència de nius de tortuga careta, un fenomen que respon a la recerca d'aquesta espècie d'unes condicions tèrmiques òptimes per la supervivència. Tradicionalment, la tortuga babaua o careta nidificava les costes de Grècia o de Turquia, però les altes temperatures registrades en aquests punts estan forçant les anomenades femelles colonitzadores a desplaçar-se cap a l'oest i al nord del Mediterrani i costes com la catalana, on també fa molta calor, però la temperatura no arriba als nivells que tenen actualment a Grècia o a Turquia. La tècnica de comunicació de la Fundació CRAM, Marta Mendoza, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles com la calor incideix directament en la biologia d'aquests animals.
4: Habitualment, doncs, nidificava a la zona de Grècia, de Turquia, i està començant a canviar el seu comportament amb motiu, doncs, de l'escalfament global que està havent, doncs, l'espècie s'està feminitzant. Per què? Perquè no ho sàpiga, doncs, el sexe de les cries de tortuga la determina la temperatura d'incubació. Quan hi ha temperatura més alta, neixen més femelles, i a temperatures més baixes, neixen més mascles. I, per tant, doncs ara l'espècie està, doncs, movent-se, estem rebent aquestes primeres femelles, que nosaltres anomenem colonitzadores, que estan arribant a les nostres platges, cercant, doncs, una miqueta a trobar aquest 50%, a arribar a una temperatura bastant idònia perquè la meitat del niu puguin ser femelles i l'altra meitat puguin ser mascles i la viabilitat de l'espècie segueixi endavant.
0: Aquest moviment, aquesta migració adaptativa de les tortugues marines va quedar palesa l'estiu passat, quan a Catalunya es va assolir un rècord històric amb un total d'11 nius registrats al litoral, confirmant que aquesta espècie s'està assentant aquí, a les nostres costes i platges. Amb l'objectiu de divulgar aquest canvi i preparar la ciutadania davant de possibles troballes a la sorra de les platges, Cubelles acull aquest diumenge que ve, 27 de setembre, un taller divulgatiu i gratuït adreçat a les famílies. Està organitzat conjuntament pel CRAM i la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Marta Mendoza, del CRAM, ha detallat què tenen previst explicar i fer en el taller d'aquest diumenge a la platja de Cubelles.
4: Sí, a nivell educatiu, plantegem per un públic familiar, amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, bàsicament amb uns objectius de conèixer les tortugues marines al nostre mar, característiques, el procés, evidentment, de nidificació, les principals amenaces que afronten, que és el que comentàvem una mica abans, i, importantíssim, aprendre a actuar, doncs, davant de la troballa d'un rastre, d'un niu o de la pròpia tortuga, i això ho fem, doncs, mitjançant aquesta simulació de la gestió d'una niuada, i, importantíssim, també, a nivell municipal, doncs, fomentar la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunars,

0: i no menys important, doncs, identificar sobretot bones pràctiques per intentar reduir el nostre impacte.
1: Tot i que l'espècie està demostrant una recuperació progressiva gràcies a la feina coordinada amb el sector pesquer i les institucions, la pressió humana continua sent la seva amenaça principal. Des del CRAM es recorden unes pautes bàsiques en cas de detectar un exemplar de tortuga marina o un niu a la sorra. En primer lloc, cal mantenir la distància i allunar-se un mínim de 30 metres per no interferir en el recorregut. Tenint en compte que la nidificació la fan les tortugues de nit, cal evitar la llum, no enfocar l'animal amb llanternes, ni fer servir flaixos fotogràfics. I, finalment, el que cal fer és trucar immediatament al telèfon 112 perquè s'activi el protocol oficial de protecció del niu i les tortugues. El Consell Comarcal del Garraf ha convocat el 7è Premi de Disseny del Cartell per a la campanya de sensibilització del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El premi és de 400 euros i s'hi poden presentar dissenys elaborats per dones residents a Cubelles, Canyelles o Olivella. Aquesta és una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Garraf, que té la finalitat de reunir obres per la campanya de prevenció de la violència contra les dones que pretén sensibilitzar la població sobre diferents violències masclistes. La convocatòria està oberta des del 23 de setembre i fins al 15 d'octubre i s'adreça, com dèiem, a dones que estiguin empadronades o a Canyelles, Cubelles o Olivella. No hi ha límit d'edat. Les obres presentades, això sí, han de ser originals i inèdites. Cada participant en pot arribar a presentar un màxim de dues. Enguany, la temàtica del cartell ha d'estar relacionada, evidentment, amb el 25N, amb el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, però amb la temàtica de l'associacionisme. També cal incloure el lema Prou violència masclista. Pel que fa al format, el cartell ha de tenir un format vertical i els originals han de ser aptes per la reproducció en quadricromia. Les obres es poden presentar doncs, mitjançant el Consell Comarcal del Garraf i les bases es poden consultar a la web del mateix Consell Comarcal. La decisió del jurat serà inapel·lable i es valorarà la qualitat artística de les obres, els seus valors creatius i d'innovació i la relació d'originalitat amb el tema proposat i la forma en què es tracta la realitat que es reprodueix. Podeu trobar més informació, com dèiem, a la web del Consell Comarcal del Garraf. L'Ajuntament ha anunciat que organitzarà la primera fira d'artistes i artesanes. Serà el 3 d'octubre al Passeig Marítim, de les 10 del matí fins a les 7 del vespre, i l'objectiu que té és donar més visibilitat al talent creatiu de les dones. Per tant, aquesta nova fira neix amb aquest objectiu que vol contribuir també a dignificar els oficis artesans i generar espais de trobada nous, d'intercanvi, de col·laboració entre això, artistes i artesanes de la vila. La iniciativa també busca fomentar la societat i la creació de xarxes entre dones artesanes i artistes, afavorint el contacte, l'intercanvi d'experiències i la col·laboració entre participants. Aquesta fira d'artistes i artesanes, a més, tindrà continuïtat més endavant a Olivella, els dies 17 i 18 d'octubre, on es farà una nova cita d'aquesta iniciativa, que és conjunta entre els dos ajuntaments i coordinada amb el Consell Comarcal del Garraf. L'Espai Jove ha presentat les seves propostes d'oci alternatiu per als divendres d'aquesta tardor. Amb el nom de Friends Friday, el programa inclou activitats de terror, de realitat virtual, de jocs de karaoke i altres propostes que van vinculades als drets dels infants i els adolescents. L'Espai Jove, d'aquesta manera, té una programació paral·lela a la de les activitats que ja va fer públiques durant l'estiu, que són aquestes activitats més concretes dels divendres, els Friends Friday, que és una iniciativa que està especialment adreçada als adolescents i també joves del municipi, un programa que ja va néixer l'any passat i que té la voluntat de convertir els divendres en un espai de trobada, amb propostes més lúdiques o formatives, que siguin més diverses i que d'aquesta manera donin també un espai d'oci alternatiu als joves. Aquesta programació que s'ha presentat és per als mesos d'octubre i novembre amb activitats gratuïtes, algunes d'accés lliure i d'altres que necessitaran una inscripció prèvia. El calendari començarà el 2 d'octubre amb el Trade Day, una fira d'intercanvi de cromos, cartes i figures i altres objectes col·leccionables que repetirà també els dies 6 de novembre i l'11 de desembre. Arrencarà 4:45 de la tarda i s'allargarà fins a 7:45 del vespre. L'activitat és oberta a tots els usuaris de l'Espai Jove, des de primer d'ESO fins als 29 anys. Durant l'octubre hi haurà una bona part de les propostes que giraran al voltant d'una festa típica de la tardor, com és el Halloween. El dia 9 hi haurà una tarda de decoració de terror i berenar, mentre que el dia 16 s'oferirà una experiència de realitat virtual inspirada en el joc Five Nights at Freddy's amb inscripció prèvia. El 23 d'octubre es farà un joc de True Crime, un joc d'investigació per resoldre un crim a partir de pistes diferents, amb sessions que estaran adaptades segons les edats, i això sí que cal reservar plaça. I el mes d'octubre es tancarà el dia 30 amb una tarda de terror i crispetes. El novembre, el Friends Friday continuarà el dia 13 amb una tarda de karaoke i jocs de taula. El 20 de novembre l'activitat se centrarà en els drets dels infants i els adolescents i es començaran a preparar les decoracions de Nadal de l'Espai Jove. El 27 de novembre es farà el Mario Rivals Games, una competició de minijocs d'acció i estratègia que està inspirada en l'estil Mario Party, però traslladada a la vida real. L'activitat va adreçada a adolescents de primer quart d'ESO i en aquest cas es traslladaran fins a Vilanova i la Geltrú i, per tant, requereix inscripció prèvia. Les inscripcions per les activitats que requereixen reserves poden fer a partir del dia 5 d'octubre mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En algunes activitats hi ha places limitades i per més informació, com sempre, podeu contactar amb l'Espai Jove en els seus canals de contacte. Ja estan obertes les inscripcions pels grups de gestió emocional, una iniciativa que ofereix eines als infants que tinguin entre 7 i fins a 10 anys per gestionar les emocions, reforçar l'autoestima i construir relacions saludables. Es tracta d'una iniciativa de la Regidoria d'Igualtat que ha obert les inscripcions aquesta setmana per al curs 2026-2027 d'aquests anomenats grups de gestió emocional que formen part del programa ABRIC. El servei té l'objectiu d'afavorir el benestar emocional dels infants i donar-los eines perquè puguin comprendre, expressar-se i regular les emocions, reforçar els recursos personals i aprendre a construir unes relacions més saludables i respectuoses. Els grups de gestió emocional s'adrecen a aquest curs a infants que tinguin entre 7 i 10 anys i tenen aquesta clara orientació preventiva. La participació no està condicionada al fet d'haver viscut una situació explícita de violència masclista, sinó que el servei es planteja més aviat com un espai d'acompanyament, d'aprenentatge i prevenció oberta a infants i famílies. El projecte està marcat també en unes polítiques de prevenció i d'abordatge de les violències masclistes i incorpora d'aquesta manera tot d'una manera transversal amb una perspectiva de gènere. Des d'aquest enfocament es vol treballar també per promoure els bons tractes i les relacions saludables, identificar situacions de desigualtat o de violència i proporcionar eines que puguin contribuir a un benestar emocional i la prevenció de futures situacions de risc. Al llarg de les sessions es treballaran tres grans àmbits que seran la identificació i la regulació emocional, l'autoconeixement, l'autoestima i la resiliència i les relacions saludables i les habilitats socials. Quan es consideri necessari, el programa també podrà incorporar espais de coordinació i d'acompanyament amb les mares o els pares o altres adults que siguin referents i afavorir d'aquesta manera unes pautes de criança i de regulació emocional i promoure també entorns familiars, protectors i saludables. Qualsevol família que estigui interessada, que sàpiguen que el programa serà de 20 sessions entre l'octubre i el juny. Les trobades es faran els dilluns de 5 a 6 al Centre Violeta amb una periodicitat de cada 15 dies i s'aniran fent ajustos coincidint també amb els tancaments de trimestre. Les famílies interessades poden sol·licitar aquest servei mitjançant un correu electrònic a igualtat@cubelles.cat. El PSC de Cubelles ha confirmat aquest divendres passat un canvi de lideratge de cara a les eleccions municipals del 2027. Renata B2 no repetirà de cap de llista, que serà una llista que passarà a estar encapçalada per Arturo Carrillo. En declaracions a Ràdio Cubelles, Arturo Carrillo, qui ja va anar de número 2 al 2023 i regidor actualment del PSC, ha agraït el suport de la militància per passar a ser el cap de llista i ha comentat que és un repte que entoma amb responsabilitat i ambició.
2: Sí que m'agradaria dir que, com que dius, no és un projecte personal, no? És un projecte col·lectiu. Tenim un equip, tenim idees, i la veritat que tenim moltes ganes pues, de treballar i continuar treballant per Cubelles, no? És veritat que a partir d'ara comencem una nova etapa, no? Un ambició, pues, això de tornar a guanyar-nos la confiança la ciutadania i estem preparats per assumir aquesta responsabilitat. La veritat que l'assumeixo amb molta il·lusió, però també amb un enorme sentit de la responsabilitat, no? Tu veies, té moltes oportunitats, però també reptes importants pues, que hem d'afrontar, no? De cara als propers anys. I per això, doncs, volem construir un projecte obert, proper i ahir, però també ambicions. Ambicions de veïns i veïnes, i bueno, sumar totes les persones que vulguin treballar per millorar Cubelles.
1: Segons ha explicat, la decisió s'ha pres en l'última assemblea de militants celebrada divendres 18 de setembre per unanimitat. Carrillo, a més, ha destacat que haver format part del govern local aquesta legislatura els ha donat un punt d'experiència i l'objectiu del grup és tornar-hi, si poden, amb més responsabilitats la pròxima legislatura.
2: És un punt d'experiència que tenim dins del govern, com a responsabilitats de govern. Això fa que tinguis aquesta experiència, no?, i aquesta visió de què pots fer per millorar el dia a dia dels veïns i veïnes de Cubelles. En aquest cas, és veritat que durant aquesta legislatura no hem tingut l'alcaldia, hi ha projectes que amb l'alcaldia es porten de manera diferent, i això és el que volem de cara a l'any 27, no? Tornar a estar aquí, poder governar i poder millorar el dia a dia dels nostres veïns i veïnes.
1: Els socialistes cubellencs també han afirmat que Renata Bedós havia comunicat recentment la seva decisió de no repetir com a cap de llista després de dos mandats, tot i que continuarà al capdavant de la primera secretaria de la formació. Des del PSC de Cubelles, Arturo Carrillo també ha afegit un agraïment a la contribució de Renata Bedós tots aquests anys.
2: Des de l'assemblea, l'agrupació, hem agraït per endavantat tota la feina feta per la Renata. La veritat que ha sigut un valor molt important pels socialistes aquí a Cubelles i bueno, ja va decidir pues, deixar de cancel·lar aquest projecte.
1: La confirmació d'Arturo Carrillo com a nou candidat del PSC pel 2027 no és la primera de cara a les pròximes eleccions. Prèviament, recordem que aquest mes de juliol passat, Cubelles en Comú va reunir també una assemblea on va decidir mantenir la confiança en Narcís Pineda com a cap de llista. I també el mateix mes de juliol, la CUP va anunciar que en Ramon García és també el número 1 de la candidatura, a banda del nou regidor de la CUP al consistori.
3: El club de futbol Cubelles va debutar amb victòria el passat cap de setmana i ja prepara la seva estrena a casa davant del Camarles. El Cubelles ha començat amb bon peu aquesta nova etapa a la segona catalana. L'equip de Josu i Manol es va imposar el passat dissabte per 1-2 al camp del Torrefort en el seu debut en Lliga, en un partit en els cubellencs van encarrilar amb un doblet de Maur Vázquez a la primera meitat. L'entrenador del conjunt cubellenc que va passar per als micròfons del Juguemnet de Ràdio Cubelles va fer una valoració positiva de l'estrena, especialment pel que fa al primer temps. Josu i Manol explica que l'equip va entrar molt bé en el partit i va ser superior, generant diverses ocasions per ampliar l'avantatge. Després del descans, però, el partit es va complicar arran del gol local i va entrar en una fase amb més interrupcions, faltes i duels. Tot i alguns minuts de dubtes, el Cubelles va saber mantenir el control i no va permetre que els locals generessin ocasions clares en el tram final. Un dels noms propis del debut va ser Maur Vázquez, l'autor dels dos gols. El davanter, una de les apostes joves del nou projecte, va tenir així un inici especialment destacat. Josu Manol, d'aquesta manera, explicava que és molt important que un jugador ofensiu pugui començar la temporada amb confiança i gols.
4: Mira, la primera part crec que vam entrar molt bé al partit, vam ser netament superiors. De fet, recordo una vegada visionat el partit un altre cop, ens fan un tir a porteria en una rada nostra, però ens fiquem 0-2 i tenim diverses ocasions com per intentar fer algun gol més. Els primers 15 minuts de la segona part vam seguir una miqueta el mateix camí, però sí que és veritat que arrel de la errada que vam tenir en el gol d'ells, doncs el partit comença a embrutar-se, a haver-hi moltes interrupcions, moltes faltes, ells pugen una miqueta al nivell d'agressivitat, d'anar als duels i tal, i aquí nosaltres doncs, tenim uns minuts de dubtes. No et diria que patim en excés, perquè no recordo cap xut del Torreforta, però sí que tenim aquests moments de, ostres, no estem bé, no? Van ser, ja et dic, 5-10 minuts que ja vam tenir una miqueta de dubtes.
3: El partit també va servir per que diversos jugadors s'estrenessin oficialment amb el primer equip. L'entrenador destaca la incorporació a la dinàmica del primer equip de jugadors procedents del futbol base i sobretot de l'equip B del Cubelles, com Bernat Fonoll, Emiliano Silva o Paolo. Mentre que també va debutar en aquest partit a Facundo, un dels jugadors dels últims a arribar aquesta última setmana abans del debut. Amb els tres primers punts al sac, el Cubelles afronta ara el primer partit de Lliga al Josep Pons i Ventura. Serà aquest proper dissabte 26 de setembre a 6:45 de la tarda davant del Camarles. El rival també arriba al partit amb els tres primers punts al sac, després de superar l'Amposta per 3-1 en la primera jornada. Per tant, Cubelles i Camarles es trobaran a la segona jornada amb un ple de victòries en el seu primer partit de la temporada. José Manuel avisa de la dificultat del partit i assenyala especialment el potencial del Camarles en les accions a pilota aturada i el joc per les bandes amb les centrades laterals. L'objectiu serà el trobar els punts febles del rival per intentar sumar una nova victòria. El tècnic també posa l'accent en la importància de fer-se forts a casa, especialment en una categoria marcada pels desplaçaments llargs. La idea és que el factor camp es noti des del primer minut i que l'equip surti al 100% davant de la seva afició. El Cubelles Camarles es jugarà, com dèiem, dissabte a 6:45 de la tarda al Josep Pons i Ventura en el primer partit oficial de la temporada a casa per l'equip de Josu i Manol.
5: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
2: El temps.
3: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, en sol i cel clar, amb algun núvol al migdia i alguns rebaixos a partir de mitja tarda. Hem d'esperar que la temperatura es mantingui de nit i reculi unes dècimes de dia i voltarà als 18 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 28, amb una humitat alta i ambient xafogós al migdia, ben feble en terrals fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejola a la tarda. Per demà esperem un temps esplèndid i estiuenc, amb sol i cel clar, amb algun núvol baix, però al final del dia, ja entrada de nit, i amb una temperatura que aquesta nit pujarà unes dècimes i voltarà, estarà entre 18 i 19 de mínima, mentre que demà tocaran una mica de sostre aquesta setmana les temperatures i podrem arribar als 29 de màxima, amb una humitat més alta i ambient xafogós al centre del dia, ben feble amb terral fins a mig matí i de xaloc la resta de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. I de cara al cap de setmana, temps estable amb unes temperatures que reculen entre 1 i 2 graus.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Els pròxims dies 2, 3 i 4 d'octubre torna una nova cita literària a la comarca, el Festival de Novel·la Històrica del Garraf, que es fa a Canyelles, una vila pròxima a Cubelles, i que porta per títol Canyelles Mil·lenària, i serà la segona edició. Hi haurà participació també de cubellencs que estan implicats en l'organització, sobretot doncs, mitjançant l'associació Libertània, una associació literària d'edició, de publicació, i que agrupa autors, no només d'aquest estil, diguéssim, de novel·la històrica, sinó de tots els estils, tant de Cubelles com de tota la comarca. I per parlar d'aquest segon Canyelles Mil·lenària, avui tenim els estudis de Ràdio Cubelles amb Pedro H. Benvingut, gràcies per atendre'ns.
4: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
1: I que forma part, també recordem, de l'organització del Cubelles Noir, oi? Que és, a més, autor d'algunes novel·les històriques, no?
4: De novel·la històrica i novel·la negra, una miqueta de tot, sí.
1: Molt bé. I per això, doncs, t'has implicat en l'organització. És la segona edició, no sé si en la primera ja vau formar part també de l'organització.
4: Sí, des del començament teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que, a més, a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors pues, bueno, vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament pues, juntant-lo amb el certamen que fan de certamen literari, que és el de Canyelles, que ja és la setena edició, pues, bueno, diguem, ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
1: Clar, ells organitzen un concurs literari des d'abans, no?
4: Exacte.
1: I aleshores ha sigut una manera de...
4: Sí, ens ha semblat que era, pues, bueno, que entraria dintre del programa d'aquest festival de novel·la històrica, llavors pues, bueno, estirar una mica pues, aquest premi i a més ja fer un festival com cal, amb cara i ulls, o intentem que sigui així.
1: Bé, Canyelles també té, no?, això, el seu castell, que també ajuda una mica a donar context a novel·la històrica. No?
4: Sí, a més dona la casualitat de que el diumenge farà un any que el castell ha passat a propietat, o el té l'Ajuntament, llavors a més pues, serà per una commemoració d'aquest any del castell de Canyelles. Llavors farem alguns actes es faran a l'Espai Romanguer i altres es faran al mateix castell.
1: Sí que bé, com la novel·la negra, els gèneres, no?, la novel·la històrica també, suposo que ha tingut també, hi ha moments o modes, no?, o autors que repunten en alguns moments o en d'altres. Ara mateix, quina seria la situació en general?
4: No, en general és molt bona. El que passa és que passa una mica també, passa amb la novel·la negra. A vegades costa de definir Si aquesta novel·la és novel·la històrica o no és novel·la històrica, al moment que, clar, ja que diu quan han passat 50 anys i és una trama que passa pues, 50 o 100 anys endarrere, ja es podria considerar novel·la històrica. Llavors, bueno, hi ha moltíssima novel·la, algunes d'elles pues, de les més venudes a Sant Jordi, que un d'ells estarà amb nosaltres, i, bueno, considerem novel·la històrica? Sí i no? Bueno, és una mica difícil de definir, no? Mm.
1: Però sí que bé, no? Tal com la novel·la negra, suposo que hi ha alguns trets, algunes característiques que són més pròpies, no?, del gènere que d'altres.
4: Sí, o sigui, hi ha alguns... Dintre dels autors de novel·la històrica et pots trobar de tot. N'hi ha alguns que realment el que fan és col·locar una trama de ficció en un moment històric i té poc, diguem-ne, que veure amb la història del moment, sinó que només és la trama. Altres, diguem-ne, que treballen molt més al moment històric, amb la qual cosa aquella trama, que és de ficció normalment, està com molt més documentada. Pots trobar de tot, ¿vale? Però bueno, també pues, és interessant de que hi hagi una miqueta de tot. No? Vull dir que hi ha alguns pues, que realment la part històrica està molt, molt, molt documentada i altra que està molt, molt, molt ficcionada. No? Pots trobar una mica de tot.
1: Mm-hmm. Molt bé. En el cas de Canyelles Mil·lenària, quins seran doncs, els moments àlgids o què és el que teniu previst en la programació?
4: Sí, nosaltres tenim una programació... Començarem el divendres, però el divendres es farà una presentació i l'entrega dels premis del certamen literari, i diguem-ne la part més forta es farà durant tot el dissabte, matí i tarda, amb un club de lectura que farem a primera hora, amb el Francesc Puigpelat. Després farem dues taules de debat, per la tarda dues taules més, i després l'entrega del premi a la trajectòria en novel·la històrica, que li donarem aquest any, l'any passat va ser a Carme Riera, aquest any li donarem al John Carlin, que és l'autor del Factor Humà, que és un llibre que després es va fer una pel·lícula del Clint Eastwood, i a més és un periodista molt reconegut, amb molts premis, perquè a més, el que em comentaves abans, vull dir, vols obrir la novel·la històrica no solament aquest tipus de llibres o de novel·la, sinó, per exemple, amb el John Carlin, que té pues, una trajectòria pues, bestial com periodista i de molts temes. No?
1: Mm-hmm. Sí, no? En el cas de John Carling, no? La seva potser s'acosta més a la història o fa com un relat, no?, de moments històrics,
4: exacte.
1: No tant ficció. Potser,
4: exacte,
1: no?
4: exacte. Eh? I per això pues, volem recollir... Pues, semblat que era un personatge pues, amb plou pes pues, com per mereixer un premi a la trajectòria. Mm. No?
1: I... Per tant, hi haurà presència de John Carlin, vindrà,
4: sí,
1: no?
4: Sí, sí.
1: S'entén que se li dona el premi perquè vingui.
4: Li donem el premi, estarà, i a part d'ell pues, tindrem pues, molts altres autors, com tindrem, ja com he dit, el Francesc Puigpelat, tindrem el Miquel Fañanàs, Núria Esponellà, tindrem Xavi Coral, el presentador de TV3, Asen Capel, que és una escriptora molt reconeguda, que és d'aquí de Cubelles, el Pere Angles, la Colla Valls, que és... També hem fet una taula que volem que vagi com que és l'any Gaudí, que sigui precisament sobre Gaudí i el modernisme. I tenim pues, a la Colla Valls o a Sònia Casas, que tenen llibres que en parlen de Gaudí, o al Roger Bastida, que té un llibre que es titula Passeig de Gràcia, que va ser un dels llibres més venuts aquest Sant Jordi. No?
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs sí que té festivals de ciència-ficció, no?, la comarca, diria, i del gènere de ciència-ficció, té doncs, el Festival de Novel·la Negra, també aquest de novel·la històrica, vaja, no sé si també des de Libertània teniu altres projectes en ment, o ara mateix com...
4: De moment volem anar passet a passet i anar consolidant. No és fàcil fer un festival de novel·la històrica que no... a una població que no és massa coneguda pels autors, sobretot quan volem portar autors que no siguin de Catalunya, i llavors és clar que tenim que fer primer és consolidar pues, precisament perquè la gent vulgui venir a s'escriure. Mica en mica ja cada vegada i els propis autors ja contactant amb nosaltres perquè volen estar i tenim que fer una mica una tria, però... la nostra idea és anar consolidant. Més endavant ja veurem si fem alguna altra cosa.
1: Mm. Molt bé, perquè fa aquesta iniciativa, m'imagino que l'entrada és gratuïta...
4: Sí, l'entrada és totalment gratuïta. Això t'he comentat, aquestes seran les coses que farem dissabte a l'Espai Romanguer, que és un espai molt xulo, que hi ha a Canyelles. I després, diumenge, a Canyelles es feia ja... ja feia diverses edicions, es feia una cosa que deien Lletres a la plaça. Mm. Lletres a la plaça volia ser el Sant Jordi de Canyelles, perquè arribava Sant Jordi i la gent marxava a Barcelona, a Vilanova, etc., i quedava com molt desluït a la població. Llavors posaven pues, parades de venda de llibres, llibreries, autors, etc. Llavors aquest any es tornarà a fer, però es farà al castell. Llavors es farà el castell de Canyelles i bueno, amb diferents activitats que es faran dintre del castell, a més amb una convenció de ciència ficció que també es farà pues, una mica tot dintre del castell.
1: És a dir, hi ha més en general la literatura en general, no? Més
4: sí,
1: oberta a tots els...
4: Sí, això serà obert. Nosaltres, lògicament, farem taules allà d'autors, la majoria seran de Libertat, i diumenge, que tenen que veure amb la novel·la històrica, lògicament, i tindrem la nostra parada, però estarà obert a tot tipus. Estaran les llibreries, vendran llibres de tot tipus, infantil, juvenil, novel·la històrica, negra, Cubelles Noir també tindrà parada allà al castell, o sigui que llavors és una diada més genèrica que no solament de novel·la històrica.
1: Molt bé, i pel que fa doncs, també a l'activitat de publicació, no? D'edició, de promoció d'autors locals que feu des de Libertània. Ara mateix doncs, també en quin punt us trobeu? Ja suposo que tancant l'any, no? 2026.
4: Bueno, ara donem l'esvencida de final d'any, no? La veritat és que estem molt contents, vale? Perquè tenim les nostres diferents col·leccions, hem aconseguit tenir totes les col·leccions, tenim novel·la negra, novel·la històrica, narrativa, poesia, infantil i juvenil. O sigui que hem abastat tots aquests diferents gèneres. I ara pues, bueno, tenim de cara a final d'any pues, diversos llibres en producció que esperem que surtin pues, bueno, entre octubre i novembre aproximadament.
1: Molt bé. I bé, com el balanç no, fins ara, quin faríeu de Libertània, de com han anat també els títols publicats, la rebuda que han tingut?
4: La veritat és que estem molt contents. Som una editorial que acabem de començar. I la veritat és que estem molt contents perquè bueno, intentem fer tirades no massa llargues perquè no s'ho podem permetre, però bueno, no fem més que reeditar i moltes vegades arribem dies que ens falten llibres perquè la gent escolta, vull una presentació aquí, una presentació allà, i la veritat és que estem molt contents. Crec que els autors també estan contents perquè a més tenen un suport molt proper per part nostra i bueno, pues anar tancant l'any amb diverses edicions que tenim encara per davant.
1: A part de que és una editorial, entenem que sorgeix d'una associació, oi? És a dir,
4: exacte.
1: Una voluntat que no lucrativa.
4: Sí, sí, és una associació totalment sense ànim de lucre. Primer va començar com una associació per ajudar els escriptors davant pues, les situacions que es troben amb les editorials. Vam creure convenient que podíem començar a editar pues, a poquet, perquè clar, nosaltres no tenim un capital per invertir, perquè som una associació sense ànim de lucre i ens hem d'autofinançar cada vegada que fem alguna cosa i mica en mica doncs, hem començat a editar diferents autors. Bueno, tenim, doncs, em sembla que som com 15 o 16 llibres editats ja, que d'unidó hem obert. El que volíem és tenir doncs, totes les línies d'editorials obertes i bueno, de moment molt contents.
1: Perfecte, doncs Pedro Hache, com un dels organitzadors d'aquesta Canyelles mil·lenària, que serà, repetim, els dies 2, 3 i 4 d'octubre a Canyelles, on també, doncs, a banda de novel·la històrica, el diumenge també tindrà un dia més obert.
4: Exacte.
1: Bé, a més gèneres i a literatura en general. Però que bé, d'aquesta manera també Canyelles no, va obrint el seu calendari a activitats diverses, oi?
4: Sí, a més a nosaltres ens agrada fer coses en diferents llocs del Garraf, igual que es fan coses a Cubelles, que facin a Canyelles, o es poden fer a Vilanova, etc. Precisament per deslocalitzar. Vull dir que, clar, lògicament Vilanova és el lloc que més absorbeix a nivell cultural, pues que hi hagin coses en diferents. A mi estem molt contents. Li tenim molta il·lusió a aquest festival. La veritat és que tenim els autors que tenim potser no són molt mediàtics, però en canvi són escriptors de primera línia. Tenim 6 que són Premis Néstor Luján, que és el premi més important de novel·la històrica, un Premi Santa Eulàlia, un Premi Vallirana de novel·la històrica. La veritat és que estem parlant d'escriptors de primeríssima línia. I llavors, pues, bueno, la veritat és que hagin acceptat venir. El que et comentaven, a vegades costa una miqueta, perquè tenen que posar Canyelles al mapa, no? Perquè una persona, nosaltres estem molt acostumats i coneixem molt el territori, no? I la veritat és que estem molt contents que hagin acceptat i, bueno, pues, consolidar i que vagi molt bé. I que, sobretot que la gent s'ho passi bé, que els autors s'ho passin bé i que la gent que vingui tingui la possibilitat d'estar a prop de tots aquests autors, que li firmen el llibre, fer la xerrada, etc. Per nosaltres és la part més important d'aquest festival, que no fem grans exposicions ni grans xerrades, ni, sinó que més la proximitat.
1: Doncs Pedro Hache, moltíssimes gràcies per atendre's. No sé si vol afegir res més.
4: No, que us esperem a tots aquests dies 2, 3 i 4 d'octubre a Canyelles, que segur que ens ho passarem molt bé.
1: Doncs moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia i amb ella iniciem una nova temporada de les nostres Històries de la Música. Soc l'Ignasi Guiluz i, com sempre, tinc al meu costat el Xavier Andreu. Bon dia, Xavier.
1: Bon dia, Ignasi, i bon dia també a tots els oients. Pel programa d'avui hem escollit un tema que en si mateix ja és un fil argumental. Es tracta del rock.

0: Aquests són Pomplamoose, un duet nord-americà format pel matrimoni Jack Conte i Natalie Dunn, que van iniciar els seus treballs l'any 2008, donant-se a conèixer sobretot a través de les xarxes i YouTube.
1: El que escoltem és un bon exemple del que s'anomena mashup, i que podríem dir que és una evolució dels medleys, ja que mentre que en un medley es presenten diverses peces, una al darrere de l'altra, en el cas de mashups, les diferents cançons s'integren molt més, barrejant-se com en el cas que estem escoltant, en què es van alternant Sweet Dreams de Marilyn Manson i Seven Nation Army del grup White Stripes.
0: Doncs bé, l'any 1977, Laurent Voulzy va publicar Rock Collection, una composició que barreja un tema original escrit per ell mateix amb fragments de cançons anteriors molt conegudes i representatives. I és aquesta composició original la que actua de fil conductor de la narració.
1: Doncs, fet aquesta introducció, ara sí que és el moment d'escoltar Rock Collection, però ho farem per fragments i així podem anar comentant com la lletra original presenta cadascuna de la resta de les cançons.
0: El relat que ens explica la lletra de la cançó està basat en diversos records de joventut del cantant i cadascun d'ells el lliga amb un tema determinat.
1: La primera estrofa, que és aquesta que escoltem, comença parlant-nos d'una noieta que surt de l'institut amb la cua de cavall i la faldilla prisada i que va cantant mentre tots dos passegen per un, amb un scooter atrotinada.

0: cançó. El que la noieta cantava era Locomotion, de Little Eva, i ara estem escoltant el tema original.
1: Anem per la segona estrofa.
0: Aquí la lletra ens situa el protagonista a Liverpool, on va a presenciar un concert de The Beatles, els quals, per cert, ens explica que acaben marxant del concert en helicòpter per evitar la multitud de fans.

0: l'institut, que acaben amb ell expulsat i amb el cabell tallat al zero.
1: I mentre The Beach Boys cantaven...

0: Els originals cantaven I Get Around. I ara anem per la quarta estrofa.
1: On a tous dans le cœur des vacances à Saint-Malo et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano.
2: Doncs a la quarta estrofa el protagonista és de vacances en un càmping de Saint-Malo amb els seus pares i es plany de no haver treballat, ja que si ho hagués fet diu que s'hauria pogut comprar una guitarra i recorda que mentre Saint-Malo dormia a la ràdio sonava...
0: Sonava Van Morrison amb Gloria, i aquí tenim l'original.

0: Continuem cap a la cinquena part de la narració.
1: Café de ma banlieue, t'as vu la bande à Jimmy, ça fume pas mal, ça roule.
2: Doncs a la cinquena estrofa, Bolzí ens parla d'un tal Jimmy, que toca amb un grup al bar del barri i a qui han enxampat a la botiga de discos pispant un disc d'aquest grup que estem a punt d'escoltar.
1: Un truc que em cal encore, un carré.
0: Satisfaction, l'èxit dels Rolling Stones, a qui escoltarem també en persona.

0: continuem amb les peripècies del protagonista de la història.
1: Le jour où je vais partir, je sens bien que ça va faire mal. Ma mère aime pas mon blouson et les franges de mon futal.
2: A la sisena estrofa, el protagonista marxa de casa i agafa un autocar amb la guitarra a l'esquena i sense bitllet per tornar. I aquí Bolzí fa una petita trampa i parla de Bob Dylan.
1: Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Hey, Mr. Tambourine Man.
0: I ens diu que Bob Dylan cantava Mr. Tambourine Man, però...

però la que escoltàvem és en realitat la versió que en van fer The Byrds, ja que l'original d'en Dylan hagués sonat així.

0: Sense voler desmereixer el guanyador d'un Nobel de Literatura, és fàcil d'entendre per què Lauren Woolsey va escollir la versió de The Birds per incloure-la a la Rock Collection, que continua sent la narració d'aquesta manera. Laissez-moi passer, j'ai mes papiers, mon visa. Je suis déjà
1: dans l'avion, going to America. Continua amb el protagonista agafant l'avió cap a Amèrica, buscant l'ambient i la marxa que aquí no troba, i amb l'ambició de conduir un Chevrolet carregat amb 18 joies, tot això mentre escolta els Bee Gees.
0: Uns Bee Gees que canten un dels seus èxits de la primera època, Massachusetts.

0: Després d'escoltar l'original d'aquest tema, arriba al punt en què en Bolzí es posa romàntic.
1: Au printemps 66, je suis tombé fou amoureux. Ça m'a fait plutôt du mal, j'avais de l'eau dans les yeux.
2: I aquí confessa que la primavera del 66 es va enamorar tan intensament que fins i tot allò el feia plorar, i que ell i la seva noia es passaven tota la nit fent l'amor mentre escoltaven a Donovan.

0: I ara donarem pas a la darrera estrofa amb el desenllaç de la història.
1: La història acaba amb una sèrie de contradiccions, ja que ens explica que ara fa viatges organitzats i que viu als Camps Elisis, una zona cara de París.
0: Diu que no sap on ha arribat, però que no és allà on ell hauria desitjat, que no recorda moltes cançons i que els seus somnis s'han trencat. Potser és per això que el tall que escull per acabar és aquest.
1: California Dreaming, de The Mamas and the Papas, que en l'original sonava així.

0: I ara que ja hem analitzat el Rock Collection de dalt a baix, és el moment que us el deixem escoltar sencer i tranquil·lament.
1: Amb aquesta peça ens acomiadem fins al programa que ve. Fins llavors, que passeu una bona setmana i cuideu-vos molt, amics.
0: Cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui tenim amb nosaltres el Marc Linuesa, arqueòleg cubellenc que ha treballat, entre altres jaciments, el de la Mota de Sant Pere i està preparant diverses coses relacionades amb el patrimoni de Cubelles. Bé, Marc, si et vols presentar breument per l'audiència.
3: Hola, bon dia. Jo sóc en Marc Linuesa, com ha dit el Guillem. Sóc arqueòleg, vaig estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona i bé, porto excavant des del 2020 i la meva primera excavació doncs, va ser al jaciment de Cubelles, la Mota de Sant Pere, que es tracta d'un nucli portuari ibèric molt important que té una ocupació ara mateix entre el segle VI i IV abans de Crist.
2: Molt bé, Marc. Doncs per posar una mica de context a l'audiència, quan parlem del món ibèric, a què ens referim exactament?
3: Bé, el món ibèric ve definit sobretot en un principi per les fonts literàries del període romà, no? Quan estableixen uns límits territorials segons els periplois dels grecs antics i dels romans. I clar, veiem en unes obres que defineixen uns certs territoris amb un nom. Per exemple, la Mota de Sant Pere es localitza a la zona de la Cusatània, o la Cesetània, que el seu nom deriva de la capital que avui dia està sota l'actual Tarragona, no? Que els romans l'ocupen i la nombren Tàrraco, i es pensa que per la troballa d'unes certes monedes es diu Quese, o Cese, bueno, Quese, més ben Quese. Mm-hmm. No? I d'ahir deriva, per exemple, el territori on s'ubica la Mota de Sant Pere. Bé, quan parlem de món ibèric, clar, és molt ampli, no? Perquè tenim al nord septentrional de la península ibèrica, que seria la zona de Catalunya, això és clarament món ibèric. Després tenem el País Valencià, també és món ibèric, no? I fins i tot els límits arriben una miqueta fins a la zona de Ciutat Reial, no? on quedaria la Manxa, com per exemple el jaciment del Cerro de les Cabezas, no? És un territori molt ampli que es divideix en molts subterritoris, per si dir, petites ètnies, no? Que depèn de cada zona doncs, rep un nom segons la historiografia llatina, però bé, que tampoc saben realment si es podrien dir així. L'únic que sí que en la nostra tradició, a l'hora de definir-los, els diem, respectem aquest nom que van sortir en les primeres descripcions de la península ibèrica, no? A nivell de territori.
2: I en aquest sentit, Marc, quin paper jugava en aquest món ibèric la Mota de Sant Pere? Què en sabem de què era aquesta mota?
3: Bé, abans de definir quin paper hauria de tenir el jaciment de Cubelles, potser primer hauríem de fer un petit resum de com funcionaria aquest món ibèric, no? Bé, tot comença a la primera edat del ferro, en l'arribada dels fenicis, quan s'instal·len al territori pel comerç, i sorgeixen unes dinàmiques de canvi, de transformació, no sabem si és possiblement és o bé generada a nivell autòcton, no? A nivell indígena, o potser és accelerada per aquest factor agent extern, no? Que seria el comerç fenici. I bé, tot comença amb, primerament, el territori està ocupat, almenys la zona de la Cusatània, no? on ens centrarem per la Mota de Sant Pere, comença amb l'ocupació de certs poblats ramaders, no? A les zones més altes del territori, que just amb aquest canvi econòmic que es va produint es van abandonant a poc i sorgeixen els nuclis d'aglomeració de sitges. Aquests són bàsicament com una mercabarna de l'antiguitat, i la majoria d'aquests assentaments o d'aquest tipus de nuclis comencen en el primer ferro. Ja, també en aquest moment és quan comencem a tenir els primers indicis d'una aglomeració més sedentària en el territori. Què passa? Quan tots aquests canvis o dinàmiques es van incrementant, no? Que fem el pas de la primera edat del ferro a l'ibèric antic, trobem que comencen a sorgir les primeres protociutats, no? Els primers nuclis amb una certa entitat d'aglomeració urbana, organitzat, fortificats, com podria ser, per exemple, el cas més proper a les Masies de Sant Miquel, no? La que li diem la Pompeia catalana pel seu grau de conservació, que és espectacular, és un jaciment únic a nivell de l'arqueologia catalana, i bé, en el futur doncs, donarà molts nous descobriments que, doncs, que afavoriran molt l'arqueologia del món ibèric, no? És un enigma que ara estem començant a descobrir, que mica en mica doncs, es va donar llum. Bé, després tenim un tipus de poblament. Clar, aquests són se'n diuen nuclis de segon ordre. Aquests nuclis són com les capitals regionals, no? Després hi hauria un nucli de primer ordre, que tradicionalment se'n diu que és Kese, la ciutat que parlaven abans, no? I llavors, després tindríem una organització jeràrquica d'assentaments. Cada assentament, en un principi, tindria una certa funció que correspon a un engranatge comú de tot el territori, no? Tenim els nuclis de primer ordre, de segon ordre, després tindríem el tipus de ciutadella, una ciutadella ibèrica, com a l'Horda Park, o les Toixoneres, que és la ciutadella ibèrica de Calafell, vale? I aquí és on entraria la mota, també. Bé, avui dia la mota està molt poc excavada, només tenim un edifici sencer excavat del segle IV, que és l'edifici singular, tenim uns dos edificis adossats a la muralla, que és del segle V, i després tenim unes fases sota aquests edificis que no es coneixen molt bé, perquè la metodologia d'excavació ha sigut en sondeig i no en extensió. Això què vol dir? En sondeig vol dir que fem un forat, un tall vertical en profunditat, cap als nivells geològics, buscant els nivells geològics, per determinar com funciona tota la cronologia de l'assentament. Clar, això no ens permet veure les estructures que surten en extensió, i això ens provoca una dificultat a l'hora d'entendre quina funció podrien tenir aquests edificis o estructures que trobem, no? Per això que el cas de la mota ara mateix sabem que és des del segle VI al segle IV abans de Crist, però clar, podria ser que aquesta cronologia es pogués ampliar una mica, no? Perquè aquestes fundacions, com passa a la ciutat ibèrica de Calafell o per exemple a Darró, que trobem que té un origen al segle VII abans de Crist, que és la primera edat del ferro, clar, la mota ara mateix el tenim al segle VI. Lo normal seria que es repeteix aquest patró, però clar, ara mateix no ho sabem, no ho podem assegurar ni afirmar. Per tant, la mota de Sant Pere s'estructuraria dins d'aquest tipus d'assentament, una ciutadella fortificada, que és una residència aristocràtica de gent amb una capacitat adquisitiva molt alta, que existeixen uns marcadors de comerç a llarga distància molt, molt potents, no? Tenim uns percentatges a nivell de ceràmica d'importació molt elevats, no? En comparació amb la resta d'assentaments, excloent els tipus ciutats, no? Bé, aquí s'emmarcaria la mota de Sant Pere, i després tenim els nuclis d'especialització econòmica, com són Font de la Canya, Vinya d'en Pau, Mas Castellà. Aquests jaciments, clar, són aglomeracions de sitges, que bàsicament són forats al terra, per emmaximar l'excedent cerealístic, que possiblement seria el principal motor econòmic de la Cusatània. Després tindríem uns certs assentaments que... dins d'aquests nuclis d'especialització hi ha un subtipus d'assentament que són bàsicament els que estan especialitzats en la producció ceràmica. Aquí a la mota de Sant Pere, si seguim la ruta del riu Foix cap a la zona de la Serra d'en Cosa, cap a la Llacuna, trobem a la zona al nucli de Pontons uns centres terrissers que funcionen en una cronologia semblant a la de Cubelles durant l'ibèric antic. Clar, tot això ens dona una evidència de que trobem diferents tipus d'assentaments que compleixen certes funcions cadascun, no? És a dir, és com un mateix engranatge. Bé, dins d'aquests, després que tenim els tipus fortí, que bàsicament són vilatges poblats fortificats amb un mur de tanca perimetral, que es localitzen a cims elevats amb una gran visió en control de les zones de pas, com podria ser el Castellà de la Llacuna, però aquest no funciona a la mateixa vegada que la mota de Sant Pere. Podrien tenir Olèrdola, per exemple, que sempre s'han dit que és un nucli molt preeminent, molt, molt important, però clar, sí que és veritat que el que ja ha excavat tampoc permet dir molta gran cosa, no? El que sí que es pot dir és la seva ubicació. La seva ubicació és just a un altiplà que domina tant la zona de pas del Penedès com la zona de pas del Garraf. Per tant, té una localització a nivell estratègic molt, molt, molt visual, molt, molt potent, molt important. No? Clar, llavors, tots aquests tipus d'assentaments, no? Doncs ens diu això, que hi ha un territori molt organitzat, sobretot jeràrquicament a nivell de funcionalitat dels assentaments, i després tenim els nuclis d'habitat dispersa, que és on viuria el gruix poblacional del territori, no? la majoria de la població, que és, bàsicament són petites granges, i dins d'aquests trobem una sèrie d'ocupacions que són, nosaltres els anomenem com nuclis d'habitat dispersa preeminents, no? Que podria ser com Fondo del Roig, que es localitza aquí a Cunit, que sí que té una mateixa cronologia que funciona a la vegada que la Mota de Sant Pere, i que bàsicament és una granja, una masia, com avui dia una masia catalana que es dedica a l'agricultura, per exemple, però molt gran, molt potent. I això és la petita diferenciació que fem entre els nuclis d'habitat dispersa petits, que bàsicament són unes dues, tres sitges petites per consum familiar, i unes petites cases, en comparació amb un complex que denota una capacitat econòmica més potent que aquests tipus de nucli.
2: Mm-hmm. Doncs, coneixent les característiques d'aquests jaciments que tenim aquí a prop, en el cas de la Mota de Sant Pere, ho has explicat breument ara, però no sé si ens podries explicar, bàsicament, o sigui, dins d'aquest context, quin tipus d'estructures hi heu trobat i quina funcionalitat tindria el que al moment heu pogut excavar en aquest jaciment.
3: Bé, el jaciment de Cubelles és molt complex i molt difícil de determinar ara mateix com podrien funcionar certes estructures, però el que sí que veiem és que primer en el segle IV abans de Crist tenim un edifici singular amb 6 sacrificis d'animals i un enterrament d'un neonat, un infant. Que això que ens diu? Que estem davant d'un edifici singular, un edifici diferent a la resta d'habitatges domèstics. Clar, ara mateix tampoc es pot dir que es podria tenir un únic ús, perquè segurament en època ibèrica els edificis aquests complexes que tenen una certa entitat, és molt probable que fossin utilitzats per diferents activitats, no? Clar, en aquest cas tu veus, hi ha una taula en una zona de pas, no? una mesa, no? Clar, si tu vas a altres jaciments com a l'Horta Park, aquest tipus d'estructures amb una sèrie de circumstàncies molt concretes s'ha determinat que es tracten de petits altars, no? Si tu te'n vas a les ciutats ibèriques, com per exemple el Cerro de las Cabezas, clar, trobem uns tipus d'edificis molt marcats que són autèntics temples d'influència púnica i fenícia, però que tenen certes característiques molt diferents d'aquest tipus d'edificis, no? Que tenen més preeminència, no? Per exemple, al Cerro de las Cabezas està el temple d'un santuari d'entrada al poblat, que bàsicament té 3 betilos. Clar, aquí no els tenim. Aquí només tenim una petita mesa que podria ser tot per activitats culturals com per molir el gra, saps? Unes meses. Perquè, per exemple, per no anar tan lluny al jaciment dels Stinclays, allà a Verdú, tenim uns edificis que són habitats domèstiques, complexes, grans, de dos pisos d'alçada, que tenim una mesa de treball. Han estat interpretades com meses per molir el gra, amb molins rotatoris, no? Clar, per tant, tenim moltes evidències de que és un edifici peculiar, diferent, però si tu amplies la visió a tot el context del món ibèric, potser no és tan singular. Per exemple, hi ha un jaciment allà a Cerdanyola, com se'n diu? A Can Oliver, crec. Sí, crec que era Can Oliver. Can Oliver té aquests edificis, però clar, 3, 4 o 5 o més, no? Perquè m'expliquen els meus companys que han estat allà. Llavors, clar, si tu en un mateix edifici tens 4 o 5 edificis d'aquest caràcter, d'aquestes característiques, clar, doncs ja no és tan singular. Però potser en un jaciment com la Mota, que està molt poc excavat, no es pot dir que no sortiran més, però potser obres els edificis al costat i surten 2 iguals, saps? No ho saps, fins que no ho obris no ho saps. Llavors, clar, veiem que és un edifici que ara mateix surt de la mitjana del jaciment, de, per dir alguna cosa, no? dels estàndards d'habitatges domèstics normals, però que si els compares amb altres llocs, doncs no és tan singular. Però és, aun així és un edifici de... Clar, també acompanya una mica el que és el context arqueològic. Quan vam excavar ja el recinte, l'edifici sencer, l'edifici 1, clar, vam veure que no hi havia material in situ, hi havia uns graus de nivell d'importació de ceràmica molt elevat, va sortir una llàntia d'àtica de barniç negre. Clar, són diferents evidències, no?, que t'encaminen una mica a dir que podria ser un edifici que surt d'aquesta normalitat del dia a dia ibèrica, no? Després tenim dos edificis adossats a la muralla, que són del segle V, aquest ja és una fase més antiga que l'edifici del segle IV, de l'edifici I, i que bàsicament, clar, aquí no et podem dir molt, perquè són dos edificis adossats a la muralla, un va sortir una banqueta amb un nivell de ceràmica que possiblement sigui el típic habitatge domèstic adossat a muralla, i després tenim un recinte al costat, una miqueta més petit, amb un esclafall de ceràmica in situ del paviment, possiblement un, doncs, que es va caure en algun moment d'alguna estanteria o alguna cosa així, i una llar de foc molt estranya, perquè no té preparació, hem fet analítiques, i les analítiques donen que el material de combustió va ser fusta podrida, és a dir, fusta humida que es va podrir. Clar, també els anàlisis van donar que en un inici aquesta llar de foc no es va fer servir per cuinar. Llavors tenim uns nivells de percentatges de ceràmica molt grans de ceràmica de cuina, però tenim les analítiques de la llar de foc que desmenteixen que aquest recinte no es va fer per cuinar. Llavors, clar, aquí tenim una problemàtica, no? No sabem ben bé com definir aquest espai encara, perquè per una banda tenim dades que podria ser un habitatge domèstic i per altra banda no. Aquí el curiós també és que juntament amb l'escafall de ceràmica in situ al paviment va sortir un pondus, un pes de taler. Un pes de taler bàsicament és un contrapès del taler per teixir la peça, el teixit, les peces de roba, no? Que en el món ibèric són molt típiques. I clar, totes aquestes evidències doncs no ens permeten encara definir ben bé com és aquest espai. Per poder definir-ho hauríem d'obrir tots els edificis que hi ha al costat, anar a buscar, treure el superficial i poder excavar els recintes al costat i veure com funciona, perquè potser és un petit recinte que funciona amb un hàbitat molt gran, saps? I no tenim l'edifici sencer descobert, no? Per exemple, a la ciutat ibèrica de Calafell, que sí que és veritat que aquest edifici és del segle III, que és molt, molt complex, ja en el moment de màxim auge econòmic de la societat ibèrica, ens trobem un edifici gegant adossat a la muralla, que bàsicament és del Capdí, el Capdí del poblat de la ciutat ibèrica de Calafell. Clar, no sabem si... Segurament aquests espais siguin molt els de la mota de Sant Pere, aquests dos recintes que hem trobat, possiblement només siguin dos recintes adossats a muralles que funcionen com una casa ibèrica normal, la típica bateria adossada al sistema defensiu, no? Després, en la següent fase, al segle VI abans de Crist, aquí ja sí que trobem molta més complexitat, moltes fases, moltes estructures que no sabem definir. Sí que tenim un forn de pa en el que sembla en un espai obert, però clar, no sabem si aquest pot ser un àmbit privat, un àmbit públic, un carrer, un pati tancat, que això bàsicament ens ajudaria a definir si es tracta d'un forn comunal o un forn d'àmbit privat, no? O un forn restringit, d'accés restringit. Després tenim una estructura molt estranya, que és, bàsicament són dos murs paral·lels que es tanquen en un moment amb un mur quadrat, de forma quadrangular, i que després es tàpia. I aquesta estructura té una banqueta adossada al mur quadrangular. Però clar, és impossible saber quina funcionalitat té, perquè no hem obert i no sabem com pot funcionar, fins a on arriba i res més. Però sí que és veritat que saben la cronologia, que és el segle VI. Que de fet és el moment més antic que es marca ara mateix a l'excavació.
2: Molt bé, Marc, i en aquest sentit, des de la perspectiva d'un arqueòleg que treballa, entenc jo, en la conservació i en la cerca d'aquestes evidències, Quins són els principals problemes que us podeu trobar en la vostra feina, sobretot tenint en compte també doncs, on estan ubicades algunes d'aquests jaciments, que per exemple la Volta de Sant Pere, si no m'equivoco, doncs està molt a prop de zones molt urbanitzades, no, ara mateix?
3: Bé, aquí trobem molts problemes a nivell de l'arqueologia catalana i a nivell de l'arqueologia de el que és el país d'Espanya. No? Principalment és la financiació. Nosaltres funcionem sobretot en recerca, quan són urgències sí que funciona diferent, però a nivell de recerca funcionem per unes subvencions que se'n diuen les quadriennals d'arqueologia, que són cada 4 anys i que bàsicament són projectes de recerca d'àmbit més o menys global, que afegeix els diferents jaciments, perquè no només està el jaciment de la Mota de Sant Pere. Per exemple, ara mateix la Mota de Sant Pere està dins d'un nou projecte de recerca que està dins que sorgeix dels antics projectes de la Cusatània que van engegar els catedràtics com Sant Martí i Santa Cana fa molts anys, i està dins del projecte d'Arqueobitis, que bàsicament és cercar l'origen de la producció vinícola al territori del Penedès, no? Que té el seu exponent màxim a Font de la Canya, que les primeres llavors carbonitzades que es detecten a la zona de Catalunya és a Font de la Canya. De fet, hi ha un llibre que es diu Origen de la vinya, que ha escrit el meu company, el Dani López, que tracta sobre aquest viatge a través de com s'origina aquesta producció, com arriba al nostre territori, que l'introdueixen els fenicis, com va evolucionar i com arriba fins a l'època romana, no?, aquesta producció. Doncs bé, clar, aquest nou projecte, que ara està aprovat, ara ens falta saber la financiació que tenim, no?, el pressupost disponible que tenim a 4 anys per fer 6-7 jaciments en diferents municipis. Clar, aquí és quan entra molt important el paper de l'Ajuntament. Aquestes quadrinals per si soles no funcionen, perquè són molts pocs diners. Sí que és veritat que potser aquest any hi ha més subvenció, però clar, el pastel sempre és el mateix. S'han de repartir entre 100 i escaig projectes i és molt difícil que per cada jaciment doncs puguem establir un gast mitjà de 3.000 euros. Amb això no, és molt difícil investigar. Per això la figura dels ajuntaments que volen cercar el passat històric del municipi i donar-lo a conèixer a la seva ciutadania és molt important. No? I això aquí, a l'hora d'engegar el projecte del jaciment de la Mota de Sant Pere, ens va ajudar molt l'ajuntament. Ens va ajudar molt. Ens va finançar les excavacions d'una manera molt, molt bona. En cap lloc hem trobat una finançació tan bona al principi. No? Clar, en aquest aspecte sí que hi ha diferents mèrits per poder fer mica en mica el treball de recerca de l'arqueologia, però trobem també que a banda de les quadrenars no existeixen més subvencions directes per excavar, a part dels plans directors de la Diputació de Barcelona, que són molt pocs diners. No? Llavors, a banda d'aquestes financiacions, sobretot hi ha subvencions de difusió, d'adequació del jaciment, que de fet és un dels que estem batallant aquí a Cubelles, que volem tancar perimetralment el jaciment però obtenir més ajudes, més financiació per treballar per poder accedir a donar a conèixer més el jaciment, perquè clar, per aquests tipus de subvencions necessites tenir una tanca perimetral, necessites tenir un arqueòleg municipal, necessites tenir un règim de visites organitzat, estable, necessites una infraestructura darrere important, no? I que és molt important tenir-ho. I a més, en un jaciment com la Mota de Sant Pere, que està en una zona urbana de fàcil accés i al costat de la platja, que a nivell turístic és, vamos, ho veus, quan passes per allà ho veus, si està bé senyalitzat ho veus. Clar, el problema també de que estem en una zona urbanística que, sobretot arrau de la pressió urbanística a partir del 2000, quan ja estava la llei vigent de protecció del patrimoni arqueològic, es va encarregar més de la meitat del jaciment. I clar, això doncs, clar, afecta molt a nivell de conservació. Però bueno, encara tenim la sort de que queda quasi la meitat per poder investigar, donar a conèixer, i gaudir-ho, no?
2: Sí, doncs, Marc, des de Cuelles en la Història doncs fem també aquesta crida a la implicació de les autoritats municipals i doncs a ficar-li carles a això, perquè considerem que la recerca històrica, la recerca arqueològica és molt important. Bé, Marc, avui ho deixarem aquí perquè ens hem quedat sense temps, però seguirem d'aquí un parell de setmanes, continuem parlant sobre la teva feina com a arqueòleg i sobre aquest món ibèric. Res, moltes gràcies per venir i a l'audiència doncs no us perdeu el proper programa. Ara us deixem amb la cançó No estic preparat per ser normal del grup Antipàtics. Moltes gràcies.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un Món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un Món.

0: Ovelles en la història, la teva història.
1: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Ovelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui tenim amb nosaltres el Marc Linuesa, arqueòleg covellenc, que ha treballat,

0: definit, sobretot en un principi, per les fonts literàries del període romà, no? Quan estableixen uns límits territorials segons els periplos dels grecs antics i dels romans. I clar, veiem en unes obres que defineixen uns certs territoris amb un nom. Per exemple, la Mota de Sant Pere es localitza a la zona de la Cusetània, o no, o la Cesetània, que el seu nom deriva de la capital que avui dia està sota l'actual Tarragona, no? Que els romans l'ocupen i la nombren Tàrraco, i es pensa que per la troballa d'unes certes monedes es diu Quese, o Cese, bueno, Quese, més ben Quese. Mm-hmm. No? I d'ahir deriva, per exemple, el territori on s'ubica la Mota de Sant Pere. Bé, quan parlem de món ibèric, clar, és molt ampli, no? Perquè tenim al nord septentrional de la península ibèrica, que seria la zona de Catalunya, això és clarament món ibèric. Després tenem el País Valencià, també és món ibèric, no? I fins i tot els límits s'arriben una miqueta fins a la zona de Ciutat Reial, no? on quedaria la Manxa, com per exemple el jaciment del Cerro de les Cabezas. No? És un territori molt ampli que es divideix en molts subterritoris, per si dir, petites ètnies, no? Que depèn de cada zona, doncs, rep un nom segons la historiografia llatina, però bé, que tampoc saben realment si es podrien dir així. L'únic que sí que en la nostra tradició, a l'hora de definir-los, els diem, respectem aquest nom que van sortir en les primeres descripcions de la península ibèrica, no? A nivell de territori.
1: I en aquest sentit, Marc, quin paper jugava en aquest món ibèric la Mota de Sant Pere? Què en sabem de què era aquesta mota?
0: Bé, abans de definir quin paper hauria de tenir el jaciment de Cubelles, potser primer hauríem de fer un petit resum de com funcionaria aquest món ibèric, no? Bé, tot comença a la primera edat del ferro, en l'arribada dels fenicis, quan s'instal·len al territori pel comerç, i sorgeixen unes dinàmiques de canvi, de transformació, no sabem si és, possiblement és o bé generada a nivell autòcton, no? A nivell indígena, o potser és accelerada per aquest factor agent extern, no? Que seria el comerç fenici. I bé, tot comença amb, primerament, el territori està ocupat, almenys la zona de la Cusetània, no? on ens centrarem per la Mota de Sant Pere, comença amb l'ocupació de certs poblats ramaders, no? A les zones més altes del territori, que just amb aquest canvi econòmic que es va produint, es van abandonant a poc a poc i sorgeixen els nuclis d'aglomeració de sitges. Aquests són, bàsicament, com una mercabarna de l'antiguitat. I la majoria d'aquests assentaments, o d'aquest tipus de nuclis, comencen en el primer ferro. Ja, també en aquest moment és quan comencem a tenir els primers indicis d'una aglomeració més sedentària en el territori. Què passa? Quan tots aquests canvis o dinàmiques es van incrementant, no? Que fem el pas del primer edat del ferro a l'ibèric antic, trobem que comencen a sorgir les primeres protociutats, no? Els primers nuclis amb una certa entitat d'aglomeració urbana, organitzat, fortificats, com podria ser, per exemple, el cas més proper és les Masies de Sant Miquel, no? La que li diem la Pompeia catalana pel seu grau de conservació, que és espectacular, és un jaciment únic a nivell de l'arqueologia catalana, i bé, en el futur doncs donarà molts nous descobriments que doncs que afavoriran molt l'arqueologia del món ibèric, no? És un enigma que ara estem començant a descobrir, que mica en mica doncs es va donar llum. Bé, després tenim un tipus de poblament. Clar, aquests són els se'n diuen nuclis de segon ordre. Aquests nuclis són com les capitals regionals, no? Després hi hauria un nucli de primer ordre, que tradicionalment se'n diu que és Quese, la ciutat que parlaven abans, no? I llavors després tindríem una organització jeràrquica d'assentaments. Cada assentament en un principi tindria una certa funció que correspon a un engranatge comú de tot el territori, no? Tenim els nuclis de primer ordre, de segon ordre, després tindríem el tipus de ciutadella, una ciutadella ibèrica, com a l'Hort de Parc o les Toixoneres, que és la ciutadella ibèrica.

0: a la Calafell, vale? I aquí és on entraria la mota també. Bé, avui dia la mota està molt poc excavada, només tenim un edifici sencer excavat del segle IV, que és l'edifici singular, tenim uns dos edificis adossats a la muralla, que és del segle V, i després tenim unes fases sota aquests edificis que no es coneixen molt bé, perquè la metodologia d'excavació ha sigut en sondeig i no en extensió. Això què vol dir? En sondeig vol dir que fem un forat, un tall vertical cap a, en profunditat, cap als nivells geològics, buscant els nivells geològics per determinar com funciona tota la cronologia de l'assentament. Clar, això no ens permet veure les estructures que surten en extensió. I això ens provoca una dificultat a l'hora d'entendre quina funció podrien tenir aquests edificis o estructures que trobem, no? Per això que el cas de la mota ara mateix sabem que és des del segle VI al segle IV abans de Crist, però clar, podria ser que aquesta cronologia es pogués ampliar una mica, no? Perquè aquestes fundacions, de, com passa a la ciutat ibèrica de Calafell o per exemple a Darró, que trobem que té un origen al segle VII abans de Crist, que és la primera edat del ferro, clar, la mota ara mateix el tenim al segle VI, lo normal seria que es repeteix aquest patró, però clar, ara mateix no ho sabem, no ho podem assegurar ni afirmar. Per tant, la mota de Sant Pere s'estructuraria dins d'aquest tipus d'assentament, una ciutadella fortificada, que és una residència aristocràtica de gent amb una capacitat adquisitiva molt alta, que existeixen uns marcadors de comerç i a distància molt potents, no? Tenim uns percentatges a nivell de ceràmica d'importació molt elevats, no? En comparació amb la resta d'assentaments, excloent els tipus ciutats, no? Bé, aquí s'emmarcaria la mota de Sant Pere i després tenim els nuclis d'especialització econòmica, com són Font de la Canya, Vinya d'en Pau, Mas Castellà. Aquests jaciments, clar, són aglomeracions de sitges, que bàsicament són forats al terra, per emmaximar l'excedent cerealístic, que possiblement seria el principal mutu econòmic de la Cusatània. Després tindríem uns certs assentaments que... dins d'aquests nuclis d'especialització hi ha un subtipus d'assentament que són bàsicament els que estan especialitzats en la producció ceràmica. Aquí a la mota de Sant Pere, si seguim la ruta del riu Foix cap a la zona de la Serra d'en Cosa, cap a la Llacuna, trobem a la zona al nucli de Pontons uns centres terrissers que funcionen en una cronologia semblant a la de Cubelles durant l'Ibèric Antic. Clar, tot això ens dona una evidència de que trobem diferents tipus d'assentaments que compleixen certes funcions cadascú, no? És a dir, és com un mateix engranatge. Bé, dins d'aquests, després que tenim els tipus fortí, que bàsicament són vilatges poblats fortificats amb un mur de tanca perimetral, que es localitzen a cims elevats amb una gran visió en control de les zones de pas, com podria ser el Castellà de la Llacuna, però aquest no funciona a la mateixa vegada que la mota de Sant Pere. Podríem tenir Olèrdola, per exemple, que sempre s'han dit que és un nucli molt preeminent, molt important, però clar, sí que és veritat que el que ja ha excavat tampoc permet dir molta gran cosa, no? El que sí que es pot dir és la seva ubicació. La seva ubicació és just a un altiplà que domina tant la zona de pas del Penedès com la zona de pas del Garraf. Per tant, té una localització a nivell estratègic molt visual, molt potent, molt important, no? Clar, llavors, tots aquests tipus d'assentaments, no? Doncs ens diu això, que hi ha un territori molt organitzat, sobretot jeràrquicament a nivell de funcionalitat dels assentaments. I després tenim els nuclis d'habitat dispersa, que és on viuria el gruix poblacional del territori, no? La majoria de la població, que és, bàsicament són petites granges, i dins d'aquests trobem una sèrie d'ocupacions que són nosaltres els anomenem com nuclis d'habitat dispersa preeminents, no? Que podria ser com Fondo del Roig, que es localitza aquí a Cunit, que sí que té una mateixa cronologia que funciona a la vegada que la mota de Sant Pere, i que bàsicament és una granja, una masia, com avui dia una masia catalana que es dedica a l'agricultura, per exemple, però molt gran, molt potent. I això és la petita diferenciació que fem entre els nuclis d'habitat dispersa petits, que bàsicament són unes dues, tres sitges petites per consum familiar, i unes petites cases, en comparació amb un complex que denota una capacitat econòmica més potent que aquests tipus de nucli.
1: Uh-huh. Doncs, coneixent les característiques d'aquests jaciments que tenim aquí a prop, en el cas de la Mota de Sant Pere, ho has explicat breument ara, però no sé si ens podries explicar bàsicament, o sigui, dins d'aquest context, quin tipus d'estructures hi heu trobat i quina funcionalitat tindria el que de moment heu pogut excavar en aquest jaciment.
0: Bé, el jaciment de Cubelles és molt complex i molt difícil de determinar ara mateix com podrien funcionar certes estructures, però el que sí que veiem és que primer, en el segle IV abans de Crist, tenim un edifici singular amb 6 sacrificis d'animals i un enterrament d'un neonat, vale? Un infant. Que això què ens diu? Que estem davant d'un edifici singular, un edifici diferent a la resta d'habitatges domèstics. Clar, ara mateix tampoc es pot dir que es podria tenir un únic ús, perquè segurament en època ibèrica els edificis aquests complexes que tenen una certa entitat, és molt probable que fossin utilitzats per diferents activitats, no? Clar, en aquest cas tu veus, hi ha una taula en una zona de pas, no? una mesa, no? Clar, si tu vas a altres jaciments com a l'Horta Park, aquest tipus d'estructures amb una sèrie de circumstàncies molt concretes s'ha determinat que es tracten de petits altars, no? Si tu te'n vas a les ciutats ibèriques, com per exemple el Cerro de las Cabezas, clar, trobem uns tipus d'edificis molt marcats que són autèntics temples d'influència púnica i fenícia, però que tenen certes característiques molt diferents d'aquest tipus d'edificis, no? Que tenen més preeminència, no? Per exemple, al Cerro de las Cabezas està el temple d'un santuari d'entrada al poblat, que bàsicament té 3 betilos. Clar, aquí no els tenim. Aquí només tenim una petita mesa que podria ser tot per activitats culturals com per molir el gra, saps? Unes meses. Perquè, per exemple, per no anar tan junt al jaciment dels Stinclays, allà a Verdú, tenim uns edificis que són habitats domèstiques, complexes, grans, de dos pisos d'alçada, que tenim una mesa de treball. Han estat interpretades com meses per molir el gra, amb molins rotatoris, no? Clar, per tant, tenim moltes evidències de que és un edifici peculiar, diferent, però si tu amplies la visió a tot el context del món ibèric, potser no és tan singular. Per exemple, hi ha un jaciment allà a Cerdanyola, com se'n diu? A Can Oliver, crec. Sí, crec que era Can Oliver. Can Oliver té aquests edificis, però clar, 3, 4 o 5 o més, no? Perquè m'expliquen els meus companys que han estat allà. Llavors, clar, si tu en un mateix edifici tens 4 o 5 edificis d'aquestes característiques, clar, doncs ja no és tan singular. Però potser en un jaciment com la Mota, que està molt poc excavat, no es pot dir que no sortiran més, però potser obres els edificis al costat i ja surten 2 iguals, saps? No ho saps, fins que no ho obris no ho saps. Llavors, clar, veiem que és un edifici que ara mateix surt de la mitjana del jaciment, per dir alguna cosa, no? dels estàndards d'habitatges domèstics normals, però que si els compares amb altres llocs, doncs no és tan singular. Però és, aun així, és un edifici de... Clar, també acompanya una mica el que és el context arqueològic. Quan vam excavar ja el recinte, l'edifici sencer, l'edifici 1, clar, vam veure que no hi havia material in situ, hi havia uns graus de nivell d'importació de ceràmica molt elevat, va sortir una llàntia d'àtica de vernís negre. Clar, són diferents evidències, no?, que t'encaminen una mica a dir que podria ser un edifici que surt d'aquesta normalitat del dia a dia ibèrica, no? Després tenim 2 edificis adossats a la muralla, que són del segle V, aquest ja és una fase més antiga que l'edifici del segle IV, de l'edifici 1, i que bàsicament, clar, aquí no et podem dir molt, perquè són 2 edificis adossats a muralla, un va sortir una banqueta amb un nivell de ceràmica que possiblement sigui el típic habitatge domèstic adossat a muralla, i després tenim un recinte al costat, una miqueta més petit, amb un esclafall de ceràmica in situ del paviment, possiblement un... doncs que es va caure en algun moment d'alguna estanteria o alguna cosa així, i una llar de foc molt estranya, perquè no té preparació, hem fet analítiques i les analítiques donen que el material de combustió va ser fusta podrida, és a dir, fusta humida que es va podrir. Clar, també els anàlisis van donar que en un inici aquesta llar de foc no es va fer servir per cuinar. Llavors tenim uns nivells de percentatges de ceràmica molts grans de ceràmica de cuina, però tenim les analítiques de la llar de foc que desmenteixen que aquest recinte no es va fer per cuinar. Llavors, clar, aquí tenim una problemàtica, no? No sabem ben bé com definir aquest espai encara, perquè per una banda tenim dades que podria ser un habitatge domèstic i per altra banda no. Aquí el curiós també és que juntament amb l'escafall de ceràmica in situ al paviment va sortir un pondus, un pes de taler. Un pes de taler bàsicament és un contrapès del taler per teixir la peça, el teixit, les peces de roba, no? Que en el món ibèric són molt típiques. I clar, totes aquestes evidències doncs no ens permeten encara definir ben bé com és aquest espai. Per poder definir-ho haurien d'obrir tots els edificis que hi ha al costat, anar a buscar, treure el superficial i poder excavar els recintes al costat i veure com funciona, perquè potser és un petit recinte que funciona amb un habitat molt gran, saps? I no tenim l'edifici sense descobert, no? Per exemple, a la ciutat ibèrica de Calafell, que sí que és veritat que aquest edifici és del segle III, que és molt, molt complex, ja en el moment de màxim auge econòmic de la societat ibèrica, no ens trobem un edifici gegant adossat a la muralla, que bàsicament és del Capdí, el Capdí del poblat de la ciutat ibèrica de Calafell. Clar, no sabem si... Segurament aquests espais siguin molt els de la mota de Sant Pere, aquests dos recintes que hem trobat, però seguiment només siguin dos recintes adossats a muralles que funcionen com una casa ibèrica normal, la típica bateria adossada al sistema defensiu, no? Després, en la següent fase, al segle VI abans de Crist, aquí ja sí que trobem molta més complexitat, moltes fases, moltes estructures que no sabem definir. Sí que tenim un forn de pa en el que sembla en un espai obert, però clar, no sabem si aquest pot ser un àmbit privat, un àmbit públic, un carrer, un pati tancat, que això bàsicament ens ajudaria a definir si es tracta d'un forn comunal o un forn d'àmbit privat, no? O un forn restringit, d'accés restringit. Després tenim una estructura molt estranya, que és, bàsicament són dos murs paral·lels que es tanca en un moment amb un mur quadrat, de forma quadrangular, i que després es tàpia. I aquesta estructura té una banqueta adossada al mur quadrangular. Però clar, és impossible saber quina funcionalitat té, perquè no hem obert i no sabem com pot funcionar, fins a on arriba i res més. Però sí que és veritat que saben la cronologia, que és el segle VI. Que de fet és el moment més antic que es marca ara mateix a l'excavació.
1: Molt bé, Marc, i en aquest sentit, des de la perspectiva d'un arqueòleg que treballa, entenc jo, en la conservació i en la cerca d'aquestes evidències, quins són els principals problemes que us podeu trobar en la vostra feina, sobretot tenint en compte també doncs on estan ubicades algunes d'aquests jaciments, que per exemple la Mota de Sant Pere, si no m'equivoco, doncs està molt a prop de zones molt urbanitzades, no, ara mateix?
0: Bé, aquí trobem molts problemes a nivell de l'arqueologia catalana i a nivell de l'arqueologia de el que és el país d'Espanya, no? Principalment és la financiació. Nosaltres funcionem sobretot en recerca, quan són urgències sí que funciona diferent, però a nivell de recerca funcionem per unes subvencions que se'n diuen les quadriennals d'arqueologia, que són cada 4 anys i que bàsicament són projectes de recerca d'àmbit més o menys global que afegeix els diferents jaciments, perquè no només està el jaciment de la Mota de Sant Pere. Per exemple, ara mateix la Mota de Sant Pere està dins d'un nou projecte de recerca que està dins de que sorgeix dels antics projectes de la Cusatània que van engegar els catedràtics com Sant Martí i Santa Cana fa molts anys, i està dins del projecte d'Arqueobitis, que bàsicament és cercar l'origen de la producció vinícola al territori del Penedès, no? Que té el seu exponent màxim a Font de la Canya, que les primeres llavors carbonitzades que es detecten a la zona de Catalunya és a Font de la Canya. De fet, hi ha un llibre que es diu Origen de la vinya, que ha escrit el meu company, el Dani López, que tracta sobre aquest viatge a través de com s'origina aquesta producció, com arriba al nostre territori, que l'introdueixen els fenicis, com va evolucionar i com arriba fins a l'època romana, no?, aquesta producció. Doncs bé, clar, aquest nou projecte, que ara està aprovat, ara ens falta saber la finançació que tenim, no?, el pressupost disponible que tenim a 4 anys per fer 6-7 jaciments en diferents municipis. Clar, aquí és quan entra molt important el paper de l'Ajuntament. Aquestes quadrinals per si soles no funcionen, perquè són molts pocs diners. Sí que és veritat que potser aquest any hi ha més subvenció, però clar, el pastel sempre és el mateix. S'han de repartir entre 100 i pico projectes i és molt difícil que per cada jaciment doncs puguem establir un gast mitjà de 3.000 euros. Amb això no, és molt difícil investigar. Per això la figura dels ajuntaments que volen cercar el passat històric del municipi i donar-lo a conèixer a la seva ciutadania és molt important, no? I això aquí, a l'hora d'engegar el projecte del jaciment de la Mota Sant Pere, ens va ajudar molt l'Ajuntament, perdó. Ens va ajudar molt, ens va finançar les excavacions d'una manera molt, molt bona. En cap lloc hem trobat una finançació tan bona al principi, no? Clar, en aquest aspecte sí que hi ha diferents medis per poder fer mica en mica el treball de recerca de l'arqueologia, però trobem també que a banda de les quadrinals no existeixen més subvencions directes per excavar, a part dels plans directors de la Diputació de Barcelona, que són molt pocs diners, no? Llavors, a banda d'aquestes financiacions, sobretot hi ha subvencions de difusió, d'adequació del jaciment, que de fet és un dels que estem batallant aquí a Cubelles, que volem tancar perimetralment el jaciment per obtenir més ajudes, més financiació per treballar per poder accedir a donar a conèixer més el jaciment, perquè clar, per aquests tipus de subvencions necessites tenir una tanca perimetral, necessites tenir un arqueòleg municipal, necessites tenir un règim de visites organitzat, estable, necessites una infraestructura darrere important, no? I que és molt important tenir-ho. I a més, en un jaciment com la Mota de Sant Pere, que està en una zona urbana de fàcil accés i al costat de la platja, que a nivell turístic és, vamos, ho veus, quan passes per allà ho veus, si està bé senyalitzat ho veus. Clar, el problema també de que estem en una zona urbanística que sobretot arrau de la pressió urbanística a partir del 2000, quan ja estava la llei vigent de protecció del patrimoni arqueològic, es va encarregar més de la meitat del jaciment. I clar, això doncs, clar, afecta molt a nivell de conservació. Però bueno, encara tenim la sort de que queda quasi la meitat per poder investigar, donar a conèixer i gaudir-ho, no? Mm-hmm.
1: Sí, doncs Marc, des de Cuelles en la Història fem també aquesta crida a la implicació de les autoritats municipals i doncs a ficar-li carles a això, perquè considerem que la recerca històrica, la recerca arqueològica és molt important. Bé Marc, avui ho deixarem aquí perquè ens hem quedat sense temps. Però seguirem d'aquí un parell de setmanes, continuem parlant sobre la teva feina com a arqueòleg i sobre aquest món ibèric. Res, moltes gràcies per venir i a l'audiència, doncs, no us perdeu el proper programa. Ara us deixem amb la cançó No estic preparat per ser normal del grup Antipàtics. Moltes gràcies.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que ens trobem a l'espai com... Bé, com compartim, diguem-ho així, compartim la platja amb la natura, és un espai del GPEC, i amb nosaltres tenim el tècnic, el Xavier Pedro, que és tècnic d'aquí del GPEC i que en tot cas ens presentarà la secció d'avui, que has titulat doncs, com els infants poden convertir-se en guardians de la mar, no? Quin és l'objectiu d'aquesta secció d'avui? Xavier, benvingut.
1: Hola, molt bones, bon dia. Doncs mira, volia parlar una miqueta doncs, amb temes relacionats del mar, no? Com es diu aquest programa, com compartim la platja amb la natura, com podem fer que els infants puguin convertir-se en protectors de la mar, no? I poder proporcionar una mica d'idees o activitats que puguin fer els infants o puguin fer amb ells mateixos per ajudar a la conservació dels oceans i la mar. Sí.
0: Uh-huh. I per què és tan important doncs, que els infants, des d'aquesta edat primerenca, doncs, comprenguin aquesta importància de cuidar l'oceà, de cuidar doncs, aquest entorn costaner?
1: Bé, sobretot perquè ells i elles són el futur, no? I com més aviat comprenguin aquesta importància, no? que tenen els oceans sobre la nostra vida, doncs més probable serà que adquireixin una consciència ambiental que sigui sòlida i estable, no? Hem de pensar que els oceans no només regulen el clima, no? Que és una cosa que afecta directament a la nostra vida, sinó que també ens proporcionen la major part de l'oxigen, no? que respirem nosaltres. I hi ha un munt de vida, no? Allà, uh-huh. Que alguna que coneixem i altra que desconeixem encara. I si podem ensenyar amb els infants a apreciar i respectar aquest mar, doncs els hi puguem inculcar uns valors que siguin de responsabilitat cap al medi ambient i que puguin adquirir uns hàbitats, uns hàbits i que els hi puguin durar per tota la vida, no? Com uh-huh. abans ho fem, doncs millor.
0: Uh-huh. Molt bé. I de quina manera doncs, connectem els infants amb el mar, no? Amb l'oceà? Quines activitats es poden arribar a fer per una mica per ensenyar, no, als infants la importància d'aquesta conservació marina?
1: Mira, doncs, he portat unes propostes aquí per fer, no? Doncs, com per exemple podrien ser unes sortides familiars, com igual que a vegades... sortides familiars, podem fer-les cap a la muntanya, doncs fer-les cap al mar, que sobretot des d'aquí Cubelles és el que ens cau més a prop.
0: Sí, el tenim, no, aquí bé. Mateix, sí. Al costat doncs, mateix estem, del mar, sí.
1: Doncs que millor doncs, que anar a cuidar-lo amb família, no? Podem fer activitats familiars, doncs anar a replegar de xalles, això es pot fer una tarda, entre setmana, com al cap de setmana al matí... Quan més ens convingui, a més ara ja no fa tanta calor i es pot fer, no? Com una activitat ja sigui puntual o com fer-ho doncs, sovint, no? Els dimarts per la tarda anem a passejar per la platja i anem a recollir deixalles. Això pot generar una connexió amb aquest medi, no? amb la platja, amb el mar, etc. Que bueno, això durarà segurament per tota la vida, no? És una cosa que és positiu. És, no sé, si podem disposar d'aquest temps, no? Per estar amb els fills i filles i fer-ho d'aquesta manera que és tan saludable i és positiva pel medi ambient i pels serveis d'aquests infants, doncs podem fer-ho, no? Uh-huh. És una proposta que jo faig que bueno, espero que la pugui agafar algú i la posi en pràctica.
0: I segur que trobem moltes coses, perquè sempre les platges hi ha plàstics, no? Hi ha moltes deixalles que a simple vista les pots veure i passejant, doncs una mica si les vas recollint també ajudes, no? A mantenir neta la platja i el medi ambient, no?
1: Clar, sí, es pot fer des d'una manera que sigui més avorrida. Si t'obliguen, no ho fas, però si ja. Quan ho fas per voluntat pròpia, doncs anem passejant, o sigui, l'objectiu no és anem a recollir, doncs sí, anem sí. a passejar per la platja i ara correrem i ara farem no sé què i ara fem coses. I de passo que fem això, doncs anem recollint cosetes.
0: Molt bé. Què
1: I
0: més?
1: Tot això. Doncs, enllaçant amb això, amb el tema dels residus, una altra proposta que us porto és, seria fer tallers creatius, no? amb material, utilitzar material reciclat, que ja podria ser de tot aquest que recollim a la platja, o d'altre que... O material que tinguem per casa, no? I, per exemple, una proposta podria ser, doncs, crear com uns guardians de la mar, crear com uns superherois, doncs, aquí deixar volar la imaginació una miqueta, i, si no, també es poden fer animals del mar, no? Per exemple, bueno,
0: sí, sí.
1: No sé, però, bueno, això és imaginar, si anem mancats d'idees, podem buscar per internet una mica, no?, per començar a agafar...
0: Idees, sí, sí.
1: Sobretot. I, bueno, i tot això, doncs, ho podem complementar també amb una altra activitat que proposo, que són activitats d'observació de la vida marina, per exemple, a prop de les roques o de la sorra mullada. Una cosa podrien ser, doncs, els animalots que anem trobant per allà, doncs, veure què són, i també, sobretot, les restes marines, que de vegades trobem coses, sobretot ara durant l'hivern, anirem, ara a la tardor, hivern, anirem trobant força matèria orgànica i coses que treu el mar cap a fora, des de les petxines fins a, bueno, no sé, hi ha moltes coses que jo m'he anat aprenent què són, i bueno, faries creus, no? No sé si has vist mai tu, per exemple, Àngels, com sí. És un ou de mantarralla.
0: No, jo no l'he vist, però no. Vaja, que deu ser algo curiós pel que m'has planteges.
1: Sí, o un ou de tauró.
0: Doncs com són?
1: A vegades és una cosa negra en quatre punxes a cada extrem, és com un rectangle negre en quatre punxes a cada extrem, i per aquí se'n troben, sembla que no, però se'n troben a fora de la platja.
0: Es pensen que els ous són rodons i potser no tots són rodons, no?
1: Clar, aquests no, aquests es fan fer perquè puguin flotar, i bueno, a vegades apareixen per allà, i bueno, això jo també, una vegada em vaig trobar un i no sabia què era, i ho vaig buscant, ostres, doncs sí que són curiosos.
0: Molt bé.
1: I sí, doncs si ens fixem i això, doncs ser observadors i ser curiosos és despertar, això és una cosa que, bueno, a vegades porta innata, però és una cosa que es pot despertar, no?, la curiositat, i penso que és una cosa que és molt positiva, no?
0: Molt bé. Pel que fa una mica també, doncs això, aquesta educació ambiental que a vegades també s'acosta, no?, cap a les escoles, cap a casa, no?, de quina manera o quines propostes des del GPEC, no?, oferiu quan entra aquest rol, no?, d'educació ambiental a les escoles i a casa.
1: Bueno, sí, des del GPEC sí que fem activitats amb escoles, després també tenim escola de naturalistes, que és com una extraescolar, però que es fa en alguns llocs. I bueno, però bueno, les escoles sí que, sobretot, doncs, abans de començar el curs ja preparen els seus projectes educatius que treballaran, i el que poden fer les escoles aquí, doncs, és incorporar, no?, doncs, aquests projectes que estiguin centrats sobretot en la conservació marina. A vegades és la mateixa Generalitat que els hi proposa, el Departament d'Educació els hi proposa diferents projectes per treballar durant el curs, i les escoles són les que escollen quins volen treballar. Doncs, bueno, per exemple, pot estar bé, no?, que les escoles que són del litoral, de la costa, treballin aquests temes, no?, i s'adhereixin a projectes i visitin i vulguin conèixer projectes d'investigació que siguin locals o pròxims, com per exemple l'altre dia que parlàvem del tema del corriol, no? Doncs sí. Està bé que les escoles puguin conèixer i fins i tot participar, no?, en aquests projectes. I per altra banda, doncs, el tema de les sortides escolars, les excursions que fan, no?, doncs és que puguin anar a centres de conservació marina. Per exemple, tenim aquí a prop, tenim el CEM, que és el Centre d'Estudis del Mar, que està a Sitges, que em sembla que és de la Diputació de Barcelona, que jo l'he visitat, és molt xulo, està allà al passeig, per allà a Terramar, i bueno, allà expliquen un munt de coses amb les escoles, amb els nens que hi van, crec que de forma lliure també es pot visitar, crec que el cap de setmana està
0: obert.
1: Està obert. I bueno, t'explica moltes coses i pots conèixer moltes coses sobre el mar. I per altra banda també tenim el Prat de Llobregat i el CRAM, que és el centre de recuperació d'animals marins, sobretot treballen amb temes de tortugues, ja hi en tenen, també tenen unes passeres amb tortugues allà que han recuperat o les que han nascut en una incubadora que tenen allà uns mesos, i bueno, també aprendrà molta cosa. I a casa... I
0: què fem a casa, això?
1: A casa, doncs, bueno, els adults som els que juguem un paper que és molt important, no? Podem, des de... Tenim diferents recursos, com per exemple seria llegir llibres, no? Sobre els oceans, sobre el mar, etc. Podem veure documentals plegats, no? Que els documentals sempre porten informació, ens ensenyen i bueno, des d'una perspectiva que és positiva, no? I també podem tenir converses, no?, sobre la importància de cuidar el mar, els oceans i com ens afecta això a la nostra pròpia vida. I fins i tot podem realitzar petites accions quotidianes com reduir l'ús de plàstics, vale? I tot això lligar una mica, explicar amb els infants l'important que és, no? Perquè sabem que moltes de les deixalles que llancem acaben al mar, doncs poder dir, no? És que a casa, mira, i això, per exemple, jo ho he provat, no? De dir, fins ara omplim la bossa fins aquí, anem a intentar reduir-la per omplir-la a la meitat, no? Durant aquesta setmana. I bueno, llavors, doncs, si també t'acompanyen a comprar, doncs, mira, tu què compraries? Això que porta plàstic o això que no em porta? I llavors amb això agafen consciència des de ben petites a això, que és important, que és una cosa que no ho fem perquè tot ho venen en plàstic, però que hi ha alternatives, no?
0: I tant, sempre hi ha alternatives i a vegades no les coneixem, vols dir, no? Que hem de consciència des de ben petits.
1: Exacte, clar, nosaltres no ens han educat, segurament tot venia en plàstic, clar. perquè ja s'havia inventat i tot venia en plàstic. I ara, bueno, si eduquem nosaltres amb això...
0: Sí, amb altres alternatives...
1: Amb altres alternatives, doncs, canviarem poder.
0: I tant que sí. Bé, parlem també de com fomentar un sentit de responsabilitat i quines són les accions que es poden portar a terme, no?, en els infants.
1: Vale, doncs, el més important seria poder involucrar-los, no?, en les accions, no portar-la... Doncs, bé, anem a netejar la platja i no sé què. Doncs, no, que ells sentin que estan participant, no estan ajudant, acompanyant, etc. No, és la seva activitat, ells ho estan fent i que puguin veure una mica els resultats, no?, que siguin part. Per exemple, si no, també... aquestes zones protegides amb vegetació, portar-los a conèixer. Hi ha aplicacions del mòbil que identifiquen les plantes. Doncs a la platja tampoc hi ha tantes espècies diferents de plantes, poder-les anar a conèixer. I bueno, doncs que formin part, no? Perquè quan se senten part activa d'un canvi i poden veure els resultats, se reforça aquesta idea, no? De que les seves accions sí que tenen un impacte real, vale? Per altra banda, em preguntaven, no?, com es pot fomentar aquest sentit de responsabilitat. Els podríem ensenyar a explicar sobre figures que siguin inspiradores, no? Com ensenyar-los qui eren alguns científics o persones que siguin activistes que lluitin per la protecció marina. Ara a mi se m'acorreix així, el Jacques Cousteau, no? Era el que jo veia quan era petit. Veia els documentals i sempre anaven acompanyats d'això, d'algunes frases que eren motivadores, no?, per cuidar els oceans, etc. De figures que siguin més actuals, per exemple, tenim a la Greta Thunberg, que no està tan relacionada amb la protecció marina, sinó amb el medi ambient en general. Però a Barcelona hi ha una noia, per exemple, que es diu Olivia Mandel, em sembla que es pronuncia, que és una jove que té 17 anys ara, vale, que fa molts anys ja que lluita per protegir els oceans i els dofins en captivitat. sembla que és molt... Jo no tinc xarxes, però sí que em sembla que és... que, hi ha, que té molts seguidors i hi ha molta gent que la, que la, que la segueix. Tenia 15 anys o menys que de l'Institut Jane Goodall, aquella senyora que estudia els primats, li van donar un premi o un reconeixement, em sembla, o sigui, que és coneguda internacionalment, és de Barcelona i és una activista, doncs, que bueno, que amb 17 anys ja en porta molts dedicant-se a això. Segurament hi ha nens i nenes que no la coneguin, doncs poder mostrar, no?, i explicar, mira, amb la teva edat o ja quan era molt joveneta ja va començar fent-ho així, d'aquesta manera. Doncs no sé...
0: Aquests són alguns dels exemples, no?, de personatges que ens poden portar, doncs, això, a conèixer una mica més la lluita, no?, per aquesta protecció marina. Científics, activistes, no?, que treballen per tot això, no?, per una mica també el que estem dient al llarg de tot el programa, no?, aquesta conservació, no?, el tenir cura, no?, també...
1: Sí, exacte, a vegades poder veure un reflex d'algú que ho pot fer amb una edat tan
0: primerenca,
1: petita.
0: No? Sí, perquè 17 anys, d'elles, la Olivia Mandel, no?, de Barcelona, 17 anys, no?
1: Té 17, està... però ja va començar fa molts anys.
0: Molts anys, sí.
1: Llavors, doncs...
0: Són referents, no?
1: Això, referents.
0: Molt bé. Anem cap a una última part que volies comentar també, que són jocs i tecnologies, no?, que ajuden també a ensenyar sobre la conservació de l'oceà, i ens vols apropar també una mica aquesta informació, no, Xavier?
1: Sí, aquesta no és la que més m'entusiasma a mi, però sí que hi ha moltes eines digitals, no?, que són molt útils i que existeixen, no?, i per tant segurament que n'hi ha moltes que són educatives i també poden despertar aquesta consciència, no? Hi ha algunes que tracten sobre els efectes de la contaminació, el canvi climàtic, i a vegades amb jocs que són interactius n'hi ha, no? Hi ha aplicacions pel mòbil o per tauletes que de forma virtual pots anar netejant els oceans i el mar, pots rescatar animals, etc. No? I bueno, és, també és una manera que potser igual fer-ho... No sé exactament quina
0: si seria la manera,
1: si és,
0: no?,
1: molt, però... més positiu o no, sí, però, sí. Però, bueno, però potser sí que és més positiu, no?, jugar a jocs d'aquests que d'altres, no?
0: Sí.
1: I segurament tenen el mateix estímul, no? I també hi ha alguns videojocs que
0: també són entretinguts,
1: exacte,
0: en aquesta matèria.
1: Que són entretinguts i promouen l'educació ambiental, no? N'hi ha alguns que estan basats en recompenses, no?
0: Uh-huh.
1: I llavors pots anar aprenent coses i això, vas vivint una aventura. Com, per exemple, n'hi ha alguns que... N'hi ha d'altres que, si no són jocs, també el podem fer. El tema d'un joc nosaltres el podem convertir, no? Abans que parlàvem d'anar a la platja a jugar, a recollir coses, doncs podem crear un joc a la mateixa platja, no?, que sigui real, que no sigui virtual, no? Com, per exemple, anem a buscar el tresor a la platja.
0: Sí, sí.
1: I llavors identificar petxines o els microplàstics, a veure això d'on pot ser, no? Doncs és una manera que pot servir, no?, per aprendre també.
0: Molt bé. Per tant, també jocs i tecnologies hi ha, no?, com deies, però podem optar, no?, per aquestes eines digitals en positiu, no?, de buscar també una mica la manera de que aquests jocs promoguin també aquesta educació ambiental d'elles, no?, o aquesta conservació de l'oceà, que segur que n'hi ha, no?, si no els creem i si no ens ho fem més tradicional, com deies tu, buscant petxines a la platja o
1: sí,
0: creant els rols que siguin més interessants a mida, no?, perquè al final, des d'infants joves, vull dir, hi ha molts gustos i moltes edats, no?
1: Sí, i com abans comencem, doncs, amb aquestes coses, doncs millor, no? Mai és tard, o sigui, podem anar, encara que tinguem un jove, no?, el nostre càrrec també, també el podem estirar cap aquí, però bueno.
0: Doncs queda dit, hem de tancar ja aquesta secció que avui hem volgut dedicar doncs una mica també als infants, no?, com poden convertir-se, i ho dèiem al principi d'aquest programa, en guardians a la mar, i hem parlat de moltíssimes coses. Xavier Pedro, tècnic del GPEC, moltes gràcies per aquesta secció, aquest Compartim la platja amb la natura. Fins una altra.
1: Gràcies, adeu.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Avui a Ràdio Cubelles parlem amb Jordi Bertran, cantautor, músic i poeta vinculat a Cubelles, que ha desenvolupat una trajectòria artística en què conflueixen música i poesia. En els darrers anys ha presentat també la seva obra en directe en diferents formats, entre els quals on destaca el Jordi Bertran Trio i la col·laboració amb la banda Eutròpica. El seu repertori combina cançons pròpies amb textos poètics tant seus com d'altres autors. La seva proposta té una marcada dimensió literària i amb ell volem parlar. No és la primera vegada, perquè el 2024 ja el vam tenir aquí a la ràdio, al programa Cubelles Tot un Món, quan presentava també la seva proposta musical i poètica amb la banda Eutròpica. També el vam tenir per Sant Jordi en un directe i avui, novament aquest estiu, el tenim aquí a la ràdio. Anem a saludar-lo. Jordi Bertran, benvingut de nou aquí
4: Hola.
2: A la ràdio.
4: Què tal? Bon dia. Gràcies per convidar-me.
2: I venim amb novetats, perquè ens explicaves que aquesta trajectòria es va ampliant. Però abans de res, per aquelles persones que mai han sentit parlar del Jordi Bertran, ens agradaria una mica que ens parlis d'això, de la teva vinculació cubellenca, no? Que facis una mica d'allò de presentació, no? De com arribes aquí i per què tries Cubelles, no sé si estàs en moments puntuals.
4: Sí, mira, tot és una qüestió així del destí, no? A principis dels anys 60, els meus avis van construir-se una petiteta torre, un xalet, assegut a Calafell. I a partir dels 8 anys jo anava cada estiu a estiuejar amb ells. I fins i tot amb la bicicleta havíem arribat fins a Cunit, i no sé fins a Cubelles, si havíem sigut capaços. I aleshores, doncs bé, va bé arribar un moment que buscàvem un lloc que fora de Barcelona on pogués estar tranquils, descansar de les gires i de la feina. I aleshores, doncs, vam estar buscant i fins que vam trobar, així per casualitat, veníem de Segur de Calafell, vam passar per Cubelles i vam trobar un lloc que ens agradava i, a més, era... pel nostre pressupost, doncs ens venia bé. I res, vam fer-ho així i pim-pam, i estem aquí al barri de la Marina, un barri doncs tranquil, sobretot a l'hivern, a l'estardor, fins a tota la primavera, i entre setmanes està molt tranquil·let, i la veritat que ho gaudim molt.
2: Uh-huh. Per tant, doncs ets mig cubellenc, podríem dir.
4: Sí, sí, moltes de les darreres cançons que he estat creant les composo aquí. És veritat que amb l'altre apartat creatiu, que és amb els titelles, amb les marionetes, això ho fem a Barcelona, perquè necessitem més espai, i allà, al costat del parc de la Ciutadella, és on tenim el taller.
2: Hem de recordar, per aquelles persones que escolten parlar del Jordi Bertran per primera vegada, que la ràdio que ell va crear també una titella que es pot veure al Museu Charlie Rivel, no? La titella Charlie Rivel, creada per tu ara fa un temps, no?
4: Sí, va ser fantàstic perquè era durant la pandèmia, no teníem feina, si exceptuem un parell de connexions online que es van fer, i aleshores doncs l'Ajuntament ens va proposar, a través del, com es deia aquell noi,
2: Lolo García,
4: sí. Van fer una entrevista per la revista i llavors ens va proposar la possibilitat de construir amb en Charlie Rivel, i sí, va ser una feina que vam estar fent durant el confinament allà al taller, tancats.
2: Anem ara a parlar una mica també de captaires de la llum, no? Que hem vingut a parlar d'aquesta novetat, no? Motiu de l'any Gaudí, no? D'on neix aquest projecte i bé, com està tot plegat, no?
4: Sí, això és una iniciativa d'un amic meu, l'Enric Colomer, que vaig conèixer fa molts anys quan coincidíem al Llentiol, al Cafè Teatre Llentiol, on vaig començar la meva carrera. Ell era pianista del Joan Gimeno i van fer molta amistat, van fer algun projecte musical. I bé, i aleshores em va trucar, ara que aquest any, aquesta primavera, que volia, amb motiu de l'any Gaudí, tenia un projecte, una idea, aviam què em semblava. Aleshores, perquè ell dona classes, és professor de les MUC.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
5: Ràdio Cubelles, notícies.
3: El Consell Comarcal del Garraf ha convocat el 7è Premi de Disseny del Cartell per a la campanya de sensibilització del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El premi és de 400 euros i s'hi poden presentar dissenys elaborats per dones residents a Cubelles, Canyelles o Olivella. Aquesta és una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Garraf, que té la finalitat de reunir obres per a la campanya de prevenció de la violència contra les dones que pretén sensibilitzar la població sobre diferents violències masclistes. La convocatòria està oberta des del 23 de setembre i fins al 15 d'octubre i s'adreça, com dèiem, a dones que estiguin empadronades o a Canyelles, Cubelles o Olivella. No hi ha límit d'edat. Les obres presentades, això sí, han de ser originals i inèdites. Cada participant en pot arribar a presentar un màxim de dues. Enguany, la temàtica del cartell ha d'estar relacionada, evidentment, amb el 25N, amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, però amb la temàtica de l'associacionisme. També cal incloure el lema Prou violència masclista. Pel que fa al format, el cartell ha de tenir un format vertical i els originals han de ser aptes per a la reproducció en quadricromia. Les obres es poden presentar doncs, mitjançant el Consell Comarcal del Garraf i les bases es poden consultar a la web del mateix Consell Comarcal. La decisió del jurat serà inapel·lable i es valorarà la qualitat artística de les obres, els seus valors creatius i d'innovació i la relació d'originalitat amb el tema proposat i la forma en què es tracta la realitat que reprodueix. Podeu trobar més informació, com dèiem, a la web del Consell Comarcal del Garraf.
6: El club de futbol Cubelles va debutar amb victòria el passat cap de setmana i ja prepara la seva estrena a casa davant del Camarles. El Cubelles ha començat amb bon peu aquesta nova etapa a la segona catalana. L'equip de Josu i Manol es va imposar el passat dissabte per 1-2 al camp del Torrefort en el seu debut en Lliga, en un partit on els cubellencs van encarrilar amb un doblet de Maur Vázquez a la primera meitat. L'entrenador del conjunt

0: Molt important que un jugador ofensiu pugui començar la temporada amb confiança i gols.
1: Mira, la primera part crec que vam entrar molt bé al partit, vam ser netament superiors. De fet, recordo una vegada visionat el partit un altre cop, ens fan un tir a porteria en una rada nostra, però ens fiquem 0-2 i tenim diverses ocasions com per intentar fer algun gol més. Els primers 15 minuts de la segona part vam seguir una miqueta el mateix camí, però sí que és veritat que arrel de la errada que vam tenir en el gol d'ells, doncs el partit comença a embrutar-se, a haver-hi moltes interrupcions, moltes faltes, ells pugen una miqueta el nivell d'agressivitat, d'anar als duels i tal, i aquí nosaltres doncs tenim uns minuts de dubtes. No et diria que patim en excés, perquè no recordo cap xut del Torreforta, però sí que tenim aquests moments de, ostres, no estem bé, no? Van ser, ja et dic, 5-10 minuts que ja vam tenir una miqueta de dubtes.
0: El partit també va servir per que diversos jugadors s'estrenessin oficialment amb el primer equip. L'entrenador destaca la incorporació a la dinàmica del primer equip de jugadors procedents del futbol base i sobretot de l'equip B del Cubelles, com Bernat Fonoll, Emiliano Silva o Paolo. Mentre que també va debutar en aquest partit a Facundo, un dels jugadors dels últims en arribar aquesta última setmana abans del debut. Amb els tres primers punts al sac, el Cubelles afronta ara el primer partit de Lliga al Josep Pons i Ventura. Serà aquest proper dissabte 26 de setembre a 6:45 de la tarda davant del Camarles. El rival també arriba al partit amb els tres primers punts al sac, després de superar l'Amposta per 3-1 en la primera jornada. Per tant, Cubelles i Camarles es trobaran a la segona jornada amb un ple de victòries en el seu primer partit de la temporada. Josep Manol avisa de la dificultat del partit i assenyala especialment el potencial del Camarles en les accions a pilota aturada i el joc per les bandes amb les centrades laterals. L'objectiu serà el trobar els punts febles del rival per intentar sumar una nova victòria. El tècnic també posa l'accent en la importància de fer-se forts a casa, especialment en una categoria marcada pels desplaçaments llargs. La idea és que el factor camp es noti des del primer minut i que l'equip surti al 100% davant de la seva afició. El Cubelles Camarles es jugarà, com dèiem, dissabte a 6:45 de la tarda al Josep Pons i Ventura en el primer partit oficial de la temporada a casa per l'equip de Josu i Manol.
2: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Però avui sí que no té més no de sentit. Jo crec que la coneixeu, vale? La coneixeu bé. Però és un tema que no heu escoltat.
1: A la vez con la Mau, que es un escándalo. Llama al punk y ya el pogo no te va a andar.

catalana, con los figaflaua, tú sabes, aquí la mosquita.

0: malaltia, però disfruto diverses cures. I a mi que em suda la polla, sempre estic fent la pirula. No em foto ni una de bona, però m'acompanya gent pura, ja està.
1: Al final s'animarà el Patxi amb el beat, ja veuràs.

Corre, hem fet palissos al patxi, que hem fotut una puta bossa nova, que no sé ni el que és. La que rima català, primo, l'oncle Ibai Avalle.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: L'escalfament global està transformant de manera directa els patrons migratoris i reproductius de la fauna marina al Mediterrani, entre altres conseqüències que també estem notant tots. En els darrers anys, les costes catalanes estan registrant un increment notable en la presència de nius de tortuga careta, un fenomen que respon a la recerca d'aquesta espècie d'unes condicions tèrmiques òptimes per a la supervivència. Tradicionalment, la tortuga babaua o careta nidificava les costes de Grècia o de Turquia, però les altes temperatures registrades en aquests punts estan forçant les anomenades femelles colonitzadores a desplaçar-se cap a l'oest i al nord del Mediterrani i costes com la catalana, on també fa molta calor, però la temperatura no arriba als nivells que tenen actualment a Grècia o a Turquia. La tècnica de comunicació de la Fundació CRAM, Marta Mendoza, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles com la calor incideix directament en la biologia d'aquests animals.
3: Habitualment, doncs, nidificava a la zona de Grècia, de Turquia, i està començant a canviar el seu comportament amb motiu, doncs, de l'escalfament global que està havent, doncs, l'espècie s'està feminitzant. Per què? Perquè no ho sàpiga, doncs, el sexe de les cries de tortuga la determina la temperatura d'incubació. Quan hi ha temperatura més alta neixen més femelles i a temperatures més baixes neixen més mascles. I per tant, doncs ara l'espècie està, doncs, movent-se, estem rebent aquestes primeres femelles que nosaltres anomenem colonitzadores, que estan arribant a les nostres platges cercant, doncs, una miqueta a trobar aquest 50%, a arribar a una temperatura bastant idònia perquè la meitat del niu puguin ser femelles i l'altra meitat puguin ser mascles i la viabilitat de l'espècie segueixi endavant.
2: Aquest moviment, aquesta migració adaptativa de les tortugues marines va quedar palesa l'estiu passat, quan a Catalunya es va assolir un rècord històric amb un total d'11 nius registrats al litoral, confirmant que aquesta espècie s'està assentant aquí, a les nostres costes i platges. Amb l'objectiu de divulgar aquest canvi i preparar la ciutadania davant de possibles troballes a la sorra de les platges, Cubelles acull aquest diumenge que ve, 27 de setembre, un taller divulgatiu i gratuït adreçat a les famílies. Està organitzat conjuntament pel CRAM i la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Marta Mendoza, del CRAM, ha detallat què tenen previst explicar i fer en el taller d'aquest diumenge a la platja de Cubelles.
3: Sí, a nivell educatiu plantegem per un públic familiar, amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, bàsicament amb uns objectius de conèixer les tortugues marines al nostre mar, característiques, el procés, evidentment, de nidificació, les principals amenaces que afronten, que és el que comentàvem una mica abans, i, importantíssim, aprendre a actuar, doncs, davant de la troballa d'un rastre, d'un niu o de la pròpia tortuga,

0: L'identificació la fan les tortugues de nit, cal evitar la llum, no enfocar l'animal amb llanternes ni fer servir flaixos fotogràfics. I finalment, el que cal fer és trucar immediatament al telèfon 112 perquè s'activi el protocol oficial de protecció del niu i les tortugues. El Consell Comarcal del Garraf ha convocat el 7è Premi de Disseny del Cartell per a la campanya de sensibilització del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El premi és de 400 euros i s'hi poden presentar dissenys elaborats per dones residents a Cubelles, Canyelles o Olivella. Aquesta és una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Garraf, que té la finalitat de reunir obres per a la campanya de prevenció de la violència contra les dones que pretén sensibilitzar la població sobre diferents violències masclistes. La convocatòria està oberta des del 23 de setembre i fins al 15 d'octubre i s'adreça, com dèiem, a dones que estiguin empadronades o a Canyelles, Cubelles o Olivella. No hi ha límit d'edat. Les obres presentades, això sí, han de ser originals i inèdites. Cada participant en pot arribar a presentar un màxim de dues. Enguany, la temàtica del cartell ha d'estar relacionada, evidentment, amb el 25N, amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, però amb la temàtica de l'associacionisme. També cal incloure el lema Prou violència masclista. Pel que fa al format, el cartell ha de tenir un format vertical i els originals han de ser aptes per a la reproducció en quadricromia. Les obres es poden presentar mitjançant el Consell Comarcal del Garraf i les bases es poden consultar a la web del mateix Consell Comarcal. La decisió del jurat serà inapel·lable i es valorarà la qualitat artística de les obres, els seus valors creatius i d'innovació i la relació d'originalitat amb el tema proposat i la forma en què es tracta la realitat que reprodueix. Podeu trobar més informació, com dèiem, a la web del Consell Comarcal del Garraf.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, amb sol i cel clar, amb algun núvol al migdia i alguns rebaixos a partir de mitja tarda. Hem d'esperar que la temperatura es mantingui de nit i reculi unes dècimes de dia i voltarà als 18 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 28, amb una humitat alta i ambient xafogós al migdia. Ben feble en terrals fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejola a la tarda. Per demà esperem un temps esplèndid i estiuenc, amb sol i cel clar, amb algun núvol baix, però al final del dia, ja entrada de nit, i amb una temperatura que aquesta nit pujarà unes dècimes i voltarà, estarà entre 18 i 19 de mínima, mentre que demà tocaran una mica de sostre aquesta setmana les temperatures i podrem arribar als 29 de màxima, amb una humitat més alta i ambient xafogós al centre del dia. Ben feble, amb terral fins a mig matí i deixar boc la resta de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. I de cara al cap de setmana, temps estable amb unes temperatures que reculen entre 1 i 2 graus.
3: Ràdio Cubelles. Notícies.
0: Un grup de treballadors i de familiars de la residència Edelweiss de Cubelles han protestat per les condicions laborals i han reclamat més personal i recursos. La concentració s'ha fet davant del centre privat en què hi ha aquest conflicte, que és el situat a l'Avinguda d'Europa del Parc de Cubelles, més a prop de Cunit. En Leomar Álvarez és un dels portaveus dels treballadors d'aquesta residència.
4: Las ratios del personal de gerocultores y de limpieza no van muy bien, aunque la empresa nos haya dicho que ellos cumplen con los requisitos de la ratio, pues no. No, porque si fuera de esa manera, los gerocultores no tuvieran sobrecarga de trabajo. Nosotros como gerocultores hacemos un llamado a el dueño de la empresa para que visualice y examine y haga un estudio sobre sincerar esa ratio, porque ya que las personas que se encargan no han podido resolver nuestras propias necesidades. Cuando yo hablo de la ratio es porque hace falta personal de gerocultura y hace falta personal de mantenimiento, que son las chicas de limpieza.
0: Els treballadors, que sumen més de 20 en aquesta residència, s'han organitzat mitjançant un comitè i, segons ha explicat una de les treballadores, Raquel Vidal, consideren les negociacions obertes amb l'empresa, tot i que no han rebut encara cap resposta a les seves peticions.
5: De moment estan obertes. Passa que, clar, hem enviat molts mails, molts requeriments i no ha hagut resposta. El més important per mi són els avis, que tinguin un benestar i que estiguin bé, i després el tema això de les grues de bipestació, que es puguin aixecar bé del llit, d'on estiguin sentats, perquè no podem. Vull dir, és una cosa que és bàsica, saps? I amb una grua no tenim prou. I res, això l'únic que volia dir, que és el benestar dels avis, sobretot dels avis.
0: Entre altres qüestions, els professionals també han destacat el mal funcionament dels ascensors de l'edifici, cosa que suposa un risc per ells mateixos, però també pels usuaris, que són més autònoms i que es poden trobar tancats dins d'aquesta infraestructura. Els treballadors han rebut el suport de diversos familiars de residents en la protesta que han organitzat aquest dimecres i s'han unit per reclamar més recursos per part de l'empresa en aquest centre. Sentim alguns dels familiars que eren en aquesta protesta davant del centre Edelweiss, com per exemple Rosa Maria Luna.
6: Bueno, yo lo que veo es que falta personal, el centro le hace falta una rehabilitación, los baños están mal, hay muchas goteras que ponen mantas en el suelo, que es un peligro para los abuelos, y sobre todo apoyarlos a los trabajadores, que és un trabajo muy duro y necesitan apoyo.
0: També ha parlat amb Ràdio Cubelles un altre dels familiars d'usuaris d'aquest centre residencial, com Jorge Estrado.
7: Yo estoy viendo desde hace 2 años que mi madre viene aquí, estoy viendo determinadas cosas bastante fuertes, como por ejemplo que a la tarde no hay una enfermera, solo hay una enfermera solo por la mañana. También, por ejemplo, la limpieza por la tarde no existe en las habitaciones. También, por ejemplo, me he encontrado a mi madre ya 8 veces con la medicación en los bolsillos porque no se la dan. Entonces he empezado a tratar de hacer algo y pasar emails. Inclusive hice una llamada al ayuntamiento. Estuve sentado con los asistentes sociales y también llamé a la policía para avisar de que está pasando esto acá adentro. Y aparentemente no hay cambio. Yo sé que hay mucha gente que trabaja aquí y la mayoría de la gente que trabaja aquí son gente muy, pero muy agradable, de la A a la Z, porque todos son buena gente. Pero está clarísimo y es evidente que los dueños de la residència tienen que hacer algo ya.
0: I Anna Sánchez també ha parlat com a familiar d'una usuària d'aquest centre residencial.
8: El personal no puede ser más amable, porque más amable es imposible. Se nota que, lógicamente, se dedican a esto por vocación. Pero ellos también están muy coaccionados, porque apenas nos pueden ni saludar a los familiares cuando entramos. Aquí se nos ha vendido por contrato que que tienen todo tipo de grúas, fisioterapeutas, que tienen todos los aparatos, cuando esto es incierto, porque personalmente yo he estado abajo y lo he visto.
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'empresa, amb la direcció d'aquest centre residencial, d'aquesta residència Edelweiss situada a l'Avinguda d'Europa, perquè dongui la seva visió davant d'aquestes reclamacions dels treballadors i dels familiars. A l'hora de tancar l'informatiu, encara no havíem obtingut cap resposta per part de responsables per saber també el seu punt de vista sobre aquesta situació. El nou contracte de serveis socials entre la Generalitat i el món local pujarà més de 2.300 milions d'euros i, per tant, serà un 66% més del que hi havia fa 3 anys, amb aproximadament 1.000 professionals nous. Aquest acord preveu 1.100 places extra contra el sensellarisme i també incrementa el preu hora del Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, juntament amb els presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, Meritxell Budó i David Bote, han presentat el contracte de serveis socials amb els ajuntaments i els consells comarcals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha detallat el recursos de l'acord i l'adhesió de professionals d'aquest àmbit.
9: És un acord que comporta 2.318 milions més d'euros que es finançaran els propers 4 anys, increment important de 925 milions respecte al contracte programa anterior, és un acord important, no? Més de 1.000 professionals.
0: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha assegurat que aquest acord, contracte sobre serveis socials, suposa també menys càrrega administrativa.
10: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació i de justificació. Menys càrrega administrativa per als ajuntaments i per a la Generalitat, basada en la confiança entre administracions, més celeritat en el pagament i més control dels objectius que ens hem compromès a aconseguir. I ho farem de la mà del món local, amb la convicció de que només treballant plegats podrem oferir a cada persona l'atenció que mereix.
0: I des del punt de vista del món local, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, ha destacat que els ajuntaments tindran més estabilitat en el finançament dels serveis socials.
11: En el canvi del sistema de pagament donem estabilitat a uns serveis que de per si són molt vulnerables i que, per tant, amb aquesta manera, amb aquest canvi en com es financien els diferents serveis, jo crec que fem més robustos i, per tant, més forts els nostres serveis socials, tant els dels ajuntaments com els del país.
0: A la mateixa línia s'ha expressat Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, qui també ha subratllat el paper de les administracions locals en aconseguir aquest acord.
12: Potser mai és suficient quan parlem de serveis socials, i en això estic segura que també tots ho compartim, però perquè les necessitats creixen i els ens locals continuem assumint cada dia molta pressió. Però si mirem d'on veníem i on som avui, podem dir que hi ha hagut avenços. De fet, són millores que no han aparegut soles, són el resultat de la insistència del món local i de la necessitat de fer entendre que els serveis socials no es poden planificar només des d'un despatx, sinó que cal el coneixement directe del territori.
0: Aquest acord preveu més concretament que hi haurà 1.100 places extres per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya. Això vol dir que hi haurà més places d'urgència, d'atenció diurna, d'allotjament temporal o de pisos d'inclusió. A més, també s'augmenta progressivament el preu hora del servei d'atenció domiciliària dels 24 euros actual als 27 euros al 2027 fins a arribar als 30 euros al 2030. El Festival Canyelles Mil·lenària celebrarà la segona edició els dies 2, 3 i 4 d'octubre amb l'objectiu de consolidar el Garraf, una cita dedicada al gènere de la novel·la històrica. La iniciativa, impulsada amb la participació de l'associació Libertània, en què hi ha molts covellencs implicats, es vincula al certamen literari del Castell de Canyelles, que arriba aquest any a la seva 7a edició. Un dels reptes de l'organització serà donar a conèixer el festival entre els autors i consolidar-lo perquè cada vegada hi tinguin més interès a participar-hi. Segons el covellenc Pedro H., membre del Cubelles Noir, involucrat també en l'organització del Canyelles Mil·lenària, a Catalunya hi ha pocs festivals d'aquest gènere dedicats a la novel·la històrica.
13: Teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que a més a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors pues, bueno, vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament pues, amb, juntant-lo amb el certamen que fan de certamen literari Castell de Canyelles, que ja és la 7a edició, pues, bueno, diguem, ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
0: La programació començarà el divendres dia 2 d'octubre amb la presentació del festival i el lliurament dels premis del certamen literari. El dissabte dia 3 serà la jornada central amb un club de lectura al matí, dues taules de debat a la tarda. També es lliurarà el Premi La Trajectòria en Novel·la Històrica a John Carlin. L'edició anterior es va reconèixer a Carme Riera. Entre els participants anunciats hi haurà, entre d'altres, Francesc Puigpelat, Miquel Fananyàs, Núria Esponellà, Xavi Coral, Ascent Capel o Pere Angles. Una de les taules tractarà sobre Gaudí i el modernisme amb autors que han publicat llibres sobre aquestes qüestions. I diumenge, Canyelles recupera també la iniciativa Lletres a la plaça, que aquest any es farà al Castell. La jornada serà oberta, en aquest cas, a diferents gèneres. Inclourà parades de llibreries i d'autors, també activitats literàries i una convenció de ciència-ficció i fantasia. Alguns actes del festival, a més, tindran lloc tant al Castell com també a un altre espai de Canyelles, l'espai Romanguer. L'entrada a les activitats del Festival Canyelles Mil·lenària són totes gratuïtes. L'escalfament global està transformant de manera directa els patrons migratoris i reproductius de la fauna marina al Mediterrani, entre altres conseqüències que també estem notant tots. En els darrers anys, les costes catalanes estan registrant un increment notable en la presència de nius de tortuga careta, un fenomen que respon a la recerca d'aquesta espècie d'unes condicions tèrmiques òptimes per la supervivència. Tradicionalment, la tortuga babaua o careta nidificava les costes de Grècia o de Turquia, però les altes temperatures registrades en aquests punts estan forçant les anomenades femelles colonitzadores a desplaçar-se cap a l'oest i al nord del Mediterrani i costes com la catalana, on també fa molta calor, però la temperatura no arriba als nivells que tenen actualment a Grècia o a Turquia. La tècnica de comunicació de la Fundació CRAM, Marta Mendoza, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles com la calor incideix directament en la biologia d'aquests animals.
14: Habitualment, doncs, nidificava a la zona de Grècia, de Turquia, i està començant a canviar el seu comportament amb motiu, doncs, de l'escalfament global que està havent, doncs, l'espècie s'està feminitzant. Per què? Perquè no ho sàpiga, doncs, el sexe de les cries de tortuga la determina la temperatura d'incubació. Quan hi ha temperatura més alta neixen més femelles i a temperatures més baixes neixen més mascles. I per tant, doncs ara l'espècie està, doncs, movent-se, estem rebent aquestes primeres femelles que nosaltres anomenem colonitzadores, que estan arribant a les nostres platges cercant, doncs, una miqueta a trobar aquest 50%, a arribar a una temperatura bastant idònia perquè la meitat del niu puguin ser femelles i l'altra meitat puguin ser mascles i la viabilitat de l'espècie segueixi endavant.
0: Aquest moviment, aquesta migració adaptativa de les tortugues marines va quedar palesa l'estiu passat, quan a Catalunya es va assolir un rècord històric amb un total d'11 nius registrats al litoral, confirmant que aquesta espècie s'està assentant aquí, a les nostres costes i platges. Amb l'objectiu de divulgar aquest canvi i preparar la ciutadania davant de possibles troballes a la sorra de les platges, Cubelles acull aquest diumenge que ve, 27 de setembre, un taller divulgatiu i gratuït adreçat a les famílies. Està organitzat conjuntament pel CRAM i la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Marta Mendoza, del CRAM, ha detallat què tenen previst explicar i fer en el taller d'aquest diumenge a la platja de Cubelles.
14: Sí, a nivell educatiu, plantegem per un públic familiar, amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, bàsicament amb uns objectius de conèixer les tortugues marines al nostre mar, característiques, el procés, evidentment, de nidificació, les principals amenaces que afronten, que és el que comentàvem una mica abans, i, importantíssim, aprendre a actuar doncs, davant de la troballa d'un rastre, d'un niu o de la pròpia tortuga, i això ho fem doncs, mitjançant aquesta simulació de la gestió d'una niuada, i, importantíssim, també a nivell municipal, doncs, fomentar la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunars, i, no menys important, doncs, identificar sobretot bones pràctiques per intentar reduir el nostre impacte.
0: Tot i que l'espècie està demostrant una recuperació progressiva gràcies a la feina coordinada amb el sector pesquer i les institucions, la pressió humana continua sent la seva amenaça principal. Des del CRAM es recorden unes pautes bàsiques en cas de detectar un exemplar de tortuga marina o un niu a la sorra. En primer lloc, cal mantenir la distància i allunar-se un mínim de 30 metres per no interferir en el recorregut. Tenint en compte que la nidificació la fan les tortugues de nit, cal evitar la llum, no enfocar l'animal amb llanternes, ni fer servir flaixos fotogràfics. I, finalment, el que cal fer és trucar immediatament al telèfon 112 perquè s'activi el protocol oficial de protecció del niu i les tortugues. El Consell Comarcal del Garraf ha convocat el 7è Premi de Disseny del Cartell per a la campanya de sensibilització del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El premi és de 400 euros i s'hi poden presentar dissenys elaborats per dones residents a Cubelles, Canyelles o Olivella. Aquesta és una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Garraf, que té la finalitat de reunir obres per a la campanya de prevenció de la violència contra les dones que pretén sensibilitzar la població sobre diferents violències masclistes. La convocatòria està oberta des del 23 de setembre i fins al 15 d'octubre i s'adreça, com dèiem, a dones que estiguin empadronades o a Canyelles, Cubelles o Olivella. No hi ha límit d'edat. Les obres presentades, això sí, han de ser originals i inèdites. Cada participant en pot arribar a presentar un màxim de dues. Enguany, la temàtica del cartell ha d'estar relacionada, evidentment, amb el 25N, amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, però amb la temàtica de l'associacionisme. També cal incloure el lema Prou violència masclista. Pel que fa al format, el cartell ha de tenir un format vertical i els originals han de ser aptes per a la reproducció en quadricromia. Les obres es poden presentar doncs, mitjançant el Consell Comarcal del Garraf i les bases es poden consultar a la web del mateix Consell Comarcal. La decisió del jurat serà inapel·lable i es valorarà la qualitat artística de les obres, els seus valors creatius i d'innovació i la relació d'originalitat amb el tema proposat i la forma en què es tracta la realitat que reprodueix. Podeu trobar més informació, com dèiem, a la web del Consell Comarcal del Garraf.
15: El club de futbol Cubelles va debutar amb victòria el passat cap de setmana i ja prepara la seva estrena a casa davant del Camarles. El Cubelles ha començat amb bon peu aquesta nova etapa a la segona catalana. L'equip de Josu i Manol es va imposar el passat dissabte per 1-2 al camp del Torrefort en el seu debut en Lliga, en un partit en els cubellencs van encarrilar amb un doblet de Maur Vázquez a la primera meitat. L'entrenador del conjunt cubellenc que va passar per als micròfons del Juguemnet de Ràdio Cubelles va fer una valoració positiva de l'estrena, especialment pel que fa al primer temps. Josu i Manol explica que l'equip va entrar molt bé en el partit i va ser superior, generant diverses ocasions per ampliar l'avantatge. Després del descans, però, el partit es va complicar arran del gol local i va entrar en una fase amb més interrupcions, faltes i duels. Tot i alguns minuts de dubtes, el Cubelles va saber mantenir el control i no va permetre que els locals generessin ocasions clares en el tram final. Un dels noms propis del debut va ser Maur Vázquez, l'autor dels dos gols. El davanter, una de les apostes joves del nou projecte, va tenir així un inici especialment destacat. Josi Manol, d'aquesta manera, explicava que és molt important que un jugador ofensiu pugui començar la temporada amb confiança i gols.
16: Mira, la primera part crec que vam entrar molt bé al partit, vam ser netament superiors. De fet, recordo una vegada visionat el partit un altre cop, ens fan un tir a porteria en una rada nostra, però ens fiquem 0-2 i tenim diverses ocasions com per intentar fer algun gol més. Els primers 15 minuts de la segona part vam seguir una miqueta el mateix camí, però sí que és veritat que arrel de la errada que vam tenir en el gol d'ells, doncs el partit comença a embrutar-se, a haver-hi moltes interrupcions, moltes faltes, ells pugen una miqueta el nivell d'agressivitat, d'anar als duels i tal, i aquí nosaltres doncs tenim uns minuts de dubtes. No et diria que patim en excés, perquè no recordo cap xut del Torreforta, però sí que tenim aquests moments de, ostres, no estem bé, no? Van ser, ja et dic, 5-10 minuts que ja vam tenir una miqueta de dubtes.
15: El partit també va servir perquè diversos jugadors s'estrenessin oficialment amb el primer equip. L'entrenador destaca la incorporació a la dinàmica del primer equip de jugadors procedents del futbol base i sobretot de l'equip B del Cubelles, com Bernat Fonoll, Emiliano Silva o Paolo. Mentre que també va debutar en aquest partit a Facundo, un dels jugadors dels últims en arribar aquesta última setmana abans del debut. Amb els tres primers punts al sac, el Cubelles afronta ara el primer partit de Lliga al Josep Pons i Ventura. Serà aquest proper dissabte 26 de setembre a 6:45 de la tarda davant del Camarles. El rival també arriba al partit amb els tres primers punts al sac, després de superar l'Amposta per 3-1 en la primera jornada. Per tant, Cubelles i Camarles es trobaran a la segona jornada amb un ple de victòries en el seu primer partit de la temporada. Josi Manol avisa de la dificultat del partit i assenyala especialment el potencial del Camarles en les accions a pilota aturada i el joc per les bandes amb les centrades laterals. L'objectiu serà el trobar els punts febles del rival per intentar sumar una nova victòria. El tècnic també posa l'accent en la importància de fer-se forts a casa, especialment en una categoria marcada pels desplaçaments llargs. La idea és que el factor camp es noti des del primer minut i que l'equip surti al 100% davant de la seva afició. El Cubelles Camarles es jugarà, com dèiem, dissabte a 6:45 de la tarda al Josep Pons i Ventura en el primer partit oficial de la temporada a casa per l'equip de Josi Manol.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
17: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, amb sol i cel clar, amb algun núvol al migdia i alguns rebaixos a partir de mitja tarda. Hem d'esperar que la temperatura es mantingui de nit i reculi unes dècimes de dia i voltarà als 18 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 28, amb una humitat alta i ambient xafogós al migdia, ben feble en terrals fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada augmentant a marejola a la tarda. Per demà esperem un temps esplèndid i estiuenc, amb sol i cel clar, amb algun núvol baix, però al final del dia, ja entrada de nit, i amb una temperatura que aquesta nit pujarà unes dècimes i voltarà, estarà entre 18 i 19 de mínima, mentre que demà tocaran una mica de sostre aquesta setmana les temperatures i podrem arribar als 29 de màxima amb una humitat més alta i ambient xafogós al centre del dia, ben feble amb terral fins a mig matí i deixar loc la resta de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. I de cara al cap de setmana, temps estable amb unes temperatures que reculen entre 1 i 2 graus.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Un grup de treballadors i de familiars de la residència Edelweiss de Cubelles han protestat per les condicions laborals i han reclamat més personal i recursos. La concentració s'ha fet davant del centre privat en què hi ha aquest conflicte, que és el situat a l'Avinguda d'Europa del Parc de Cubelles, més a prop de Cunit. En Leomar Álvarez és un dels portaveus dels treballadors d'aquesta residència.
3: Las ratios del personal de gerocultores y de limpieza no van muy bien, aunque la empresa nos haya dicho que ellos cumplen con los requisitos de la ratio, pues no. No, porque si fuera de esa manera, los gerocultores no tuvieran sobrecarga de trabajo. Nosotros como gerocultores hacemos un llamado a el dueño de la empresa para que visualice y examine y haga un estudio sobre sincerar esa ratio, porque ya que las personas que se encargan no han podido resolver nuestras propias necesidades. Cuando yo hablo de la ratio es porque hace falta personal de gerocultura y hace falta personal de mantenimiento, que son las chicas de limpieza.
0: Els treballadors que sumen més de 20 en aquesta residència s'han organitzat mitjançant un comitè i, segons ha explicat una de les treballadores, Raquel Vidal, consideren les negociacions obertes amb l'empresa, tot i que no han rebut encara cap resposta a les seves peticions.
4: De moment estan obertes. Passa que, clar, hem enviat molts mails, molts requeriments i no hi ha hagut resposta. El més important per mi són els avis, que tinguin benestar i que estiguin bé, i després el tema això de les grues de bipestació, que es puguin aixecar bé del llit, d'on estiguin sentats, perquè no podem. Vull dir, és una cosa que és bàsica, saps? I amb una grua no tenim prou. I res, això l'únic que volia dir, que és el benestar dels avis, sobretot dels avis.
0: Entre altres qüestions, els professionals també han destacat el mal funcionament dels ascensors de l'edifici, cosa que suposa un risc per ells mateixos, però també pels usuaris, que són més autònoms i que es poden trobar tancats dins d'aquesta infraestructura. Els treballadors han rebut el suport de diversos familiars de residents en la protesta que han organitzat aquest dimecres i s'han unit per reclamar més recursos per part de l'empresa en aquest centre. Sentim alguns dels familiars que eren en aquesta protesta davant del centre Edelweiss, com per exemple Rosa Maria Luna.
5: Bueno, yo lo que veo es que falta personal, el centro le hace falta una rehabilitación, los baños están mal, hay muchas goteras que ponen mantas en el suelo, que es un peligro.

0: adentro y aparentemente no hay cambio. Yo sé que hay mucha gente que trabaja aquí y la mayoría de la gente que trabaja aquí son gente muy, pero muy agradable, de la A a la Z, porque todos son buena gente, pero está clarísimo y es evidente que los dueños de la residencia tienen que hacer algo ya.
1: I Anna Sánchez també ha parlat com a familiar d'una usuària d'aquest centre residencial.
2: El personal no puede ser más amable, porque más amable es imposible. Se nota que, lógicamente, se dedican a esto por vocación. Pero ellos también están muy coaccionados, porque apenas nos pueden ni saludar a los familiares cuando entramos. Aquí se nos ha vendido por contrato que están, que tienen todo tipo de grúas, fisioterapeutas, que tienen todos los aparatos, cuando esto es incierto, porque personalmente yo he estado abajo y lo he visto.
1: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'empresa, amb la direcció d'aquest centre residencial, d'aquesta residència Edelweiss situada a l'Avinguda d'Europa, perquè dongui la seva visió davant d'aquestes reclamacions dels treballadors i dels familiars. A l'hora de tancar l'informatiu encara no havíem obtingut cap resposta per part de responsables per saber també el seu punt de vista sobre aquesta situació. El nou contracte de serveis socials entre la Generalitat i el món local pujarà més de 2.300 milions d'euros i, per tant, serà un 66% més del que hi havia fa 3 anys, amb aproximadament 1.000 professionals nous. Aquest acord preveu 1.100 places extra contra el sensellarisme i també incrementa el preu hora del Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, juntament amb els presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, Meritxell Budó i David Bote, han presentat el contracte de serveis socials amb els ajuntaments i els consells comarcals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha detallat els recursos de l'acord i l'adhesió de professionals d'aquest àmbit.
3: És un acord que comporta 2.318 milions més d'euros que es finançaran els propers 4 anys, increment important de 925 milions respecte al contracte programa anterior, és un acord important, no? Més de 1.000 professionals.
1: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha assegurat que aquest acord, contracte sobre serveis socials, suposa també menys càrrega administrativa.
4: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació i de justificació. Menys càrrega administrativa per als ajuntaments i per a la Generalitat, basada en la confiança entre administracions, més celeritat en el pagament i més control dels objectius que ens hem compromès a aconseguir. I ho farem de la mà del món local, amb la convicció de que només treballant plegats podrem oferir a cada persona l'atenció que mereix.
1: I des del punt de vista del món local, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, ha destacat que els ajuntaments tindran més estabilitat en el finançament dels serveis socials.
5: En el canvi del sistema de pagament donem estabilitat a uns serveis que de per si són molt vulnerables i que, per tant, doncs, amb aquesta manera, amb aquest canvi en com es financien els diferents serveis, jo crec que fem més robustos i, per tant, doncs, més forts els nostres serveis socials, tant els dels ajuntaments com els del país.
1: A la mateixa línia s'ha expressat Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, qui també ha subratllat el paper de les administracions locals en aconseguir aquest acord.
6: Potser mai és suficient quan parlem de serveis socials, i en això estic segura que també tots ho compartim, però perquè les necessitats creixen i els ens locals continuem assumint cada dia molta pressió. Però si mirem d'on veníem i on som avui, podem dir que hi ha hagut avenços. De fet, són millores que no han aparegut soles, són el resultat de la insistència del món local i de la necessitat de fer entendre que els serveis socials no es poden planificar només des d'un despatx, sinó que cal el coneixement directe del territori.
1: Aquest acord preveu més concretament que hi haurà 1.100 places extres per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya. Això vol dir que hi haurà més places d'urgència, d'atenció diurna, d'allotjament temporal o de pisos d'inclusió. A més, també s'augmenta progressivament el preu hora del servei d'atenció domiciliària dels 24 euros actual als 27 euros al 2020.

0: 2027 fins a arribar als 30 euros al 2030. El Festival Canyelles Mil·lenària celebrarà la segona edició els dies 2, 3 i 4 d'octubre amb l'objectiu de consolidar el Garraf, una cita dedicada al gènere de la novel·la històrica. La iniciativa, impulsada amb la participació de l'associació Libertània, en què hi ha molts covellencs implicats, es vincula al certamen literari del Castell de Canyelles, que arriba aquest any a la seva 7a edició. Un dels reptes de l'organització serà donar a conèixer el festival entre els autors i consolidar-lo perquè cada vegada hi tinguin més interès a participar-hi. Segons el covellenc Pedro H., membre del Covelles Noir, involucrat també en l'organització del Canyelles Mil·lenària, a Catalunya hi ha pocs festivals d'aquest gènere dedicats a la novel·la històrica.
1: Teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que a més a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors pues, bueno, vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament pues, juntant-lo amb el certamen que fan de certamen literari Castell de Canyelles, que ja és la 7a edició, pues, bueno, diguem, ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
0: La programació començarà el divendres dia 2 d'octubre amb la presentació del festival i el lliurament dels premis del certamen literari. El dissabte dia 3 serà la jornada central amb un club de lectura al matí, dues taules de debat a la tarda. També es lliurarà el Premi La Trajectòria en Novel·la Històrica a John Carlin. L'edició anterior es va reconèixer a Carme Riera. Entre els participants anunciats hi haurà, entre d'altres, Francesc Puigpelat, Miquel Fananyàs, Núria Esponellà, Xavi Coral, Ascent Capel o Pere Angles. Una de les taules tractarà sobre Gaudí i el modernisme amb autors que han publicat llibres sobre aquestes qüestions. I diumenge, Canyelles recupera també la iniciativa Lletres a la plaça, que aquest any es farà al Castell. La jornada serà oberta, en aquest cas, a diferents gèneres i inclourà parades de llibreries i d'autors, també activitats literàries i una convenció de ciència-ficció i fantasia. Alguns actes del festival, a més, tindran lloc tant al Castell com també a un altre espai de Canyelles, l'espai Romanguer. L'entrada a les activitats del Festival Canyelles Mil·lenària són totes gratuïtes. L'escalfament global està transformant de manera directa els patrons migratoris i reproductius de la fauna marina al Mediterrani, entre altres conseqüències que també estem notant tots. En els darrers anys, les costes catalanes estan registrant un increment notable en la presència de nius de tortuga careta, un fenomen que respon a la recerca d'aquesta espècie d'unes condicions tèrmiques òptimes per la supervivència. Tradicionalment, la tortuga babaua o careta nidificava les costes de Grècia o de Turquia, però les altes temperatures registrades en aquests punts estan forçant les anomenades femelles colonitzadores a desplaçar-se cap a l'oest i al nord del Mediterrani i costes com la catalana, on també fa molta calor, però la temperatura no arriba als nivells que tenen actualment a Grècia o a Turquia. La tècnica de comunicació de la Fundació CRAM, Marta Mendoza, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles com la calor incideix directament en la biologia d'aquests animals.
2: Habitualment, doncs, nidificava a la zona de Grècia, de Turquia, i està començant a canviar el seu comportament amb motiu, doncs, de l'escalfament global que està havent, doncs, l'espècie s'està feminitzant. Per què? Perquè no ho sàpiga, doncs, el sexe de les cries de tortuga la determina la temperatura d'incubació. Quan hi ha temperatura més alta neixen més femelles i a temperatures més baixes neixen més mascles. I per tant, doncs ara l'espècie està, doncs, movent-se, estem rebent aquestes primeres femelles que nosaltres anomenem colonitzadores que estan arribant a les nostres platges cercant, doncs, una miqueta a trobar aquest 50%, a arribar a una temperatura bastant idònia perquè la meitat del niu puguin ser femelles i l'altra meitat puguin ser mascles i la viabilitat de l'espècie segueixi endavant.
0: Aquest moviment, aquesta migració adaptativa de les tortugues marines va quedar palesa l'estiu passat, quan a Catalunya es va assolir un rècord històric amb un total d'11 nius registrats al litoral, confirmant que aquesta espècie s'està assentant aquí, a les nostres costes i platges. Amb l'objectiu de divulgar aquest canvi i preparar la ciutadania davant de possibles troballes a la sorra de les platges, Cubelles acull aquest diumenge que ve, 27 de setembre, un taller divulgatiu i gratuït adreçat a les famílies. Està organitzat conjuntament pel CRAM i la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Marta Mendoza, del CRAM, ha detallat què tenen previst explicar i fer en el taller d'aquest diumenge a la platja de Cubelles.
2: Sí, a nivell educatiu, plantegem per un públic familiar, amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, bàsicament amb uns objectius de conèixer les tortugues marines al nostre mar, característiques, el procés, evidentment, de nidificació, les principals amenaces que afronten, que és el que comentàvem una mica abans, i, importantíssim, aprendre a actuar doncs, davant de la troballa d'un rastre, d'un niu o de la pròpia tortuga, i això ho fem doncs, mitjançant aquesta simulació de la gestió d'una niuada, i importantíssim també a nivell municipal doncs, fomentar la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunars i, no menys important, doncs, identificar sobretot bones pràctiques per intentar reduir el nostre impacte.
0: Tot i que l'espècie està demostrant una recuperació progressiva gràcies a la feina coordinada amb el sector pesquer i les institucions, la pressió humana continua sent la seva amenaça principal. Des del CRAM es recorden unes pautes bàsiques en cas de detectar un exemplar de tortuga marina o un niu a la sorra. En primer lloc, cal mantenir la distància i allunar-se un mínim de 30 metres per no interferir en el recorregut. Tenint en compte que la nidificació la fan les tortugues de nit, cal evitar la llum, no enfocar l'animal amb llanternes, ni fer servir flaixos fotogràfics. I, finalment, el que cal fer és trucar immediatament al telèfon 112 perquè s'activi el protocol oficial de protecció del niu i les tortugues. El Consell Comarcal del Garraf ha convocat el 7è Premi de Disseny del Cartell per a la campanya de sensibilització del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El premi és de 400 euros i s'hi poden presentar dissenys elaborats per dones residents a Cubelles, Canyelles o Olivella. Aquesta és una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Garraf, que té la finalitat de reunir obres per a la campanya de prevenció de la violència contra les dones que pretén sensibilitzar la població sobre diferents violències masclistes. La convocatòria està oberta des del 23 de setembre i fins al 15 d'octubre i s'adreça, com dèiem, a dones que estiguin empadronades o a Canyelles, Cubelles o Olivella. No hi ha límit d'edat. Les obres presentades, això sí, han de ser originals i inèdites. Cada participant en pot arribar a presentar un màxim de dues. Enguany, la temàtica del cartell ha d'estar relacionada, evidentment, amb el 25N, amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, però amb la temàtica de l'associacionisme. També cal incloure el lema Prou violència masclista. Pel que fa al format, el cartell ha de tenir un format vertical i els originals han de ser aptes per a la reproducció en quadricromia. Les obres es poden presentar doncs, mitjançant el Consell Comarcal del Garraf i les bases es poden consultar a la web del mateix Consell Comarcal. La decisió del jurat serà inapel·lable i es valorarà la qualitat artística de les obres, els seus valors creatius i d'innovació i la relació d'originalitat amb el tema proposat i la forma en què es tracta la realitat que reprodueix. Podeu trobar més informació, com dèiem, a la web del Consell Comarcal del Garraf.
3: El Club de Futbol Cubelles va debutar amb victòria el passat cap de setmana i ja prepara la seva estrena a casa davant del Camarles. El Cubelles ha començat amb bon peu aquesta nova etapa a la segona catalana. L'equip de Josu i Manol es va imposar el passat dissabte per 1-2 al camp del Torrefort en el seu debut en Lliga, en un partit on els cubellencs van encarrilar amb un doblet de Maur Vázquez a la primera meitat. L'entrenador del conjunt cubellenc que va passar per als micròfons del Juguemnet de Ràdio Cubelles va fer una valoració positiva de l'estrena, especialment pel que fa al primer temps. Josu i Manol explica que l'equip va entrar molt bé en el partit i va ser superior, generant diverses ocasions per ampliar l'avantatge. Després del descans, però, el partit es va complicar arran del gol local i va entrar en una fase amb més interrupcions, faltes i duels. Tot i alguns minuts de dubtes, el Cubelles va saber mantenir el control i no va permetre que els locals generessin ocasions clares en el tram final. Un dels noms propis del debut va ser Maur Vázquez, l'autor dels dos gols. El davanter, una de les apostes joves del nou projecte, va tenir així un inici especialment destacat. Josu Manol, d'aquesta manera, explicava que és molt important que un jugador ofensiu pugui començar la temporada amb confiança i gols.
4: Mira, la primera part crec que vam entrar molt bé al partit, vam ser netament superiors. De fet, recordo, bueno, recordo una vegada visionat el partit un altre cop, ens fan un tir a porteria en una rada nostra, però ens fiquem 0-2 i tenim diverses ocasions com per intentar fer algun gol més. Els primers 15 minuts de la segona part vam seguir una miqueta el mateix camí, però sí que és veritat que arrel de la errada que vam tenir en el gol d'ells, doncs el partit comença a embrutar-se, a haver-hi moltes interrupcions, moltes faltes, ells pugen una miqueta el nivell d'agressivitat, d'anar als duels i tal, i aquí nosaltres doncs, tenim uns minuts de dubtes. No et diria que patim en excés perquè no recordo cap xut del Torreforta, però sí que tenim aquests moments de, ostres, no estem bé, no? Van ser, ja et dic, 5-10 minuts que ja vam tenir una miqueta de dubtes.
3: El partit també va servir perquè diversos jugadors s'estrenessin oficialment amb el primer equip. L'entrenador destaca la incorporació a la dinàmica del primer equip de jugadors procedents del futbol base i sobretot de l'equip B del Cubelles, com Bernat Fonoll, Emiliano Silva o Paolo. Mentre que també va debutar en aquest partit a Facundo, un dels jugadors dels últims en arribar aquesta última setmana abans del debut. Amb els tres primers punts al sac, el Cubelles afronta ara el primer partit de Lliga al Josep Pons i Ventura. Serà aquest proper dissabte 26 de setembre a 6:45 de la tarda davant del Camarles. El rival també arriba al partit amb els tres primers punts al sac, després de superar l'Amposta per 3-1 en la primera jornada. Per tant, Cubelles i Camarles es trobaran a la segona jornada amb un ple de victòries en el seu primer partit de la temporada. Josep Manol avisa de la dificultat del partit i assenyala especialment el potencial del Camarles en les accions a pilota aturada i el joc per les bandes amb les centrades laterals. L'objectiu serà el trobar els punts febles del rival per intentar sumar una nova victòria. El tècnic també posa l'accent en la importància de fer-se forts a casa, especialment en una categoria marcada pels desplaçaments llargs. La idea és que el factor camp es noti des del primer minut i que l'equip surti al 100% davant de la seva afició. El Cubelles Camarles es jugarà, com dèiem, dissabte a 6:45 de la tarda al Josep Pons i Ventura en el primer partit oficial de la temporada a casa per l'equip de Josu i Manol.
5: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
0: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
7: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El nou contracte de serveis socials entre la Generalitat i el món local pujarà més de 2.300 milions d'euros i, per tant, serà un 66% més del que hi havia fa 3 anys, amb aproximadament 1.000 professionals nous. Aquest acord preveu 1.100 places extra contra el sensellarisme i també incrementa el preu hora del Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, juntament amb els presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, Meritxell Budó i David Bote, han presentat el contracte de serveis socials amb els ajuntaments i els consells comarcals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha detallat els recursos de l'acord i l'adhesió de professionals d'aquest àmbit.
3: És un acord que comporta 2.318 milions més d'euros que es finançaran els propers 4 anys, increment important de 925 milions respecte al contracte programa anterior, és un acord important, no? Més de 1.000 professionals.
2: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha assegurat que aquest acord, contracte sobre serveis socials, suposa també menys càrrega administrativa.
4: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació i de justificació. Menys càrrega administrativa per als ajuntaments i per a la Generalitat, basada en la confiança entre administracions, més celeritat en el pagament i més control dels objectius que ens hem compromès a aconseguir. I ho farem de la mà del món local, amb la convicció de que només treballant plegats podrem oferir a cada persona l'atenció que mereix.
2: I des del punt de vista del món local, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, ha destacat que els ajuntaments tindran més estabilitat en el finançament dels serveis socials.
5: En el canvi del sistema de pagament donem estabilitat a uns serveis que de per si són molt vulnerables i que, per tant, doncs, amb aquesta manera, amb aquest canvi en com es financien els diferents serveis, jo crec que fem més robustos i, per tant, doncs, més forts els nostres serveis socials, tant els dels ajuntaments com els del país.
2: A la mateixa línia s'ha expressat Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, qui també ha subratllat el paper de les administracions locals en aconseguir aquest acord.
6: Potser mai és suficient quan parlem de serveis socials, i en això estic segura que també tots ho compartim, però perquè les necessitats creixen i els ens locals continuem assumint cada dia molta pressió. Però si mirem d'on veníem i on som avui, podem dir que hi ha hagut avenços. De fet, són millores que no han aparegut soles, són el resultat de la insistència del món local i de la necessitat de fer entendre que els serveis socials no es poden planificar només des d'un despatx, sinó que cal el coneixement directe del territori.
2: Aquest acord preveu més concretament que hi haurà 1.100 places extres per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya. Això vol dir que hi haurà més places d'urgència, d'atenció diurna, d'allotjament temporal o de pisos d'inclusió. A més, també s'augmenta progressivament el preu hora del servei d'atenció domiciliària dels 24 euros actual als 27 euros al 2027 fins a arribar als 30 euros al 2030. El Festival Canyelles Mil·lenària celebrarà la segona edició els dies 2, 3 i 4 d'octubre amb l'objectiu de consolidar el Garraf, una cita dedicada al gènere de la novel·la històrica. La iniciativa, impulsada amb la participació de l'associació Libertània, en què hi ha molts covellencs implicats, es vincula al certamen literari del Castell de Canyelles, que arriba aquest any a la seva 7a edició. Un dels reptes de l'organització serà donar a conèixer el festival entre els autors i consolidar-lo perquè cada vegada hi tinguin més interès a participar-hi. Segons el covellenc Pedro H., membre del Cubelles Noir, involucrat també en l'organització del Canyelles Mil·lenària, a Catalunya hi ha pocs festivals d'aquest gènere dedicats a la novel·la històrica.
7: Teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que a més a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament pues, amb, juntant-lo amb el certamen que fan de certamen literari Castell de Canyelles, que ja és la 7a edició, pues, bueno, diguem, ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
2: La programació començarà el divendres dia 2 d'octubre amb la presentació del festival i el lliurament dels premis del certamen literari. El dissabte dia 3 serà la jornada central amb un club de lectura al matí, dues taules de debat a la tarda. També es lliurarà el Premi La Trajectòria en Novel·la Històrica a John Carlin. L'edició anterior es va reconèixer a Carme Riera. Entre els participants anunciats hi haurà, entre d'altres, Francesc Puigpelat, Miquel Fananyàs, Núria Esponellà, Xavi Coral, Ascent Capel o Pere Angles. Una de les taules tractarà sobre Gaudí i el modernisme amb autors que han publicat llibres sobre aquestes qüestions. I diumenge, Canyelles recupera també la iniciativa Lletres a la plaça, que aquest any es farà al Castell. La jornada serà oberta, en aquest cas, a diferents gèneres i inclourà parades de llibreries i d'autors, també activitats literàries i una convenció de ciència-ficció i fantasia. Alguns actes del festival, a més, tindran lloc tant al Castell com també a un altre espai de Canyelles, l'espai Romanguer. L'entrada a les activitats del festival Canyelles Mil·lenària són totes gratuïtes.
8: Ràdio Cubelles. Sempre a prop teu.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Un grup de treballadors i de familiars de la residència Edelweiss de Cubelles han protestat per les condicions laborals i han reclamat més personal i recursos. La concentració s'ha fet davant del centre privat en què hi ha aquest conflicte, que és el situat a l'Avinguda d'Europa del Parc de Cubelles, més a prop de Cunit. En Leomar Álvarez és un dels portaveus dels treballadors d'aquesta residència.
3: Las ratios del personal de gerocultores y de limpieza no van muy bien, aunque la empresa nos haya dicho que ellos cumplen con los requisitos de la ratio, pues no. No, porque si fuera de esa manera, los gerocultores no tuvieran sobrecarga de trabajo. Nosotros como gerocultores hacemos un llamado a el dueño de la empresa para que visualice y examine y haga un estudio sobre sincerar esas ratios, porque ya que las personas que se encargan no han podido resolver nuestras propias necesidades. Cuando yo hablo de la ratio es porque hace falta personal de gerocultura y hace falta personal de mantenimiento, que son las chicas de limpieza.
2: Els treballadors que sumen més de 20 en aquesta residència s'han organitzat mitjançant un comitè i, segons ha explicat una de les treballadores, Raquel Vidal, consideren les negociacions obertes amb l'empresa, tot i que no han rebut encara cap resposta a les seves peticions.
4: De moment estan obertes. Passa que, clar, hem enviat molts mails, molts requeriments i no hi ha hagut resposta. El més important per mi són els avis, que tinguin benestar i que estiguin bé, i després el tema això de les grues de bipestació, que es puguin aixecar bé del llit, d'on estiguin sentats, perquè no podem. Vull dir, és una cosa que és bàsica, saps? I amb una grua no tenim prou. I res, això l'únic que volia dir, que és el benestar dels avis, sobretot dels avis.
2: Entre altres qüestions, els professionals també han destacat el mal funcionament dels ascensors de l'edifici, cosa que suposa un risc per ells mateixos, però també pels usuaris, que són més autònoms i que es poden trobar tancats dins d'aquesta infraestructura. Els treballadors han rebut el suport de diversos familiars de residents en la protesta que han organitzat aquest dimecres i s'han unit per reclamar més recursos per part de l'empresa en aquest centre. Sentim alguns dels familiars que eren en aquesta protesta davant del centre Edelweiss, com per exemple Rosa Maria Luna.
5: Bueno, yo lo que veo es que falta personal, el centro le hace falta una rehabilitación, los baños están mal, hay muchas goteras que ponen mantas en el suelo, que es un peligro para los abuelos, y sobre todo apoyarlos a los trabajadores, que és un trabajo muy duro y necesitan apoyo.
2: També ha parlat amb Ràdio Cubelles un altre dels familiars de usuaris d'aquest centre residencial, com Jorge Estrado.
6: Yo estoy viendo desde hace 2 años que mi madre viene aquí, estoy viendo determinadas cosas bastante fuertes, como por ejemplo que a la tarde no hay una enfermera, solo hay una enfermera solo por la mañana. También, por ejemplo, la limpieza por la tarde no existe en las habitaciones. También, por ejemplo, me he encontrado a mi madre ya 8 veces con la medicación en los bolsillos porque no se la dan. Entonces he empezado a tratar de hacer algo y pasar emails, e inclusive hice una llamada al ayuntamiento, estuve sentado con los asistentes sociales y también llamé a la policía para avisar de que está pasando esto acá adentro, y aparentemente no hay cambio. Yo sé que hay mucha gente que trabaja aquí, y la mayoría de la gente que trabaja aquí son gente muy, pero muy agradable, de la A a la Z, porque todos son buena gente, pero está clarísimo y es evidente que los dueños de la residència tienen que hacer algo ya.
2: I Ana Sánchez també ha parlat com a familiar d'una usuària d'aquest centre residencial.
7: El personal no puede ser más amable, porque más amable es imposible. Se nota que, lógicamente, se dedican a esto por vocación. Pero ellos también están muy coaccionados, porque apenas nos pueden ni saludar a los familiares cuando entramos. Aquí se nos ha vendido por contrato que están, que tienen todo tipo de grúas, fisioterapeutas, que tienen todos los aparatos, cuando esto es incierto, porque personalmente yo he estado abajo y lo he visto.
2: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'empresa, amb la direcció d'aquest centre residencial, d'aquesta residència Edelweiss situada a l'Avinguda d'Europa, perquè dongui la seva visió davant d'aquestes reclamacions dels treballadors i dels familiars. A l'hora de tancar l'informatiu, encara no havíem obtingut cap resposta per part de responsables per saber també el seu punt de vista sobre aquesta situació.
8: Ràdio Cubelles. Sempre a prop teu.

Ben retrobats aquí a Ràdio Cubelles, qui us parla, com deia la Txell, i ja tornem a estar aquí després d'aquestes vacances d'estiu, amb aquest estiu infernal que no sé com l'hem aguantat, encara estem aquí vius, vivitos i coleando. I res, com sempre, tot un plaer estar aquí als estudis de Ràdio Cubelles del meu poble, compartint la millor música que es pugui trobar dins d'aquesta història de la humanitat. N'hi ha de tot, sí, per tots gustos, només faltaria. Però en el meu cas, com que jo sóc un amant incondicional dels anys 40 i 50, doncs aquest és el fi, no?, la fi del meu programa, no?, de la maleta de la Guspireta. I comencem, doncs, amb novetats. Avui tindrem un programa d'una hora, esperant, expectants, si podem seguir fent una hora, i tot i la demanda dels oients que m'han anat comentant: Txell, va, se'ns fa curt, no sé què, la música, bla, bla, bla, bla, això que fan tothom, que estic molt agraïda, donar les gràcies sobretot a la gent que sempre fidels ens escolta. I dit això, avui tindrem un programa d'una hora, sí. I la setmana que ve, Déu dirà, ja us aniré comentant les novetats en el frente. Avui tenim un programa replet de música dels anys 50. Avui el dedico íntegrament als anys 50 i al rock and roll i al rockabilly. Ja sabeu que m'agrada molt fer una hora, un dia de rock and roll i un dia de swing. Però la cabra tira al monte, i últimament doncs us vaig portar la temporada passada molt de rock and roll, perquè al final tira la cabra al monte. Avui, com us deia, tenim un programa replet de rock and roll i hem començat amb greatest hits. Avui tindrem grans èxits de les meves punxades, de la Guspireta, grans èxits del programa, de les ballades que vaig a ballar, que després us explicaré una mica en resum les ballades i les mogudes que tenim del rock and roll, pels que us voleu integrar en aquest món i sabeu, doncs, dins de les nostres terres, què ens podem trobar. I hem començat amb un dels grans que fa poc van estar a Barcelona, o han de venir, encara no ho sé, ho haig de mirar, no me'n recordo, és el que té ser d'Ori, el peix. Crec que han estat pel país, però no sé exactament si han de venir a Barcelona o hi han vingut. Ara, durant aquesta estona del programa, ho miro. A Sant Google, clar, evidentment. No. Allà aquest ho explica tot, menys el número de la loto. I doncs tenim grans èxits, ja sabeu, Elvis, Eddie Cochran, Johnny Cash, Nancy Sinatra, Dion, bueno, en fi, els anirem descobrint mica en mica, que m'agrada també que hi hagi aquest punt de sorpresa al programa. Doncs ara seguim amb un altre dels grans, que ja sabeu que jo sóc una enamorada també del Johnny Cash. El Johnny Cash també és un dels grans, un pioner, ens va deixar fa quasi 15 o 16 anys, però la seva música segueix en peu i és una persona que passarà a la història amb aquesta gran veu i amb la seva gran música. Us deixo un vell amb el Johnny Cash, So Doggone Lonesome.

Doncs diem adeu amb el principi de la cançó amb interferències, és el que té anys 50. Esperem que no torni a passar, si no tenim un problema i no es diu el 3%. Acabem d'escoltar el Johnny Cash, un dels grans, ja us he dit. També es va fer una pel·li com un biopic de la seva vida, que no me'n recordo com es diu, veus, que no me'n recordo de res. Però bueno, nomeno coses que em venen al cap, però no me'n recordo. A veure si ara ho miro. I la cançó es deia So Doggone Lonesome. És una cançó que vaig descobrir aquest estiu, perquè aquest estiu, tot i treballar condenadament, també entre trincar maleantes i trincar més maleantes, també escoltava música i una mica descobrir noves coses, però encara que no és de fa poc aquesta cançó, evidentment, totes aquestes carreres d'aquest senyor van durar molts anys i també va ser molt prolífica la carrera i tenen moltes, moltes cançons que de vegades se'ns escapen. Per això hem d'anar investigant i espigolant a la seva vida. I a la seva vida, en teoria, musical. La seva vida personal, això ja és pels mitòmans, en el cas meu, a l'Elvis. I doncs aquesta cançó, espero que us hagi agradat. No és la de les més sonades, de les més conegudes d'ell, però bueno, aquesta, déu-n'hi-do. I ara passem a un dels grans mites de la història d'ara, del segle XXI, que és un noi que viu als Estats Units, que és un dels grans del rock and roll d'ara mateix, del rockabilly. No està ple de taranyines com a l'Elvis, però és una llegenda, crec, futura, vivent, en aquest cas, per gaudir-la encara, perquè encara, per sort, està entre nosaltres. Es diu J.D. McPherson. A altres programes us he parlat d'ell, l'he portat moltes vegades, ha vingut aquí a Barcelona moltes vegades i no té, o sigui, és un crac dels megacracs, us el recomano 200%. Si us agrada una mica aquest món i teniu temps, busqueu al YouTube o a l'Spotify. Al YouTube el podreu veure, el podreu escoltar i veure com es mou, com la seva energia, no? ens arriba. No és el mateix que escoltar-lo, evidentment, jo em vaig enamorar d'aquest tio només escoltant-lo, però veient-lo també doncs, pots percebre una mica més d'ell, no? I aquesta cançó m'encanta, és la High Level, juntament amb una altra que també us portaré. Avui porto diferents artistes, però també repetim una mica d'artista, perquè coneixeu també una mica més les cançons seves. Dit això, escoltem el J.D. McPherson amb una cançó que és brutal, com diu aquest home de la cuina, Let the Good Times Roll. Escoltem J.D. McPherson.

The Good Times Roll del JD Mark Ferson. I ara acabo de mirar aquestes coses que vaig mirant perquè em venen al cap, rotllo Flash Gordon, i com us he dit al principi hem escoltat Kitty Daisy and Lewis, que no us he presentat, ja ho sabeu que els he posat moltes vegades, però els que acabeu d'arribar de Mart, us ho torno a explicar, cap problema. Són tres germans, abans tocaven amb els tres germans amb la mare i el pare, la mare el contrabaix i el pare crec que era la guitarra, però ara ho van deixar i ara han agafat un altre membre. Doncs sí, van estar fa poc a Barcelona, ara ho acabo de consultar a Sant Google. El 18 de setembre van estar a Barcelona a la Sala Apolo i després se'n van anar a Madrid, primer a Madrid el 16 de setembre, el 17 van estar a València, el 18 a Barcelona, per tant fa 4 dies que van estar aquí a Barcelona i segueix la seva gira de 2026 per la resta d'Europa. Ja aquí a Barcelona ja anem justos. Doncs això, que això era una cosa que havia de dir abans i ho acabo de mirar. I ara passem amb un altre, canviant de rotllo, amb una altra història, un grup que es diu The Delta Bombers. Aquest grup el vaig descobrir també espigolant amb les meves punxades, brutals també, Delta Bombers, brutals, però van tenir, ja sabeu que sóc l'abuela Cebolleta / Libro de Petete, quan puc, perquè encara em falta aprendre moltes coses. Aquest grup, hi havia un cantant que també és brutal, és que tot el que porto jo és brutal, si no m'ho dic jo. Doncs aquest grup tenia un cantant que es deia Chris. Llavors van acabar malament i aquest noi es va separar i va fer un solitari. Però clar, com que ell composa, toca la guitarra i canta, doncs, bueno, aviam, molt no els hi fa falta, perquè et busques més en el món aquest del rockabilly, doncs hi ha diferents grups, hi ha gent que toca amb molts de grups, i en aquest cas doncs ell va buscar un altre grup, va buscar els diferents membres que li faltaven d'instruments i ja està. I llavors l'any passat a l'Screaming, aquest festival que ja us en parlaré més extensament, a l'Screaming, que és el festival de rock and roll de Calella, que el fan normalment a principis de juny, vaig estar i va venir ell com a Chris. Va ser espectacular, o sigui, aquest home en escena, a més mateix com a l'Elvis, 1,90 m, és un espectacle aquest home. Brutal, en directe és una passada, o sigui, guanya el 300%. Doncs avui vull portar una cançó dels Delta Bombers, però que la canta ell, perquè encara era membre, va ser l'última etapa dels Delta Bombers que va estar ell allà. Aquesta cançó m'encanta, ell encara canta cançons de Delta Bombers, perquè suposo que deu tenir ell els drets, i les va digué fer ell, però bueno, en fi, definitiva. Pressure and Time, The Delta Bombers.

0: only with the time to kill.
1: Diem adeu al... Això, quedava això. Pim, sempre m'ho deixo. Diem adeu al Chris dels Delta Bombers amb Pressure and Time. I ara passem a... Ja sabeu que sóc una enamorada i una mitòmana d'aquest home, l'Elvis Presley. I avui doncs, portem un parell, tres de cançons, ja que tenim una hora, vamos, vamos. I doncs això. I avui porto una cançó que la vaig escoltar fa poc, que feia temps que no l'escoltava, tot i que la conec molt bé. Però avui dic, va... Avui la portaré perquè, com que té tantes cançons d'aquest home, doncs la portaré perquè... Perquè sí, perquè jo lo valgo. I perquè ell lo vale más. Escoltem Elvis Presley amb King Creole.

King Creole del Elvis Presley, el gran, el rei del rock and roll, el pioner, encara que molts reneguin d'ell, tot i que és un pioner en l'estil, amb la roba, amb la música, és tot. High level. Ara passem amb una altra cançó que m'encanta. Avui ja us he dit al principi del programa de la maleta de la Guspi, que portaria super mega greatest hits. Per començar, comencem la temporada Force. Evidentment que sempre bon rotllo, respecte i alegria a dojo. I aquesta música ho porta, evidentment, ho porta molt. I aquest senyor també és molt famós en el seu camp, es diu Johnny Brunet, hòstia, ho haig de mirar tu, perquè a sobre dislèxica, no? Si ja et dic jo. La cançó es diu Rockabilly Boogie, que també s'han fet moltes versions a altres grups, i Johnny Brunet, perdó. I res, escoltem-la, que val molt la pena, Johnny Brunet amb Rockabilly Boogie.

Adeu a Rockabilly Boogie i ara diem hola a Rockin' Rock and Roll de la Nancy Sinatra, la filla del Frank Sinatra, el gran. Escoltem-la amb ella, que també és una gran, es va fer molt famosa amb These Boots Are Made for Walking, però aquesta cançó la vaig descobrir també aquest estiu i brutal també. Ja la vaig anar a punxar a principis d'estiu i és molt, molt xula. Deixem-la amb, us deixo amb ella, amb la Nancy Sinatra, amb Rockin' Rock and Roll.

Doncs la Nancy Sinatra ens acaba de deixar amb una joia que es diu Rockin' Rock and Roll. I ara passem amb el Dion. El Dion també els he portat moltes vegades. Els pot ballar amb swing, es pot ballar amb rock and roll. Mira, té les dues vessants. I es diu la cançó Run Around Sue. És una de les primeres que vaig començar a ballar jo amb el swing, amb l'indy, hop, i l'he seguit ballant quan toca rock and roll. Una passada també, un dels grans de l'època. I res, us deixo un vell perquè el gaudim tots plegats. Dion, Run Around Sue.

Doncs hem pogut gaudir una mica del Dion amb Run Around Sue i hem pogut ballar-lo també. Jo no he pogut ballar aquí a l'estudi perquè no m'he aixecat, si no hagués pogut fer-ho soleta també, que podem fer... També hi ha un ball de swing que pots fer... Que no me'n recordo com es diu. Que raro. Doncs això, que pots ballar sol. En fi, seguim pels camins inescrutables, com dic sempre, del swing, del rock and roll, en aquest cas avui, del rock and roll i el rockabilly. I ara tenim una altra cançó que també l'he descobert aquest estiu, que es diu Take Me to the Fair, de l'Elvis Presley. Sabem que aquest senyor, a part de música, va fer també pel·lícules. Algunes estan al Filming, no totes, algunes les he vistes. Bueno, jo és que li tinc amor etern a aquest senyor, però bueno, sí que és veritat que són pel·lícules, bueno, que hi ha gent que diu són molt senzilletes, diguem-ho així, però bueno, allà podem gaudir de l'Elvis, com es mou, com es gesticula, també com canta en directe, en directe a la pel·lícula, clar. Una mica veure com és ell, no?, interpretant un paper. Val la pena si ets amant d'aquest senyor, i si no, doncs mira, tal dia farà un any, com diuen els catalans. Doncs això, escoltem a l'Elvis Presley amb Take Me to the Fair.

Molt bé, Elvis Presley amb Take Me to the Fair. I ara passem a una mica més tranquil·lets. Bé, no és l'única, és l'única. Però la volia fer encabir perquè m'encanta aquest home, m'encanta. El vaig descobrir quan jo era molt petita, anant amb viatgets que fèiem amb uns pares, en aquell cas Arenys de Mar, que mon pare tenia, té família a Arenys de Mar, i tornant a la nit, me'n recordo com si fos ahir, ai, perdoneu, això de l'aire condicionat passa factura. Doncs això, després d'aquest engargallament, tornàvem d'Arenys de Mar, era de nit, i me'n recordo d'escoltar el Pol Anka en aquell caset, que ja no sabem, avui dia la gent no sap ni què és això del caset, i vaig escoltar, doncs Diana, i en aquest Diana és la que tinc més present, però aquesta també la vaig escoltar, la que us porto avui. És molt bonica, és espectacular, el Pol Anka també, un dels grans, i la cançó es diu You Are My Destiny. Escoltem-la, Pol Anka.

ets el meu destí, Polanka, you are my destiny. I ara passem amb uns altres de les ballades que fem, que es diu The Chartbusters, amb una cançó que es diu She's the One. Vinga, som-hi, que no pari la música. One, two, three.

Entre You're My Destiny i She's the One estem, vamos, high level de romàntics i... però en marxa, amb canya, com porta el rock and roll. I ara passem també, a, després d'escoltar els The Chartbusters, passem amb el Johnny Brunet, que l'hem escoltat abans, amb Rockabilly Boogie. I ara aquesta cançó que també m'encanta es diu All By Myself. També aquest home, el disc aquest, és una passada. Totes les cançons valen molt la pena. Escoltem-lo amb ell, amb un dels grans, Johnny Brunet, amb All By Myself.

All by myself, and Johnny Brunet. I ara tornem a entrar en el món del senyor Elvis Presley, de Tupelo, de Memphis, amb una cançó que també surt en una de les pel·lícules, que es diu Follow That Dream, segueix aquest somni. Això és el que hauríem de fer tots, seguir els nostres somnis i aniríem millor, i ser millors persones, perquè avui dia tot el que corre per aquest món de Déu, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Follow the Dream del Elvis Presley. Escoltem-lo amb aquesta gran, gran cançó.

Diem adéu a l'Elvis Presley i diem hola a l'Eddie Cochran amb Come on Everybody, una cançó que també ballem molt a les jams. És també un dels grans, com sempre dic, és que avui he portat molt, molt, molt dels grans, i som pioners que gràcies a ells el rock and roll va anar creixent i es va anar fent tan sòlid com ha arribat avui en els nostres dies. Deixo de parlar i escoltem el Eddie Cochran amb Come on Everybody.

0: Diem adéu al senyor Eddie Cochran i ara escoltem una col·laboració que va fer el J.D. McPherson amb un grup que es diu Flip Bops, que és de Rockabilly, i una cançó també que no tinc paraules per descriure aquesta cançó. Es diu Heart on Fire. El videoclip al YouTube també és molt bonic, és en blanc i negre, amb una, estan tocant en una fàbrica, molt senzill, però molt, molt, molt, que transmet molt, com totes les seves cançons. Us deixo amb ell, amb el J.D. McPherson i els Flip Bops amb Hearts on Fire.
1: Okay. I'm schwitzing.
2: Rolling whenever ready.
1: Okay.

0: All right. Oh, I think I get it. Maybe one here or there, but nobody's going to kick me out of school for it. And love you guys. Thank you so much.
1: Vinga, Heads on Fire, el J.D. McPherson amb Flip-Ops. I ara entrem a la recta final del programa. Ens queden dues cançons. Ha sigut un plaer absolut tenir una hora per poder gaudir i fer gaudir. Una cançó només ens queda, perdó. I res, ens queda doncs, agrair a la gent que sempre ha estat aquí, que tornem a estar amb tots vosaltres entre els oients de Ràdio Cubelles i els que no són de Cubelles, que també ens escolten per internet. Ja sabeu que el programa es penja després a la web de Ràdio Cubelles com a podcast, perquè la gent que no el pot escoltar en directe doncs el pugui escoltar després en diferit. I això, moltes gràcies per sempre estar aquí al costat, per escoltar la maleta, per apreciar aquesta bona música que ens acompanyarà sempre en tots els temps. I res, ens retrobem la setmana que ve, marxem amb un dels grans, sempre acabo amb la cirereta del pastís, amb ell, amb només ell, que és l'Elvis Presley, amb una cançó que fa la Royal Philharmonic d'Anglaterra, que fa una adaptació del Burning Love. Gaudiu de la setmana, ens retrobem la setmana que ve. Salut i rock and roll!

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al passeig marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable, amb sol i cel clar, amb algun núvol al migdia i alguns rebaixos a partir de mitja tarda. Hem d'esperar que la temperatura es mantingui de nit i reculi unes dècimes de dia i voltarà als 18 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 28, amb una humitat alta i ambient xafogós al migdia, ben feble en terrals fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada augmentant a marejola a la tarda. Per demà esperem un temps esplèndid i estiuenc, amb sol i cel clar, amb algun núvol baix, però al final del dia, ja entrada de nit, i amb una temperatura que aquesta nit pujarà unes dècimes i voltarà, estarà entre 18 i 19 de mínima, mentre que demà tocaran una mica de sostre aquesta setmana les temperatures i podrem arribar als 29 de màxima amb una humitat més alta i ambient xafogós al centre del dia, ben feble amb terral fins a mig matí i deixar loc la resta de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. I de cara al cap de setmana, temps estable amb unes temperatures que reculen entre 1 i 2 graus.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Un grup de treballadors i de familiars de la residència Edelweiss de Cubelles han protestat per les condicions laborals i han reclamat més personal i recursos. La concentració s'ha fet davant del centre privat en què hi ha aquest conflicte, que és el situat a l'Avinguda d'Europa del Parc de Cubelles, més a prop de Cunit. En Leomar Álvarez és un dels portaveus dels treballadors d'aquesta residència.
3: Las ratios del personal de gerocultores y de limpieza no van muy bien, aunque la empresa nos haya dicho que ellos cumplen con los requisitos de la ratio, pues no. No, porque si fuera de esa manera, los gerocultores no tuvieran sobrecarga de trabajo. Nosotros como gerocultores hacemos un llamado a el dueño de la empresa para que visualice y examine y haga un estudio sobre sincerar esas ratios, porque ya que las personas que se encargan no han podido resolver nuestras propias necesidades. Cuando yo hablo de la ratio es porque hace falta personal de gerocultura y hace falta personal de mantenimiento, que son las chicas de limpieza.
0: Els treballadors, que sumen més de 20 en aquesta residència, s'han organitzat mitjançant un comitè i, segons ha explicat una de les treballadores, Raquel Vidal, consideren les negociacions obertes amb l'empresa, tot i que no han rebut encara cap resposta a les seves peticions.
4: De moment estan obertes. Passa que, clar, hem enviat molts mails, molts requeriments i no hi ha hagut resposta. El més important per mi són els avis, que tinguin benestar i que estiguin bé, i després el tema això de les grues de bipestació, que es puguin aixecar bé del llit, d'on estiguin sentats, perquè no podem. Vull dir, és una cosa que és bàsica, saps? I amb una grua no tenim prou. I res, això l'únic que volia dir, que és el benestar dels avis, sobretot dels avis.
0: Entre altres qüestions, els professionals també han destacat el mal funcionament dels ascensors de l'edifici, cosa que suposa un risc per ells mateixos, però també pels usuaris, que són més autònoms i que es poden trobar tancats dins d'aquesta infraestructura. Els treballadors han rebut el suport de diversos familiars de residents en la protesta que han organitzat aquest dimecres i s'han unit per reclamar més recursos per part de l'empresa en aquest centre. Sentim alguns dels familiars que eren en aquesta protesta davant del centre Edelweiss, com per exemple Rosa Maria Luna.
5: Bueno, yo lo que veo es que falta personal, el centro le hace falta una rehabilitación, los baños están mal, hay muchas goteras que ponen mantas en el suelo, que es un peligro para los abuelos, y sobre todo apoyarlos a los trabajadores, que és un trabajo muy duro y necesitan apoyo.
0: També ha parlat amb Ràdio Cubelles un altre dels familiars d'usuaris d'aquest centre residencial, com Jorge Estrado.
6: Yo estoy viendo desde hace 2 años que mi madre viene aquí, estoy viendo determinadas cosas bastante fuertes, como por ejemplo que a la tarde no hay una enfermera, solo hay una enfermera solo por la mañana. También, por ejemplo, la limpieza por la tarde no existe en las habitaciones. También, por ejemplo, me he encontrado a mi madre ya 8 veces con la medicación en los bolsillos porque no se la dan. Entonces he empezado a tratar de hacer algo y pasar emails. Inclusive hice una llamada al ayuntamiento. Estuve sentado con los asistentes sociales y también llamé a la policía para avisar de que está pasando esto acá adentro. Y aparentemente no hay cambio. Yo sé que hay mucha gente que trabaja aquí y la mayoría de la gente que trabaja aquí son gente muy, pero muy agradable, de la A a la Z, porque todos son buena gente. Pero está clarísimo y es evidente que los dueños de la residència tenen que fer algo ja.
0: I Anna Sánchez també ha parlat com a familiar d'una usuària d'aquest centre residencial.
4: El personal no puede ser más amable, porque más amable es imposible. Se nota que, lógicamente, se dedican a esto por vocación. Pero ellos también están muy coaccionados, porque apenas nos pueden ni saludar a los familiares cuando entramos. Aquí se nos ha vendido por contrato que están, que tienen todo tipo de grúas, fisioterapeutas, que tienen todos los aparatos, cuando esto es incierto, porque personalmente yo he estado abajo y lo he visto.
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'empresa, amb la direcció d'aquest centre residencial, d'aquesta residència Edelweiss situada a l'Avinguda d'Europa, perquè doni la seva visió davant d'aquestes reclamacions dels treballadors i dels familiars. A l'hora de tancar l'informatiu, encara no havíem obtingut cap resposta per part de responsables per saber també el seu punt de vista sobre aquesta situació. El nou contracte de serveis socials entre la Generalitat i el món local pujarà més de 2.300 milions d'euros i, per tant, serà un 66% més del que hi havia fa 3 anys, amb aproximadament 1.000 professionals nous. Aquest acord preveu 1.100 places extra contra el sensellarisme i també incrementa el preu hora del Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, juntament amb els presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, Meritxell Budó i David Bote, han presentat el contracte de serveis socials amb els ajuntaments i els consells comarcals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha detallat els recursos de l'acord i l'adhesió de professionals d'aquest àmbit.
7: És un,

0: I ho farem de la mà del món local, amb la convicció de que només treballant plegats podrem oferir a cada persona l'atenció que mereix.
1: I des del punt de vista del món local, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, ha destacat que els ajuntaments tindran més estabilitat en el finançament dels serveis socials.
2: En el canvi del sistema de pagament donem estabilitat a uns serveis que de per si són molt vulnerables i que, per tant, doncs, amb aquesta manera, amb aquest canvi en com es financien els diferents serveis, jo crec que fem més robustos i, per tant, doncs, més forts els nostres serveis socials, tant els dels ajuntaments com els del país.
1: A la mateixa línia s'ha expressat Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, qui també ha subratllat el paper de les administracions locals en aconseguir aquest acord.
3: Potser mai és suficient quan parlem de serveis socials, i en això estic segura que també tots ho compartim, però perquè les necessitats creixen i els ens locals continuem assumint cada dia molta pressió. Però si mirem d'on veníem i on som avui, podem dir que hi ha hagut avenços. De fet, són millores que no han aparegut soles, són el resultat de la insistència del món local i de la necessitat de fer entendre que els serveis socials no es poden planificar només des d'un despatx, sinó que cal el coneixement directe del territori.
1: Aquest acord preveu més concretament que hi haurà 1.100 places extres per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya. Això vol dir que hi haurà més places d'urgència, d'atenció diurna, d'allotjament temporal o de pisos d'inclusió. A més, també s'augmenta progressivament el preu hora del servei d'atenció domiciliària dels 24 euros actual als 27 euros al 2027 fins a arribar als 30 euros al 2030. El Festival Canyelles Mil·lenària celebrarà la segona edició els dies 2, 3 i 4 d'octubre amb l'objectiu de consolidar el Garraf, una cita dedicada al gènere de la novel·la històrica. La iniciativa, impulsada amb la participació de l'Associació Libertània, en què hi ha molts covellencs implicats, es vincula al certamen literari del Castell de Canyelles, que arriba aquest any a la seva 7a edició. Un dels reptes de l'organització serà donar a conèixer el festival entre els autors i consolidar-lo perquè cada vegada hi tinguin més interès a participar-hi. Segons el covellenc Pedro H., membre del Covelles Noir, involucrat també en l'organització del Canyelles Mil·lenària, a Catalunya hi ha pocs festivals d'aquest gènere dedicats a la novel·la històrica.
4: Teníem aquesta idea de fer un festival de novel·la històrica, que a més a Catalunya hi ha molt pocs, per no dir-ne quasi cap, i llavors volíem fer-lo aquí al Garraf, i llavors pues, bueno, vam decidir de fer-ho a Canyelles, juntament pues, juntant-lo amb el certamen que fan de certamen literari Castell de Canyelles, que ja és la 7a edició, pues, bueno, diguem, ens hem afegit al carro d'aquest certamen.
1: La programació començarà el divendres dia 2 d'octubre amb la presentació del festival i el lliurament dels premis del certamen literari. El dissabte dia 3 serà la jornada central amb un club de lectura al matí, dues taules de debat a la tarda. També es lliurarà el Premi La Trajectòria en Novel·la Històrica a John Carlin. L'edició anterior es va reconèixer a Carme Riera. Entre els participants anunciats hi haurà, entre d'altres, Francesc Puigpelat, Miquel Fananyàs, Núria Esponellà, Xavi Coral, Ascent Capel o Pere Angles. Una de les taules tractarà sobre Gaudí i el modernisme amb autors que han publicat llibres sobre aquestes qüestions. I diumenge, Canyelles recupera també la iniciativa Lletres a la plaça, que aquest any es farà al Castell. La jornada serà oberta, en aquest cas, a diferents gèneres. Inclourà parades de llibreries i d'autors, també activitats literàries i una convenció de ciència-ficció i fantasia. Alguns actes del festival, a més, tindran lloc tant al Castell com també a un altre espai de Canyelles, l'espai Romanguer. L'entrada a les activitats del Festival Canyelles Mil·lenària són totes gratuïtes. L'escalfament global està transformant de manera directa els patrons migratoris i reproductius de la fauna marina al Mediterrani, entre altres conseqüències que també estem notant tots. En els darrers anys, les costes catalanes estan registrant un increment notable en la presència de nius de tortuga careta, un fenomen que respon a la recerca d'aquesta espècie d'unes condicions tèrmiques òptimes per la supervivència. Tradicionalment, la tortuga babaua o careta nidificava les costes de Grècia o de Turquia, però les altes temperatures registrades en aquest punts estan forçant les anomenades femelles colonitzadores

0: viatjadores a desplaçar-se cap a l'oest i al nord del Mediterrani i costes com la catalana, on també fa molta calor, però la temperatura no arriba als nivells que tenen actualment a Grècia o a Turquia. La tècnica de comunicació de la Fundació CRAM, Marta Mendoza, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles com la calor incideix directament en la biologia d'aquests animals.
1: Habitualment, doncs, nidificava a la zona de Grècia, de Turquia, i està començant a canviar el seu comportament amb motiu, doncs, de l'escalfament global que està havent, doncs, l'espècie s'està feminitzant. Per què? Perquè no ho sàpiga, doncs, el sexe de les cries de tortuga la determina la temperatura d'incubació. Quan hi ha temperatura més alta neixen més femelles i a temperatures més baixes neixen més mascles. I per tant, doncs ara l'espècie està, doncs, movent-se, estem rebent aquestes primeres femelles que nosaltres anomenem colonitzadores, que estan arribant a les nostres platges cercant, doncs, una miqueta a trobar aquest 50%, a arribar a una temperatura bastant idònia perquè la meitat del niu puguin ser femelles i l'altra meitat puguin ser mascles i la viabilitat de l'espècie segueixi endavant.
0: Aquest moviment, aquesta migració adaptativa de les tortugues marines va quedar palesa l'estiu passat, quan a Catalunya es va assolir un rècord històric amb un total d'11 nius registrats al litoral, confirmant que aquesta espècie s'està assentant aquí, a les nostres costes i platges. Amb l'objectiu de divulgar aquest canvi i preparar la ciutadania davant de possibles troballes a la sorra de les platges, Cubelles acull aquest diumenge que ve, 27 de setembre, un taller divulgatiu i gratuït adreçat a les famílies. Està organitzat conjuntament pel CRAM i la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Marta Mendoza, del CRAM, ha detallat què tenen previst explicar i fer en el taller d'aquest diumenge a la platja de Cubelles.
1: Sí, a nivell educatiu plantegem per un públic familiar, amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, bàsicament amb uns objectius de conèixer les tortugues marines al nostre mar, característiques, el procés, evidentment, de nidificació, les principals amenaces que afronten, que és el que comentàvem una mica abans, i, importantíssim, aprendre a actuar, doncs, davant de la troballa d'un rastre, d'un niu o de la pròpia tortuga, i això ho fem, doncs, mitjançant aquesta simulació de la gestió d'una niuada, i, importantíssim, també, a nivell municipal, doncs, fomentar la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunars, i no menys important, doncs, identificar, sobretot, bones pràctiques per intentar reduir el nostre impacte.
0: Tot i que l'espècie està demostrant una recuperació progressiva gràcies a la feina coordinada amb el sector pesquer i les institucions, la pressió humana continua sent la seva amenaça principal. Des del CRAM es recorden unes pautes bàsiques en cas de detectar un exemplar de tortuga marina o un niu a la sorra. En primer lloc, cal mantenir la distància i allunar-se un mínim de 30 metres per no interferir en el recorregut. Tenint en compte que la nidificació la fan les tortugues de nit, cal evitar la llum, no enfocar l'animal amb llanternes, ni fer servir flaixos fotogràfics. I, finalment, el que cal fer és trucar immediatament al telèfon 112 perquè s'activi el protocol oficial de protecció del niu i les tortugues. El Consell Comarcal del Garraf ha convocat el 7è Premi de Disseny del Cartell per a la campanya de sensibilització del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El premi és de 400 euros i s'hi poden presentar dissenys elaborats per dones residents a Cubelles, Canyelles o Olivella. Aquesta és una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Garraf, que té la finalitat de reunir obres per la campanya de prevenció de la violència contra les dones que pretén sensibilitzar la població sobre diferents violències masclistes. La convocatòria està oberta des del 23 de setembre i fins al 15 d'octubre i s'adreça, com dèiem, a dones que estiguin empadronades o a Canyelles, Cubelles o Olivella. No hi ha límit d'edat. Les obres presentades, això sí, han de ser originals i inèdites. Cada participant en pot arribar a presentar un màxim de dues. Enguany, la temàtica del cartell ha d'estar relacionada, evidentment, amb el 25N, amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, però amb la temàtica de l'associacionisme. També cal incloure el lema Prou violència masclista. Pel que fa al format, el cartell ha de tenir un format vertical i els originals han de ser aptes per a la reproducció en quadricromia. Les obres es poden presentar, doncs, mitjançant el Consell Comarcal del Garraf i les bases es poden consultar a la web del mateix Consell Comarcal. La decisió del jurat serà inapel·lable i es valorarà la qualitat artística de les obres, els seus valors creatius i d'innovació i la relació d'originalitat amb el tema proposat i la forma en què es tracta la realitat que reprodueix. Podeu trobar més informació, com dèiem, a la web del Consell Comarcal del Garraf.
2: El club de futbol Cubelles va debutar en victòria el passat cap de setmana i ja prepara la seva estrena a casa davant del Camarles. El Cubelles ha començat amb bon peu aquesta nova etapa a la segona catalana. L'equip de Josu i Manol es va imposar el passat dissabte per 1-2 al camp del Torrefort en el seu debut en Lliga, en un partit en els cubellencs van encarrilar amb un doblet de Maur Vázquez a la primera meitat. L'entrenador del conjunt cubellenc que va passar per als micròfons del Juguem.net de Ràdio Cubelles va fer una valoració positiva de l'estrena, especialment pel que fa al primer temps. Josu i Manol explica que l'equip va entrar molt bé en el partit i va ser superior, generant diverses ocasions per ampliar l'avantatge. Després del descans, però, el partit es va complicar arran del gol local i va entrar en una fase amb més interrupcions, faltes i duels. Tot i alguns minuts de dubtes, el Cubelles va saber mantenir el control i no va permetre que els locals generessin ocasions clares en el tram final. Un dels noms propis del debut va ser Maur Vázquez, l'autor dels dos gols. El davanter, una de les apostes joves del nou projecte, va tenir així un inici especialment destacat. Josu Manol, d'aquesta manera, explicava que és molt important que un jugador ofensiu pugui començar la temporada amb confiança i gols.
3: Mira, la primera part crec que vam entrar molt bé al partit, vam ser netament superiors. De fet, recordo una vegada visionat el partit un altre cop, ens fan un tir a porteria en una rada nostra, però ens fiquem 0-2 i tenim diverses ocasions com per intentar fer algun gol més. Els primers 15 minuts de la segona part vam seguir una miqueta el mateix camí, però sí que és veritat que arrel de la errada que vam tenir en el gol d'ells, doncs el partit comença a embrutar-se, a haver-hi moltes interrupcions, moltes faltes, ells pugen una miqueta el nivell d'agressivitat, d'anar als duels i tal, i aquí nosaltres doncs, tenim uns minuts de dubtes. No et diria que patim en excés perquè no recordo cap xut del Torreforta, però sí que tenim aquests moments de, ostres, no estem bé, no? Van ser, ja et dic, 5-10 minuts que ja vam tenir una miqueta de dubtes.
2: El partit també va servir per que diversos jugadors s'estrenessin oficialment amb el primer equip. L'entrenador destaca la incorporació a la dinàmica del primer equip de jugadors procedents del futbol base i sobretot de l'equip B del Cubelles, com Bernat Fonoll, Emiliano Silva o Paolo. Mentre que també va debutar en aquest partit a Facundo, un dels jugadors dels últims en arribar aquesta última setmana abans del debut. Amb els tres primers punts al sac, el Cubelles afronta ara el primer partit de Lliga al Josep Pons i Ventura. Serà aquest proper dissabte 26 de setembre a 6:45 de la tarda davant del Camarles. El rival també arriba al partit amb els tres primers punts al sac, després de superar l'Amposta per 3-1 en la primera jornada. Per tant, Cubelles i Camarles es trobaran a la segona jornada amb un ple de victòries en el seu primer partit de la temporada. Josu Manol avisa de la dificultat del partit i assenyala especialment el potencial del Camarles en les accions a pilota aturada i el joc per les bandes amb les centrades laterals. L'objectiu serà el trobar els punts febles del rival per intentar sumar una nova victòria. El tècnic també posa l'accent en la importància de fer-se forts a casa, especialment en una categoria marcada pels desplaçaments llargs. La idea és que el factor camp es noti des del primer minut i que l'equip surti al 100% davant de la seva afició. El Cubelles Camarles es jugarà, com dèiem, dissabte a 6:45 de la tarda al Josep Pons i Ventura en el primer partit oficial de la temporada a casa per l'equip de Josu i Manol.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
4: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
5: Boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si per

Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles no és ràdio, dirigit per Xavier Borrell. Des de Ràdio Cubelles cada setmana t'apropem la cultura negra. Els dijous, a 8:45 del vespre, al 107.5 FM i a la carta a tot el món quan vulguis, perquè volem estar connectats amb tu tot l'any. Bon dia, benvinguts, això és Ràdio Cubelles, això és Cubelles no és ràdio, us parla Xavier Borrell i estem molt contents d'una setmana més, sempre dic el mateix, ja sé que soc molt repetitiu, per portar-vos les novetats del gènere negre. I és així, perquè les portem perquè les tenim, perquè per sort ens agrada tot això i ens envien els llibres i els podem ressenyar, podem veure les sèries i podem veure pel·lícules fa temps que no veiem. Però volem fer, com tots sabeu, vam fer el Cubelles Noir Ràdio, el Cubelles Noir Festival, el Festival de Novel·la Negra del Garraf, el vam fer del 27 al 30 d'agost, i estem repassant una mica les taules. Ens queda una molt xula que vam fer el dissabte 29 d'agost amb el nom Perversidad, la mente criminal, que hi ha darrere del crim, amb Rafa Melero, en Pat Fernández, Ariadna Tuixell i Paco Gómez Escribano, moderada per Marcial García. Com no sabeu, i si no sabeu us ho recordo, el Rafa Melero és escriptor que publica amb Destino i té bastants llibres premiats i molt interessants. L'Empar Fernández, una escriptora que també té llibres nous, que per cert té un llibre nou que es diu La vida clandestina, del que parlarem dintre de poc. Ariadna Tuixell, que és també mosso d'esquadra i escriptora. Paco Gómez Escribano, que per cert ara li han fet una pel·lícula del seu gènere, que seria el gènere negre kinky, i modera el nostre company de programa i de festival, el Marcial García. O sigui que no dono més voltes, aquí ho teniu. Però això sí, perdoneu la qualitat de so, que és una mica fluixeta, però és un document que volem que quedi a la posteritat i per això el posem.
0: Si t'has perdut alguna cosa de l'actualitat literària és perquè no escoltaves Cubelles Noir Ràdio.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat. Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: El amor habla. El programa de difusió del llenguatge de l'amor, entès des de la seva essència. Un programa conduït per Elisabet Molet.

0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
1: Cubelles en la història, la teva història.
2: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui tenim amb nosaltres el Marc Linuesa, arqueòleg cubellenc que ha treballat, entre altres jaciments, el de la Mota de Sant Pere i està preparant diverses coses relacionades amb el patrimoni de Cubelles. Bé, Marc, si et vols presentar breument per l'audiència.
3: Hola, bon dia. Jo sóc en Marc Linuesa, com ha dit el Guillem. Sóc arqueòleg, vaig estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona i bé, porto excavant des del 2020 i la meva primera excavació doncs, va ser al jaciment de Cubelles, la Mota de Sant Pere, que es tracta d'un nucli portuari ibèric molt important que té una ocupació ara mateix entre el segle VI i IV abans de Crist.
2: Molt bé, Marc. Doncs per posar una mica de context a l'audiència, quan parlem del món ibèric, a què ens referim exactament?
3: Bé, el món ibèric ve definit sobretot en un principi per les fonts literàries del període romà, no? Quan estableixen uns límits territorials segons els periplois dels grecs antics i dels romans. I clar, veiem en unes obres que defineixen uns certs territoris amb un nom. Per exemple, la Mota de Sant Pere es localitza a la zona de la Cusatània, o no, o la Cesetània, que el seu nom deriva de la capital que avui dia està sota l'actual Tarragona, no? Que els romans l'ocupen i la nombren Tàrraco, i es pensa que per la troballa d'unes certes monedes es diu Quese, o Cese, bueno, Quese, més ben Quese. Mm-hmm. No? I d'ahir deriva, per exemple, el territori on s'ubica la Mota de Sant Pere. Bé, quan parlem de món ibèric, clar, és molt ampli, no? Perquè tenim al nord septentrional de la península ibèrica, que seria la zona de Catalunya, això és clarament món ibèric. Després tenem el País Valencià, també és món ibèric, no? I fins i tot els límits s'arriben una miqueta fins a la zona de Ciutat Reial, no? on quedaria la Manxa, com per exemple el jaciment del Cerro de les Cabezas, no? És un territori molt ampli que es divideix en molts subterritoris, per si dir, petites ètnies, no? Que depèn en cada zona doncs, rep un nom segons la historiografia llatina, però bé, que tampoc saben realment si es podrien dir així. L'únic que sí que en la nostra tradició, a l'hora de definir-los, els diem, respectem aquest nom que van sortir en les primeres descripcions de la península ibèrica, no? A nivell de territori.
2: I en aquest sentit, Marc, quin paper jugava en aquest món ibèric la Mota de Sant Pere? Què en sabem de què era aquesta mota?
3: Bé, abans de definir quin paper hauria de tenir el jaciment de Cubelles, potser primer hauríem de fer un petit resum de com funcionaria aquest món ibèric, no? Bé, tot comença a la primera edat del ferro, en l'arribada dels fenicis, quan s'instal·len al territori pel comerç, i sorgeixen unes dinàmiques de canvi, de transformació, no sabem si és possiblement és o bé generada a nivell autòcton, no? A nivell indígena, o potser és accelerada per aquest factor agent extern, no? Que seria el comerç fenici. I bé, tot comença amb, primerament, el territori està ocupat, almenys la zona de la Cusatània, no? on ens centrarem per la Mota de Sant Pere, comença amb l'ocupació de certs poblats ramaders, no? A les zones més altes del territori, que just amb aquest canvi econòmic que es va produint es van abandonant a poc a poc i sorgeixen els nuclis d'aglomeració de sitges. Aquests són bàsicament com una mercabarna de l'antiguitat, i la majoria d'aquests assentaments o d'aquest tipus de nuclis comencen en el primer ferro. Ja, també en aquest moment és quan comencem a tenir els primers indicis d'una aglomeració més sedentària en el territori. Què passa? Quan tots aquests canvis o dinàmiques es van incrementant, no? Que fem el pas de la primera edat del ferro a l'ibèric antic, trobem que comencen a sorgir les primeres protociutats, no? Els primers nuclis amb una certa entitat d'aglomeració urbana, organitzat, fortificats, com podria ser, per exemple, el cas més proper és les Masies de Sant Miquel, no? La que li diem la Pompeia catalana pel seu grau de conservació, que és espectacular, és un jaciment únic a nivell de l'arqueologia catalana, i bé, en el futur doncs, donarà molts nous descobriments que afavoriran molt l'arqueologia del món ibèric, no? És un enigma que ara estem començant a descobrir, que mica en mica doncs, es va donar llum. Bé, després tenim un tipus de poblament. Clar, aquests són els se'n diuen nuclis de segon ordre. Aquests nuclis són com les capitals regionals, no? Després hi hauria un nucli de primer ordre, que tradicionalment se'n diu que és Kese, la ciutat que parlaven abans, no? I llavors, després tindríem una organització jeràrquica d'assentaments. Cada assentament, en un principi, tindria una certa funció que correspon a un engranatge comú de tot el territori, no? Tenim els nuclis de primer ordre, de segon ordre, després tindríem el tipus de ciutadella, una ciutadella ibèrica, com a l'Horda Park, o les Toixoneres, que és la ciutadella ibèrica de Calafell, vale? I aquí és on entraria la mota, també. Bé, avui dia la mota està molt poc excavada, només tenim un edifici sencer excavat del segle IV, que és l'edifici singular, tenim uns dos edificis adossats a la muralla, que és del segle V, i després tenim unes fases sota aquests edificis que no es coneixen molt bé, perquè la metodologia d'excavació ha sigut en sondeig i no en extensió. Això què vol dir? En sondeig vol dir que fem un forat, un tall vertical en profunditat, cap als nivells geològics, buscant els nivells geològics, per determinar com funciona tota la cronologia de l'assentament. Clar, això no ens permet veure les estructures que surten en extensió, i això ens provoca una dificultat a l'hora d'entendre quina funció podrien tenir aquests edificis o estructures que trobem, no? Per això que el cas de la mota ara mateix sabem que és des del segle VI al segle IV abans del Crist, però clar, podria ser que aquesta cronologia es pogués ampliar una mica, no? Perquè aquestes fundacions, com passa a la ciutat ibèrica de Calafell o, per exemple, a Darró, que trobem que té un origen al segle VII abans del Crist, que és la primera edat del ferro, clar, la mota ara mateix el tenim al segle VI. Lo normal seria que es repeteix aquest patró, però clar, ara mateix no ho sabem, no ho podem assegurar ni afirmar. Per tant, la mota de Sant Pere s'estructuraria dins d'aquest tipus d'assentament, una ciutadella fortificada, que és una residència aristocràtica de gent amb una capacitat adquisitiva molt alta, que existeixen uns marcadors de comerç a llarga distància molt potents, no? Tenim uns percentatges a nivell de ceràmica d'importació molt elevats, no? En comparació amb la resta d'assentaments, excloent els tipus ciutats, no? Bé, aquí s'emmarcaria la mota de Sant Pere, i després tenim els nuclis d'especialització econòmica, com són Font de la Canya, Vinya d'en Pau, Mas Castellà. Aquests jaciments, clar, són aglomeracions de sitges, que bàsicament són forats al terra, per emmaximar l'excedent cerealístic, que possiblement seria el principal mutu econòmic de la Cusatània. Després tindríem uns certs assentaments que... dins d'aquests nuclis d'especialització hi ha un subtipus d'assentament que són bàsicament els que estan especialitzats en la producció ceràmica. Aquí a la mota de Sant Pere, si seguim la ruta del riu Foix cap a la zona de la Serra d'en Cosa, cap a la Llacuna, trobem a la zona al nucli de Pontons uns centres terrissers que funcionen en una cronologia semblant a la de Cubelles durant l'ibèric antic. Clar, tot això ens dona una evidència de que trobem diferents tipus d'assentaments que compleixen certes funcions cadascun, no? És a dir, és com un mateix engranatge. Bé, dins d'aquests, després que tenim els tipus fortí, que bàsicament són vilatges poblats fortificats amb un mur de tanca perimetral, que es localitzen a cims elevats amb una gran visió en control de les zones de pas, com podria ser el Castellà de la Llacuna, però aquest no funciona a la mateixa vegada que la mota de Sant Pere. Podrien tenir Olèrdola, per exemple, que sempre s'han dit que és un nucli molt preeminent, molt important, però clar, sí que és veritat que el que ja ha excavat tampoc permet dir molta gran cosa, no? El que sí que es pot dir és la seva ubicació. La seva ubicació és just a un altiplà que domina tant la zona de pas del Penedès com la zona de pas del Garraf. Per tant, té una localització a nivell estratègic molt, molt, molt visual, molt, molt potent, molt important. No? Clar, llavors, tots aquests tipus d'assentaments, no? Doncs, ens diu això, que hi ha un territori molt organitzat, sobretot jeràrquicament a nivell de funcionalitat dels assentaments, i després tenim els nuclis de vida dispersa, que és on viuria el gruix poblacional del territori, no? la majoria de la població, que és, bàsicament són petites granges, i dins d'aquests trobem una sèrie d'ocupacions que són nosaltres els anomenem com nuclis d'hàbitat dispersa preeminents, no? Que podria ser com Fondo del Roig, que es localitza aquí a Cunit, que sí que té una mateixa cronologia que funciona a la vegada que la Mota de Sant Pere, i que bàsicament és una granja, una masia, com avui dia una masia catalana que es dedica a l'agricultura, per exemple, però molt gran. Molt gran, molt potent. I això és la petita diferenciació que fem entre els nuclis d'habitat dispersa petits, que bàsicament són unes dues, tres sitges petites per consum familiar i unes petites cases, en comparació amb un complex que denota una capacitat econòmica més potent que aquests tipus de nucli.
2: Uh-huh. Doncs, coneixent les característiques d'aquests jaciments que tenim aquí a prop, en el cas de la Mota de Sant Pere, ho has explicat breument ara, però no sé si ens podries explicar bàsicament, o sigui, dins d'aquest context, quin tipus d'estructures hi heu trobat i quina funcionalitat tindria el que de moment heu pogut excavar en aquest jaciment.
3: Bé, el jaciment de Cubelles és molt complex i molt difícil de determinar ara mateix com podrien funcionar certes estructures, però el que sí que veiem és que primer, en el segle IV abans de Crist, tenim un edifici singular amb 6 sacrificis d'animals i un enterrament d'un neonat, vale? Un infant. Que això què ens diu? Que estem davant d'un edifici singular, un edifici diferent a la resta d'habitatges domèstics. Clar, ara mateix tampoc es pot dir que es podria tenir un únic ús, perquè segurament en època ibèrica els edificis aquests complexes que tenen una certa entitat és molt probable que fossin utilitzats per diferents activitats, no? Clar, en aquest cas tu veus, hi ha una taula en una zona de pas, no? una mesa. No? Clar, si tu vas a altres jaciments com a l'Horta Park, aquest tipus d'estructures amb una sèrie de circumstàncies molt concretes s'ha determinat que es tracten de petits altars. No? Si tu te'n vas a les ciutats ibèriques, com per exemple el Cerro de las Cabezas, clar, trobem uns tipus d'edificis molt marcats que són autèntics temples d'influència púnica i fenícia, però que tenen certes característiques molt diferents d'aquest tipus d'edificis, no? Que tenen més preeminència. No? Per exemple, al Cerro de las Cabezas està el temple d'un santuari d'entrada al poblat, que bàsicament té 3 betilos. Clar, aquí no els tenim. Aquí només tenim una petita mesa que podria ser tot per activitats culturals com per molir el gra, saps? Unes meses, perquè, per exemple, per no anar tan lluny al jaciment dels Stinclays, allà a Verdú, tenim uns edificis que són habitats domèstiques, complexes, grans, de dos pisos d'alçada, que tenim una mesa de treball. Han estat interpretades com meses per molir el gra, amb molins rotatoris, no? Clar, per tant, tenim moltes evidències de que és un edifici peculiar, diferent, però si tu amplies la visió a tot el context del món ibèric, potser no és tan singular. Per exemple, hi ha un jaciment allà a Cerdanyola, com se'n diu? A Can Oliver, crec. Sí, crec que era Can Oliver. Can Oliver té aquests edificis, però clar, 3, 4 o 5 o més, no? Perquè m'expliquen els meus companys que han excavat allà. Llavors, clar, si tu en un mateix edifici tens 4 o 5 edificis d'aquestes característiques, clar, doncs ja no és tan singular. Però potser en un jaciment com la Mota, que està molt poc excavat, no es pot dir que no sortiran més, però potser obres els edificis al costat i surten 2 iguals, saps? No ho saps, fins que no ho obris no ho saps. Llavors, clar, veiem que és un edifici que ara mateix surt de la mitjana del jaciment, per dir alguna cosa, no? dels estàndards d'habitatges domèstics normals, però que si els compares amb altres llocs, doncs no és tan singular. Però és, aun així és un edifici de... Clar, també acompanya una mica el que és el context arqueològic. Quan vam excavar ja el recinte, l'edifici sencer, l'edifici 1, clar, vam veure que no hi havia material in situ, hi havia uns graus de nivell d'importació de ceràmica molt elevat, va sortir una llàntia d'àtica de vernís negre. Clar, són diferents evidències, no, que t'encaminen una mica a dir que podria ser un edifici que surt d'aquesta normalitat del dia a dia ibèrica, no? Després tenim dos edificis adossats a la muralla, que són del segle V, aquest ja és una fase més antiga que l'edifici del segle IV, de l'edifici I, i que bàsicament, clar, aquí no et podem dir molt, perquè són dos edificis adossats a muralla, un va sortir una banqueta amb un nivell de ceràmica que possiblement sigui el típic habitatge domèstic adossat a muralla, i després tenim un recinte al costat, una miqueta més petit, amb un esclafall de ceràmica in situ del paviment, possiblement un, doncs, que es va caure en algun moment d'alguna estanteria o alguna cosa així, i una llar de foc molt estranya, perquè no té preparació. Hem fet analítiques i les analítiques donen que el material de combustió va ser fusta podrida, és a dir, fusta humida que es va podrir. Clar, també els anàlisis van donar que en un inici aquesta llar de foc no es va fer servir per cuinar. Llavors tenim uns nivells de percentatges de ceràmica, molts grans de ceràmica de cuina, però tenim les analítiques de la llar de foc que desmenteixen que aquest recinte no es va fer per cuinar. Llavors, clar, aquí tenim una problemàtica, no? No sabem ben bé com definir aquest espai encara, perquè per una banda tenim dades que podria ser un habitatge domèstic i per altra banda no. Aquí el curiós també és que juntament amb l'escafall de ceràmica in situ al paviment va sortir un pondus, un pes de taler. Un pes de taler bàsicament és un contrapès del taler per teixir la peça, el teixit, les peces de roba, no? Que en el món ibèric són molt típiques. I clar, totes aquestes evidències doncs no ens permeten encara definir ben bé com és aquest espai. Per poder definir-ho hauríem d'obrir tots els edificis que hi ha al costat, anar a buscar, treure el superficial i poder excavar els recintes al costat i veure com funciona, perquè potser és un petit recinte que funciona amb un habitat molt gran, saps? I no tenim l'edifici sencer descobert, no? Per exemple, a la ciutat ibèrica de Calafell, que sí que és veritat que aquest edifici és del segle III, que és molt, molt complex, ja en el moment de màxim auge econòmic de la societat ibèrica, ens trobem un edifici gegant adossat a la muralla, que bàsicament és del Capdí, el Capdí del poblat de la ciutat ibèrica de Calafell. Clar, no sabem si... Segurament aquests espais siguin molt els de la mota de Sant Pere, aquests dos recintes que hem trobat, possiblement només siguin dos recintes adossats a muralles que funcionen com una casa ibèrica normal, la típica bateria adossada al sistema defensiu, no? Després, en la següent fase, al segle VI abans de Crist, aquí ja sí que trobem molta més complexitat, moltes fases, moltes estructures que no sabem definir. Sí que tenim un forn de pa en el que sembla en un espai obert, però clar, no sabem si aquest pot ser un àmbit privat, un àmbit públic, un carrer, un pati tancat, que això bàsicament ens ajudaria a definir si es tracta d'un forn comunal o un forn d'àmbit privat, no? O un forn restringit, d'accés restringit. Després tenim una estructura molt estranya, que és, bàsicament són dos murs paral·lels que es tanquen un moment amb un mur quadrat, de forma quadrangular, i que després es tàpia. I aquesta estructura té una banqueta adossada al mur quadrangular. Però clar, és impossible saber quina funcionalitat té, perquè no hem obert i no sabem com pot funcionar, fins a on arriba i res més. Però sí que és veritat que saben la cronologia, que és el segle VI, que de fet és el moment més antic que es marca ara mateix a l'excavació.
2: Molt bé, Marc. I en aquest sentit, des de la perspectiva d'un arqueòleg que treballa, entenc jo, en la conservació i en la cerca d'aquestes evidències, Quins són els principals problemes que us podeu trobar en la vostra feina, sobretot tenint en compte també doncs, on estan ubicades algunes d'aquests jaciments, que per exemple la Mota de Sant Pere, si no m'equivoco, doncs està molt a prop de zones molt urbanitzades, no?, ara mateix.
3: Bé, aquí trobem molts problemes a nivell de l'arqueologia catalana i a nivell de l'arqueologia de el que és el país d'Espanya. No? Principalment és la financiació. Nosaltres funcionem sobretot en recerca, quan són urgències sí que funciona diferent, però a nivell de recerca funcionem per unes subvencions que se'n diuen les quadriennals d'arqueologia, que són cada 4 anys i que bàsicament són projectes de recerca d'àmbit més o menys global, que afegeix els diferents jaciments, perquè no només està el jaciment de la Mota de Sant Pere. Per exemple, ara mateix la Mota de Sant Pere està dins d'un nou projecte de recerca que està dins que sorgeix dels antics projectes de la Cusatània, que van engegar els catedràtics com Sant Martí i Santa Cana fa molts anys, i està dins del projecte d'Arqueobitis, que bàsicament és cercar l'origen de la producció vinícola al territori del Penedès, no?, que té el seu exponent màxim a Font de la Canya, que les primeres llavors carbonitzades que es detecten a la zona de Catalunya és a Font de la Canya. De fet, hi ha un llibre que es diu Origen de la vinya, que ha escrit el meu company, el Dani López, que tracta sobre aquest viatge a través de com s'origina aquesta producció, com arriba al nostre territori, que l'introdueixen els fenicis, com va evolucionar i com arriba fins a l'època romana, no?, aquesta producció. Doncs bé, clar, aquest nou projecte, que ara està aprovat, ara ens falta saber la finançació que tenim, no?, el pressupost disponible que tenim a 4 anys per fer 6-7 jaciments en diferents municipis. Clar, aquí és quan entra molt important el paper de l'Ajuntament. Aquestes quadrinals per si soles no funcionen, perquè són molts pocs diners. Sí que és veritat que potser aquest any hi ha més subvenció, però clar, el pastel sempre és el mateix. S'han de repartir entre 100 i pico projectes i és molt difícil que per cada jaciment doncs puguem establir un gast mitjà de 3.000 euros. Amb això no, és molt difícil investigar. Per això la figura dels ajuntaments que volen cercar el passat històric del municipi i donar-lo a conèixer a la seva ciutadania és molt important. No? I això aquí, a l'hora d'engegar el projecte del jaciment de la Mota Sant Pere, ens va ajudar molt l'Ajuntament. Ens va ajudar molt. Ens va finançar les excavacions d'una manera molt, molt bona. En cap lloc hem trobat una finançació tan bona al principi. No? Clar, en aquest aspecte sí que hi ha diferents mèrits per poder fer mica en mica el treball de recerca de l'arqueologia, però trobem també que a banda de les quadrinars no existeixen més subvencions directes per excavar, a part dels plans directors de la Diputació de Barcelona, que són molt pocs diners. No? Llavors, a banda d'aquestes financiacions, sobretot hi ha subvencions de difusió, d'adequació del jaciment, que de fet és un dels que estem batallant aquí a Cubelles, que volem tancar perimetralment el jaciment però obtenir més ajudes, més financiació per treballar per poder accedir a donar a conèixer més el jaciment, perquè clar, per aquests tipus de subvencions necessites tenir una tanca perimetral, necessites tenir un arqueòleg municipal, necessites tenir un règim de visites organitzat estable, necessites una infraestructura darrere important, no? I que és molt important tenir-ho. I a més, en un jaciment com la Mota de Sant Pere, que està en una zona urbana de fàcil accés i al costat de la platja, que a nivell turístic és, vamos, ho veus, quan passes per allà ho veus, si està bé senyalitzat ho veus. Clar, el problema també de que estem en una zona urbanística que sobretot arrau de la pressió urbanística a partir del 2000, quan ja estava la llei vigent de protecció del patrimoni arqueològic, es va encarregar més de la meitat del jaciment. I clar, això doncs, clar, afecta molt a nivell de conservació. Però bueno, encara tenim la sort de que queda quasi la meitat per poder investigar, donar a conèixer, i gaudir-ho, no?
2: Sí, doncs, Marc, des de Cuelles en la Història fem també aquesta crida a la implicació de les autoritats municipals i doncs, a ficar-li carles a això, perquè considerem que la recerca històrica, la recerca arqueològica és molt important. Bé, Marc, avui ho deixarem aquí perquè ens hem quedat sense temps. Però seguirem d'aquí un parell de setmanes, continuem parlant sobre la teva feina com a arqueòleg i sobre aquest món ibèric. Res, moltes gràcies per venir i a l'audiència, doncs, no us perdeu el proper programa. Ara us deixem amb la cançó No estic preparat per ser normal del grup Antipàtics. Moltes gràcies.

0: Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar. Esta vida es bella.
1: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un Món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
2: Ràdio Cubelles.
1: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un Món.

0: Cubelles en la història, la teva història.
1: Bon dia i bona hora, benvinguts i benvingudes a Cubelles en la història, el programa on cerquem divulgar la història del nostre municipi. Avui tenim amb nosaltres el Marc Linuesa, arqueòleg cubellenc que ha treballat, entre altres jaciments, el de la Mota de Sant Pere i està preparant diverses coses relacionades amb el patrimoni de Cubelles. Bé, Marc, si et vols presentar breument per l'audiència.
2: Hola, bon dia. Jo sóc en Marc Linuesa, com ha dit el Guillem. Sóc arqueòleg, vaig estudiar a la Universitat Autònoma de Barcelona i bé, porto excavant des del 2020 i la meva primera excavació doncs, va ser al jaciment de Cubelles, la Mota de Sant Pere, que es tracta d'un nucli portuari ibèric molt important que té una ocupació ara mateix entre el segle VI i IV abans de Crist.
1: Molt bé, Marc. Doncs per posar una mica de context a l'audiència, quan parlem del món ibèric, a què ens referim exactament?
2: Bé, el món ibèric ve definit sobretot en un principi per les fonts literàries del període romà, no? Quan estableixen uns límits territorials segons els periplois dels grecs antics i dels romans. I clar, veiem en unes obres que defineixen uns certs territoris amb un nom. Per exemple, la Mota de Sant Pere es localitza a la zona de la Cusatània, o no, o la Cesetània, que el seu nom deriva de la capital que avui dia està sota l'actual Tarragona, no? Que els romans l'ocupen i la nombren Tàrraco, i es pensa que per la troballa d'unes certes monedes es diu Quese, o Cese, bueno, Quese, més ben Quese. Mm-hmm. No? I d'ahir deriva, per exemple, el territori on s'ubica la Mota de Sant Pere. Bé, quan parlem de món ibèric, clar, és molt ampli, no? Perquè tenim al nord septentrional de la península ibèrica, que seria la zona de Catalunya, això és clarament món ibèric, després tenem el País Valencià, també és món ibèric, no? I fins i tot els límits s'arriben una miqueta fins a la zona de Ciutat Reial, no? on quedaria la Manxa, com per exemple el jaciment del Cerro de les Cabezas. No? És un territori molt ampli que es divideix en molts subterritoris, per si dir, petites ètnies, no? Que depenent de cada zona doncs, rep un nom segons la historiografia llatina, però bé, que tampoc saben realment si es podrien dir així. L'únic que sí que en la nostra tradició, a l'hora de definir-los, els diem, respectem aquest nom que van sortir en les primeres descripcions de la península ibèrica, no? A nivell de territori.
1: I en aquest sentit, Marc, quin paper jugava en aquest món ibèric la Mota de Sant Pere? Què en sabem de què era aquesta mota?
2: Bé, abans de definir quin paper hauria de tenir el jaciment de Cubelles, potser primer hauríem de fer un petit resum de com funcionaria aquest món ibèric, no? Bé, tot comença a la primera edat del ferro, en l'arribada dels fenicis, quan s'instal·len al territori pel comerç, i sorgeixen unes dinàmiques de canvi, de transformació, no sabem si és possiblement és o bé generada a nivell autòcton, no? A nivell indígena, o potser és accelerada per aquest factor agent extern, no? Que seria el comerç fenici. I bé, tot comença amb, primerament, el territori està ocupat, almenys la zona de la Cusatània, no? on ens centrarem per la Mota de Sant Pere, comença amb l'ocupació de certs poblats ramaders, no? A les zones més altes del territori, que just amb aquest canvi econòmic que es va produint es van abandonant a poc a poc i sorgeixen els nuclis d'aglomeració de sitges. Aquests són bàsicament com una mercabarna de l'antiguitat i la majoria d'aquests assentaments o d'aquest tipus de nuclis comencen en el primer ferro. Ja, també en aquest moment és quan comencem a tenir els primers indicis d'una aglomeració més sedentària en el territori. Què passa? Quan tots aquests canvis o dinàmiques es van incrementant, no? Que fem el pas de la primera edat del ferro a l'ibèric antic, trobem que comencen a sorgir les primeres protociutats, no? Els primers nuclis amb una certa entitat d'aglomeració urbana, organitzat, fortificats, com podria ser, per exemple, el cas més proper, les Masies de Sant Miquel, no? La que li diem la Pompeia catalana pel seu grau de conservació, que és espectacular, és un jaciment únic a nivell de l'arqueologia catalana, i bé, en el futur doncs donarà molts nous descobriments que afavoriran molt l'arqueologia del món ibèric, no? És un enigma que ara estem començant a descobrir, que mica en mica doncs es va donar llum. Bé, després tenim un tipus de poblament. Clar, aquests són els se'n diuen nuclis de segon ordre. Aquests nuclis són com les capitals regionals, no? Després hi hauria un nucli de primer ordre, que tradicionalment se'n diu que és Kese, la ciutat que parlaven abans, no? I llavors, després tindríem una organització jeràrquica d'assentaments. Cada assentament, en un principi, tindria una certa funció que correspon a un engranatge comú de tot el territori, no? Tenim els nuclis de primer ordre, de segon ordre, després tindríem el tipus de ciutadella, una ciutadella ibèrica, com a l'Hort de Parc, o les Toixoneres, que és la ciutadella ibèrica de Calafell, vale? I aquí és on entraria la mota, també. Bé, avui dia la mota està molt poc excavada, només tenim un edifici sencer excavat del segle IV, que és l'edifici singular, tenim uns dos edificis adossats a la muralla, que és del segle V, i després tenim unes fases sota aquests edificis que no es coneixen molt bé, perquè la metodologia d'excavació ha sigut en sondeig i no en extensió. Això què vol dir? En sondeig vol dir que fem un forat, un tall vertical en profunditat, cap als nivells geològics, buscant els nivells geològics, per determinar com funciona tota la cronologia de l'assentament. Clar, això no ens permet veure les estructures que surten en extensió, i això ens provoca una dificultat a l'hora d'entendre quina funció podrien tenir aquests edificis o estructures que trobem, no? Per això que el cas de la mota ara mateix sabem que és des del segle VI al segle IV abans de Crist, però clar, podria ser que aquesta cronologia es pogués ampliar una mica, no? Perquè aquestes fundacions, com passa a la ciutat ibèrica de Calafell o per exemple a Darró, que trobem que té un origen al segle VII abans de Crist, que és la primera edat del ferro, clar, la mota ara mateix el tenim al segle VI. Lo normal seria que es repeteix aquest patró, però clar, ara mateix no ho sabem, no ho podem assegurar ni afirmar. Per tant, la mota de Sant Pere s'estructuraria dins d'aquest tipus d'assentament, una ciutadella fortificada, que és una residència aristocràtica de gent amb una capacitat adquisitiva molt alta, que existeixen uns marcadors de comerç a llarga distància molt potents, no? Tenim un percentatge a nivell de ceràmica d'importació molt elevats, no? En comparació amb la resta d'assentaments, excloent els tipus ciutats, no? Bé, aquí s'emmarcaria la mota de Sant Pere, i després tenim els nuclis d'especialització econòmica, com són Font de la Canya, Vinya d'en Pau, Mas Castellà. Aquests jaciments, clar, són aglomeracions de sitges, que bàsicament són forats al terra, per emmaximar l'excedent cerealístic, que possiblement seria el principal mutu econòmic de la Cusatània. Després tindríem uns certs assentaments que... dins d'aquests nuclis d'especialització hi ha un subtipus d'assentament que són bàsicament els que estan especialitzats en la producció ceràmica. Aquí a la mota de Sant Pere, si seguim la ruta del riu Foix cap a la zona de la Serra d'en Cosa, cap a la Llacuna, trobem a la zona al nucli de Pontons uns centres terrissers que funcionen en una cronologia semblant a la de Cubelles durant l'Ibèric antic. Clar, tot això ens dona una

0: que domina tant la zona de pas del Penedès com la zona de pas del Garraf. Per tant, té una localització a nivell estratègic molt, molt, molt visual, molt, molt potent, molt important. No? Clar, llavors, tots aquests tipus d'assentaments, no? Doncs, ens diu això, que hi ha un territori molt organitzat, sobretot jeràrquicament a nivell de funcionalitat dels assentaments, i després tenim els nuclis d'habitat dispersa, que és on viuria el gruix poblacional del territori, no? la majoria de la població, que és, bàsicament són petites granges, i dins d'aquests trobem una sèrie d'ocupacions que són, nosaltres els anomenem com nuclis d'habitat dispersa preeminents, no? Que podria ser com Fondo del Roig, que es localitza aquí a Cunit, que sí que té una mateixa cronologia que funciona a la vegada que la Mota de Sant Pere, i que bàsicament és una granja, una masia, com avui dia una masia catalana que es dedica a l'agricultura, per exemple, però molt gran, molt potent. I això és la petita diferenciació que fem entre els nuclis d'habitat dispersa petits, que bàsicament són unes dues, tres sitges petites per consum familiar, i unes petites cases, en comparació amb un complex que denota una capacitat econòmica més potent que aquests tipus de nucli.
1: Mm-hmm. Doncs, coneixent les característiques d'aquests jaciments que tenim aquí a prop, en el cas de la Mota de Sant Pere, ho has explicat breument ara, però no sé si ens podries explicar, bàsicament, o sigui, dins d'aquest context, quin tipus d'estructures hi heu trobat i quina funcionalitat tindria el que de moment heu pogut excavar en aquest jaciment?
0: Bé, el jaciment de Cubelles és molt complex i molt difícil de determinar ara mateix com podrien funcionar certes estructures, però el que sí que veiem és que primer, en el segle IV abans de Crist, tenim un edifici singular amb 6 sacrificis d'animals i un enterrament d'un neonat, vale, un infant. Que això que ens diu? Que estem davant d'un edifici singular, un edifici diferent a la resta d'habitatges domèstics. Clar, ara mateix tampoc es pot dir que es podria tenir un únic ús, perquè segurament en època ibèrica els edificis aquests complexes que tenen una certa entitat, és molt probable que fossin utilitzats per diferents activitats, no? Clar, en aquest cas tu veus, hi ha una taula en una zona de pas, no? una mesa, no? Clar, si tu vas a altres jaciments com a l'Hort de Parc, aquest tipus d'estructures amb una sèrie de circumstàncies molt concretes s'ha determinat que es tracten de petits altars, no? Si tu te'n vas a les ciutats ibèriques, com per exemple el Cerro de las Cabezas, clar, trobem uns tipus d'edificis molt marcats que són autèntics temples d'influència púnica i fenícia, però que tenen certes característiques molt diferents d'aquest tipus d'edificis, no? Que tenen més preeminència, no? Per exemple, al Cerro de las Cabezas està el temple d'un santuari d'entrada al poblat, que bàsicament té 3 betilos. Clar, aquí no els tenim. Aquí només tenim una petita mesa que podria ser tot per activitats culturals com per molir el gra, saps? Unes meses, perquè, per exemple, per no anar tan junt al jaciment dels Stinclays, allà a Verdú, tenim uns edificis que són habitats domèstiques, complexes, grans, de dos pisos d'alçada, que tenim una mesa de treball. Han estat interpretades com meses per molir el gra, amb molins rotatoris, no? Clar, per tant, tenim moltes evidències de que és un edifici peculiar, diferent, però si tu amplies la visió a tot el context del món ibèric, potser no és tan singular. Per exemple, hi ha un jaciment allà a Cerdanyola, com se'n diu? A Can Oliver, crec. Sí, crec que era Can Oliver. Can Oliver té aquests edificis, però clar, 3, 4 o 5 o més, no? Perquè m'expliquen els meus companys que han estat allà. Llavors, clar, si tu en un mateix edifici tens 4 o 5 edificis d'aquestes característiques, clar, doncs ja no és tan singular. Però potser en un jaciment com la Mota, que està molt poc excavat, no es pot dir que no sortiran més, però potser obres els edificis al costat i ja surten 2 iguals, saps? No ho saps, fins que no ho obris no ho saps. Llavors, clar, veiem que és un edifici que ara mateix surt de la mitjana del jaciment, per dir alguna cosa, no? dels,

0: dels estàndards d'habitatges domèstics normals, però que si els compares amb altres jocs, doncs no és tan singular. Però és, aun així és un edifici de... Clar, també acompanya una mica el que és el context arqueològic. Quan vam excavar ja el recinte, l'edifici sencer, l'edifici 1, clar, vam veure que no hi havia material in situ, hi havia uns graus de nivell d'importació de ceràmica molt elevat, va sortir una llàntia d'àtica de barnís negre. Clar, són diferents evidències, no?, que t'encaminen una mica a dir que podria ser un edifici que surt d'aquesta normalitat del dia a dia ibèrica, no? Després tenim dos edificis adossats a la muralla, que són del segle V, aquest ja és una fase més antiga que l'edifici del segle IV, de l'edifici I, i que bàsicament, clar, aquí no et podem dir molt, perquè són dos edificis adossats a la muralla, un va sortir una banqueta amb un nivell de ceràmica que possiblement sigui el típic habitatge domèstic adossat a muralla, i després tenim un recinte al costat, una miqueta més petit, amb un esclafall de ceràmica in situ del paviment, possiblement un, doncs, que es va caure en algun moment d'alguna estanteria o alguna cosa així, i una llar de foc molt estranya, perquè no té preparació, hem fet analítiques, i les analítiques donen que el material de combustió va ser fusta podrida, és a dir, fusta humida que es va podrir. Clar, també els anàlisis van donar que en un inici aquesta llar de foc no es va fer servir per cuinar. Llavors tenim uns nivells de percentatges de ceràmica, molts grans de ceràmica de cuina, però tenim les analítiques de la llar de foc que desmenteixen que aquest recinte no es va fer per cuinar. Llavors, clar, aquí tenim una problemàtica, no? No sabem ben bé com definir aquest espai encara, perquè per una banda tenim dades que podria ser un habitatge domèstic i per altra banda no. Aquí el curiós també és que juntament amb l'escafall de ceràmica in situ al paviment va sortir un pondus, un pes de taler. Un pes de taler bàsicament és un contrapès del taler per teixir la peça, el teixit, les peces de roba, no? Que en el món ibèric són molt típiques. I clar, totes aquestes evidències doncs no ens permeten encara definir ben bé com és aquest espai. Per poder definir-ho haurien d'obrir tots els edificis que hi ha al costat, anar a buscar, treure el superficial i poder excavar els recintes al costat i veure com funciona, perquè potser és un petit recinte que funciona amb un hàbitat molt gran, saps? I no tenim l'edifici sencer descobert, no? Per exemple, a la ciutat ibèrica de Calafell, que sí que és veritat que aquest edifici és del segle III, que és molt, molt complex, ja en el moment de màxim auge econòmic de la societat ibèrica, ens trobem un edifici gegant adossat a la muralla, que bàsicament és del Capdí, el Capdí del poblat de la ciutat ibèrica de Calafell. Clar, no sabem si... Segurament aquests espais siguin molt els de la mota de Sant Pere, aquests dos recintes que hem trobat, possiblement només siguin dos recintes adossats a muralles que funcionen com una casa ibèrica normal, la típica bateria adossada al sistema defensiu, no? Després, en la següent fase, al segle VI abans de Crist, aquí ja sí que trobem molta més complexitat, moltes fases, moltes estructures que no sabem definir. Sí que tenim un forn de pa en el que sembla en un espai obert, però clar, no sabem si aquest pot ser un àmbit privat, un àmbit públic, un carrer, un pati tancat, que això bàsicament ens ajudaria a definir si es tracta d'un forn comunal o un forn d'àmbit privat, no? O un forn restringit, d'accés restringit. Després tenim una estructura molt estranya, que és, bàsicament són dos murs paral·lels que es tanquen en un moment amb un mur quadrat, de forma quadrangular, i que després es tàpia. I aquesta estructura té una banqueta adossada al mur quadrangular. Però clar, és impossible saber quina funcionalitat té, perquè no hem obert i no sabem com pot funcionar, fins a on arriba i res més. Però sí que és veritat que saben la cronologia, que és el segle VI, que de fet és el moment més antic que es marca ara mateix a l'excavació.
1: Molt bé, Marc. I en aquest sentit, des de la perspectiva d'un arqueòleg que treballa, entenc jo, en la conservació i en la cerca d'aquestes evidències, quins són els principals problemes que us podeu trobar en la vostra feina, sobretot tenint en compte també doncs, on estan ubicades algunes d'aquests jaciments, que per exemple la Bota de Sant Pere, si no m'equivoco, doncs està molt a prop de zones molt urbanitzades, no, ara mateix?
0: Bé, aquí trobem molts problemes a nivell de l'arqueologia catalana i a nivell de l'arqueologia de el que és el país d'Espanya. No? Principalment és la financiació. Nosaltres funcionem sobretot en recerca, quan són urgències sí que funciona diferent, però a nivell de recerca funcionem per unes subvencions que se'n diuen les quadriennals d'arqueologia, que són cada 4 anys i que bàsicament són projectes de recerca d'àmbit més o menys global, que afegeix els diferents jaciments, perquè no només està el jaciment de la Mota de Sant Pere. Per exemple, ara mateix la Mota de Sant Pere està dins d'un nou projecte de recerca que està dins de que sorgeix dels antics projectes de la Cusatània que van engegar els catedràtics com Sant Martí i Santa Cana fa molts anys, i està dins del projecte d'Arqueobitis, que bàsicament és cercar l'origen de la producció vinícola al territori del Penedès, no? Que té el seu exponent màxim a Font de la Canya, que les primeres llavors carbonitzades que es detecten a la zona de Catalunya és a Font de la Canya. De fet, hi ha un llibre que es diu Origen de la vinya, que ha escrit el meu company, el Dani López, que tracta sobre aquest viatge a través de com s'origina aquesta producció, com arriba al nostre territori, que l'introdueixen els fenicis, com va evolucionar i com arriba fins a l'època romana, no?, aquesta producció. Doncs bé, clar, aquest nou projecte, que ara està aprovat, ara ens falta saber la financiació que tenim, no?, el pressupost disponible que tenim a 4 anys per fer 6-7 jaciments en diferents municipis. Clar, aquí és quan entra molt important el paper de l'Ajuntament. Aquestes quadrinals per si soles no funcionen, perquè són molts pocs diners. Sí que és veritat que potser aquest any hi ha més subvenció, però clar, el pastel sempre és el mateix. S'han de repartir entre 100 i escaig projectes i és molt difícil que per cada jaciment doncs puguem establir un gast mitjà de 3.000 euros. Amb això no, és molt difícil investigar. Per això la figura dels ajuntaments que volen cercar el passat històric del municipi i donar-lo a conèixer a la seva ciutadania és molt important. No? I això aquí, a l'hora d'engegar el projecte del jaciment de la Mota de Sant Pere, ens va ajudar molt l'ajuntament. Ens va ajudar molt. Ens va finançar les excavacions d'una manera molt, molt bona. En cap lloc hem trobat una finançació tan bona al principi. No? Clar, en aquest aspecte sí que hi ha diferents medis per poder fer mica en mica el treball de recerca de l'arqueologia, però trobem també que a banda de les quadrinars no existeixen més subvencions directes per excavar, a part dels plans directors de la Diputació de Barcelona, que són molt pocs diners. No? Llavors, a banda d'aquestes financiacions, sobretot hi ha subvencions de difusió, d'adequació del jaciment, que de fet és un dels que estem batallant aquí a Cubelles, que volem tancar perimetralment el jaciment, però obtenir més ajudes, més financiació per treballar aquestes, per poder accedir a donar a conèixer més el jaciment, perquè clar, per aquests tipus de subvencions necessites tenir una tanca perimetral, necessites tenir un arqueòleg municipal, necessites tenir un règim de visites organitzat, estable, necessites una infraestructura darrere important, no? I que és molt important tenir-ho. I a més, en un jaciment com la Mota de Sant Pere, que està en una zona urbana de fàcil accés i al costat de la platja, que a nivell turístic és, vamos, ho veus, quan passes per allà ho veus, si està bé senyalitzat ho veus. Clar, el problema també de que estem en una zona urbanística que, sobretot arrau de la pressió urbanística a partir del 2000, quan ja estava la llei vigent de protecció del patrimoni arqueològic, es va encarregar més de la meitat del jaciment. I clar, això doncs, clar, afecta molt a nivell de conservació. Però bueno, encara tenim la sort de que queda quasi la meitat per poder investigar, donar a conèixer i gaudir-ho. No? Mm.
1: Sí, doncs, Marc, des de Cuelles en la Història doncs, fem també aquesta crida a la implicació de les autoritats municipals i doncs, a ficar-li cadeles a això perquè considerem que la recerca històrica, la recerca arqueològica és molt important. Bé, Marc, avui ho deixarem aquí perquè ens hem quedat sense temps, però seguirem d'aquí un parell de setmanes, continuem parlant sobre la teva feina com a arqueòleg i sobre aquest món ibèric. Res, moltes gràcies per venir i a l'audiència doncs no us perdeu el proper programa. Ara us deixem amb la cançó No estic preparat per ser normal del grup Antipàtics. Moltes gràcies.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que ens trobem a l'espai com... bé, com compartim, diguem-ho així, compartim la platja amb la natura, és un espai del GPEC, i amb nosaltres tenim el tècnic, el Xavier Pedro, que és tècnic d'aquí del GPEC i que en tot cas ens presentarà la secció d'avui, que has titulat doncs, com els infants poden convertir-se en guardians a la mar, no? Quin és l'objectiu d'aquesta secció d'avui? Xavier, benvingut.
1: Hola, molt bones, bon dia. Doncs mira, volia parlar una miqueta doncs, amb temes relacionats del mar, no? Com es diu aquest programa, com compartim la platja amb la natura. Com podem fer que els infants puguin convertir-se en protectors de la mar, no? I poder proporcionar una mica d'idees o activitats que puguin fer els infants o puguem fer amb ells mateixos per ajudar a la conservació dels oceans i la mar. Sí.
0: Uh-huh. I per què és tan important doncs, que els infants, des d'aquesta edat primerenca, doncs, comprenguin aquesta importància de cuidar l'oceà, de cuidar doncs, aquest entorn costaner?
1: Bé, sobretot perquè ells i elles són el futur, no? I com més aviat comprenguin aquesta importància, no? que tenen els oceans sobre la nostra vida, doncs més probable serà que adquireixin una consciència ambiental que sigui sòlida i estable, no? De pensar que els oceans no només regulen el clima, no? Que és una cosa que afecta directament a la nostra vida, sinó que també ens proporcionen la major part de l'oxigen, no? que respirem nosaltres. I hi ha un munt de vida, no? Allà, uh-huh. Alguna que coneixem i altra que desconeixem encara. I si podem ensenyar amb els infants a apreciar i respectar aquest mar, doncs els hi puguem inculcar uns valors que siguin de responsabilitat cap al medi ambient i que puguin adquirir uns hàbitats, uns hàbits i que els hi puguin durar per tota la vida, no? Com abans ho fem, doncs millor.
0: Mm-hmm. Molt bé. I de quina manera doncs, connectem els infants amb el mar, no? Amb l'oceà? Quines activitats es poden arribar a fer per una mica per ensenyar, no, als infants la importància d'aquesta conservació marina?
1: Mira, doncs he portat unes propostes aquí per fer, no? Doncs, com per exemple podrien ser unes sortides familiars, com igual que a vegades sortides familiars podem fer-les cap a la muntanya, doncs fer-les cap al mar, que sobretot des d'aquí Cubelles és el que ens cau més a prop.
0: Sí, el tenim, no, aquí bé. Mateix, sí. Al costat doncs, mateix estem, del mar, sí.
1: Doncs que millor doncs, que anar a cuidar-lo amb família, no? Podem fer activitats familiars, doncs anar a replegar de xalles, això es pot fer una tarda, entre setmana, com al cap de setmana al matí, quan més ens convingui, a més ara ja no fa tanta calor, i es pot fer, no? Com una activitat... ja sigui puntual o com fer-ho doncs, sovint, no? Els dimarts per la tarda anem a passejar per la platja i anem a recollir deixalles. Això pot generar una connexió amb aquest medi, no? amb la platja, amb el mar, etc. Que bueno, això durarà segurament per tota la vida, no? És algo que és positiu, és... No sé, si podem disposar d'aquest temps, no?, per estar amb els fills i filles i fer-ho d'aquesta manera que és tan saludable i és positiva pel medi ambient i pels serveis d'aquests infants, doncs podem fer-ho, no? Uh-huh. És una proposta que jo faig que bueno, espero que la pugui agafar algú i la posi en pràctica.
0: I segur que trobem moltes coses, perquè sempre les platges hi ha plàstics, no? Hi ha moltes deixalles que a simple vista les pots veure i passejant, doncs una mica, si les vas recollint també ajudes, no? A mantenir neta la platja i el medi ambient, no?
1: Clar, sí, es pot fer des d'una manera que sigui més avorrida, si t'obliguen no ho fas, però si ja. Ho fas, quan ho fas per
0: passejant,
1: quan ho fas per voluntat pròpia, doncs anem passejant, o sigui, l'objectiu no és anem a recollir, doncs
0: sí,
1: anem
0: sí.
1: A passejar per la platja i ara correrem i ara farem no sé què i ara fem coses i de pas que fem això, doncs anem recollint cosetes.
0: Molt bé.
1: Què més? Tot això. Doncs, enllaçant amb això, amb el tema dels residus, una altra proposta que us porto és, seria fer tallers creatius, no?, amb material, utilitzar material reciclat, que ja podria ser de tot aquest que recollim a la platja, o d'altre que, o material que tinguem per casa, no? I, per exemple, una proposta podria ser, doncs, crear com uns guardians de la mar, crear com uns superherois, doncs, aquí deixar volar la imaginació una miqueta, i, si no, també es poden fer animals del mar, no? Per exemple, bueno,
0: sí, sí.
1: Però, bueno, això és imaginar. Si no, si anem mancats d'idees, podem buscar per internet una mica, no?, per començar a agafar... Això,
0: idees, sí, sí.
1: Sobretot. I, bueno, i tot això, doncs, ho podem complementar també amb una altra activitat que proposo, que són activitats d'observació de la vida marina, per exemple, a prop de les roques o de la sorra mullada. Una cosa podrien ser, doncs, els animalots que anem trobant per allà, doncs, veure què són, i també, sobretot, les restes marines, que de vegades trobem coses, sobretot ara durant l'hivern, anirem ara a la tardor i hivern, anirem trobant força matèria orgànica i coses que treu el mar cap a fora, des de les petxines fins a, bueno, no sé, hi ha moltes coses que jo me'ls han anat aprenent què són, i bueno, faries creus, no? No sé si has vist mai, tu, per exemple, Àngels, com sí. És un ou de mantarraia?
0: No, jo no l'he vist, però no. Vaja, que deu ser algú curiós pel que planteges.
1: Sí, o un ou de tauró.
0: Doncs com són?
1: A vegades és una cosa negra en quatre punxes a cada extrem, és com un rectangle negre en quatre punxes a cada extrem, i per aquí se'n troben, sembla que no, però se'n troben a fora de la platja.
0: Es pensen que els ous són rodons i potser no tots són rodons, no?
1: Clar, aquests no, aquests es fan fer perquè puguin flotar, i bueno, a vegades apareixen per allà, i bueno, això i també una vegada em vaig trobar un i no sabia què era, i ho vaig buscant, ostres, doncs sí que són curiosos.
0: Molt bé.
1: I sí, sí, doncs si ens fixem i això, doncs ser observadors i ser curiosos és despertar, això és una cosa que, bueno, a vegades es porta innata, però és una cosa que es pot despertar, no?, la curiositat, i penso que és una cosa que és molt positiva, no?
0: Molt bé. Pel que fa una mica també, doncs això, aquesta educació ambiental que a vegades també s'acosta, no?, cap a les escoles, cap a casa, no? De quina manera o quines propostes des del GPEC, no?, oferiu quan entra aquest rol, no?, d'educació ambiental a les escoles i a casa?
1: Bueno, sí, des del GPEC sí que fem activitats amb escoles, després també tenim escola de naturalistes, que és com una extraescolar, però que es fa en alguns llocs. I bueno, però bueno, les escoles sí que, sobretot, doncs, abans de començar el curs ja preparen els seus projectes educatius que treballaran, i el que poden fer les escoles aquí, doncs, és incorporar, no?, doncs, aquests projectes que estiguin centrats sobretot en la conservació marina. A vegades és la mateixa Generalitat que els hi proposa, el Departament d'Educació els hi proposa diferents projectes per treballar durant el curs, i les escoles són les que escollen quins volen treballar. Doncs, bueno, per exemple, pot estar bé, no?, que les escoles que són del litoral, de la costa, treballin aquests temes, no?, i s'adhereixin a projectes i visitin i vulguin conèixer projectes d'investigació que siguin locals o pròxims, com per exemple l'altre dia que parlàvem del tema del corriol, no? Doncs sí. Està bé que les escoles puguin conèixer i fins i tot participar, no?, en aquests projectes. I per altra banda, doncs, el tema de les sortides escolars, les excursions que fan, no?, doncs és que puguin anar a centres de conservació marina. Per exemple, tenim aquí a prop, tenim el CEM, que és el Centre d'Estudis del Mar, que està a Sitges, que em sembla que és de la Diputació de Barcelona, que jo l'he visitat, i és molt xulo, està allà al passeig, per allà a Terramar, i bueno, allà expliquen un munt de coses amb les escoles, amb els nens que hi van, crec que de forma lliure també es pot visitar, crec que el cap de setmana està
0: obert.
1: Està obert. I bueno, t'explica moltes coses i pots conèixer moltes coses sobre el mar. I per altra banda també tenim el Prat de Llobregat i el CRAM, que és el centre de recuperació d'animals marins, sobretot treballen amb temes de tortugues, ja hi en tenen, també tenen unes passeres amb tortugues allà que han recuperat o les que han nascut en una incubadora, que tenen allà uns mesos, i bueno, també aprendrà molta cosa. I a casa... I
0: què fem a casa, això?
1: A casa, doncs, bueno, els adults som els que juguem un paper que és molt important, no? Podem, des de... Tenim diferents recursos, com per exemple seria llegir llibres, no? sobre els oceans, sobre el mar, etc. Podem veure documentals plegats, no? Que els documentals sempre porten informació, ens ensenyen i bueno, des d'una perspectiva que és positiva, no? I també podem tenir converses, no?, sobre la importància de cuidar el mar, els oceans i com ens afecta això a la nostra pròpia vida. I fins i tot podem realitzar petites accions quotidianes com reduir l'ús de plàstics, ¿vale? I tot això lligar una mica, explicar amb els infants l'important que és, no? Perquè sabem que moltes de les deixalles que llancem acaben al mar, doncs poder dir, no? És que a casa, mira... I això, per exemple, jo ho he provat, no?, de dir, fins ara omplim la bossa fins aquí, anem a intentar reduir-la per omplir-la a la meitat, no?, durant aquesta setmana, i bueno, llavors, doncs, si també t'acompanyen a comprar, doncs, mira, tu què compraries, això que porta plàstic o això que no em porta? I llavors amb això agafen consciència des de ben petites a això, que és important, que és una cosa que no ho fem perquè tot ho venen en plàstic, però que hi ha alternatives, no?
0: I tant, sempre hi ha alternatives i a vegades no les coneixem, vols dir, no? Que hem de consciència des de ben petits.
1: Exacte, clar, nosaltres no ens han educat segurament amb tot venia en plàstic, clar. perquè ja s'havia inventat i tot venia en plàstic i ara, bueno, si eduquem nosaltres amb això...
0: Sí, amb altres alternatives.
1: Amb altres alternatives, doncs, ho canviarem, poder.
0: I tant que sí. Bé, parlem també de com fomentar un sentit de responsabilitat i quines són les accions que es poden portar a terme, no?, en els infants.
1: Vale, doncs, el més important seria poder involucrar-los, no?, en les accions, no portar-la... Doncs, bé, anem a netejar la platja i no sé què. Doncs, no, que ells sentin que estan participant, no estan ajudant, acompanyant, etc. No, és la seva activitat, ells ho estan fent i que puguin veure una mica els resultats, no? Que siguin part. Per exemple, si no, també aquestes zones protegides amb vegetació, portar-los a conèixer, hi ha aplicacions del mòbil que identifiquen les plantes, doncs a la platja tampoc hi ha tantes espècies diferents de plantes, poder-les anar a conèixer i bueno, doncs que formin part, no? Perquè quan se senten part activa d'un canvi i poden veure els resultats, se reforça aquesta idea, no? De que les seves accions sí que tenen un impacte real. Vale? Per altra banda, em preguntaven, no?, com es pot fomentar aquest sentit de responsabilitat. Els podríem ensenyar a explicar sobre figures que siguin inspiradores, no?, com ensenyar-los qui eren alguns científics o persones que siguin activistes que lluitin per la protecció marina. Ara a mi se m'acorreix així, a veure, des de el Jacques Cousteau, no?, era el que jo veia quan era petit. Veia els documentals i sempre anaven acompanyats d'això, d'algunes frases que eren motivadores, no?, per cuidar els oceans, etc. De figures que siguin més actuals, per exemple, tenim la Greta Thunberg, que no està tan relacionada amb la protecció marina, sinó amb el medi ambient en general. Però a Barcelona hi ha una noia, per exemple, que es diu Olivia Mandel, em sembla que es pronuncia, que és una jove que té 17 anys ara, vale, que fa molts anys ja que lluita per protegir els oceans i els dofins en captivitat. sembla que és molt... Jo no tinc xarxes, però sí que em sembla que, és, que, hi ha, que té molts seguidors i hi ha molta gent que la, que la, que la segueix. Tenia 15 anys o menys que de l'Institut Jane Goodall, aquella senyora que estudia els primats, li van donar un premi o un reconeixement, em sembla, o sigui, que és coneguda internacionalment, és de Barcelona i és una activista doncs, que, bueno, que amb 17 anys ja en porta molts dedicant-se a això. Segurament hi ha nens i nenes que no la coneguin, doncs poder mostrar, no?, i explicar, mira, amb la teva edat o ja quan era molt joveneta ja va començar fent-ho així, d'aquesta manera. Doncs no sé...
0: Aquests són alguns dels exemples, no?, de personatges que ens poden portar, doncs això, a conèixer una mica més la lluita, no?, per aquesta protecció marina. Científics, activistes, no?, que treballen per tot això, no?, per una mica també el que estem dient al llarg de tot el programa, no?, aquesta conservació, no?, el tenir cura, no?, també...
1: Sí, exacte, a vegades poder veure un reflex d'algú que ho pot fer amb una edat tan
0: primerenca,
1: petita,
0: no? Sí, sí, perquè 17 exacte. Anys, d'elles, la Olivia Mandel, no?, de Barcelona, 17 anys, no? I,
1: sí, en té 17, però ja va començar fa molts anys.
0: Molts anys, sí.
1: Sí. Llavors, doncs...
0: Són doncs... referents, no?
1: Això, referents.
0: Molt bé. Anem cap a una última part que volies comentar també, que són jocs i tecnologies, no?, que ajuden també a ensenyar sobre la conservació de l'oceà, i ens vols apropar també una mica aquesta informació, no, Xavier?
1: Sí, aquesta no és la que més m'entusiasma a mi, però sí que hi ha moltes eines digitals, no?, que són molt útils i que existeixen, no?, i per tant segurament que n'hi ha moltes que són educatives i també poden despertar aquesta consciència, no? Hi ha algunes que tracten sobre els efectes de la contaminació, el canvi climàtic, i a vegades amb jocs que són interactius n'hi ha, no? Hi ha aplicacions pel mòbil o per tauletes que de forma virtual pots anar netejant els oceans i el mar, pots rescatar animals, etc. No? I bueno, també és una manera que potser igual fer-ho... No sé exactament quina
0: seria la manera,
1: si és,
0: no?,
1: molt, però... més positiu o no, sí, però, sí. Però, bueno, però potser sí que és més positiu, no?, jugar a jocs d'aquests que d'altres, no?
0: Sí.
1: I segurament tenen el mateix estímul, no? I també hi ha alguns videojocs que
0: també són entretinguts en
1: exacte,
0: aquesta matèria.
1: Que són entretinguts i promouen l'educació ambiental, no? N'hi ha alguns que estan basats en recompenses, no?
0: Uh-huh.
1: I llavors pots anar aprenent coses i això, vas vivint una aventura. Com, per exemple, n'hi ha alguns que... N'hi ha d'altres que, si no són jocs, també el podem fer. El tema d'un joc nosaltres el podem convertir, no? Abans que parlàvem d'anar a la platja a jugar, a recollir coses, doncs podem crear un joc a la mateixa platja, no?, que sigui real, que no sigui virtual, no? Com, per exemple, anem a buscar el tresor a la platja.
0: Sí, sí.
1: I llavors identificar petxines o els microplàstics, a veure això d'on pot ser, no? Doncs és una manera que pot servir, no?, per aprendre, també.
0: Molt bé. Per tant, també jocs i tecnologies hi han, no?, com deies, però podem optar, no?, per aquestes eines digitals en positiu, no?, de buscar també una mica la manera de que aquests jocs promoguin també aquesta educació ambiental d'elles, no?, o aquesta conservació de l'oceà, que segur que n'hi ha, no?, si no els creem i si no ens ho fem més tradicional, com deies tu, buscant petxines a la platja o
1: sí,
0: creant els rols que siguin més interessants a mida, no? Perquè al final, des d'infants joves, vull dir, hi ha molts gustos i moltes edats, no?
1: Sí, i com abans comencem, doncs, amb aquestes coses, doncs millor, no? Mai és tard, o sigui, podem anar, encara que tinguem un jove, no?, el nostre càrrec també, també el podem estirar cap aquí, però bueno.
0: Doncs queda dit, hem de tancar ja aquesta secció que avui hem volgut dedicar doncs una mica també als infants, no? Com poden convertir-se, i ho dèiem al principi d'aquest programa, en guardians de la mar, i hem parlat de moltíssimes coses. Xavier Pedro, tècnic del GPEC, moltes gràcies per aquesta secció, aquest Compartim la platja amb la natura. Fins una altra.
1: Gràcies, adeu.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
2: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel
3: Fuster.
2: Bon dia,
3: Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
2: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
1: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
2: Avui a Ràdio Cubelles parlem amb Jordi Bertran, cantautor, músic i poeta vinculat a Cubelles, que ha desenvolupat una trajectòria artística en què conflueixen música i poesia. En els darrers anys ha presentat també la seva obra en directe en diferents formats, entre els quals on destaca el Jordi Bertran Trio i la col·laboració amb la banda Eutròpica. El seu repertori combina cançons pròpies amb textos poètics tant seus com d'altres autors. La seva proposta té una marcada dimensió literària i amb ell volem parlar. No és la primera vegada, perquè el 2024 ja el vam tenir aquí a la ràdio, al programa Cubelles Tot un Món, quan presentava també la seva proposta musical i poètica amb la banda Eutròpica. També el vam tenir per Sant Jordi en un directe i avui, novament aquest estiu, el tenim aquí a la ràdio. Anem a saludar-lo. Jordi Bertran, benvingut de nou aquí
4: Hola.
2: A la ràdio.
4: Què tal? Bon dia. Gràcies per convidar-me.
2: I venim amb novetats, perquè ens explicaves que aquesta trajectòria es va ampliant. Però abans de res, per aquelles persones que mai han sentit parlar del Jordi Bertran, ens agradaria una mica que ens parlis d'això, de la teva vinculació cubellenca, no? Que facis una mica d'allò de presentació, no? De com arribes aquí i per què tries Cubelles, no sé si estàs en moments puntuals.
4: Sí, mira, tot és una qüestió així del destí, no? A principis dels anys 60, els meus avis van construir-se una petiteta torre, un xalet, a Segur de Calafell. I a partir dels 8 anys jo anava cada estiu a estiuejar amb ells. I fins i tot amb la bicicleta havíem arribat fins a Cunit, i no sé fins a Cubelles, si havíem sigut capaços. I aleshores, doncs bé, va bé arribar un moment que buscàvem un lloc que fora de Barcelona on pogués estar tranquils, descansar de les gires i de la feina. I aleshores, doncs, vam estar buscant i fins que vam trobar, així per casualitat, veníem de Segur de Calafell, vam passar per Cubelles i vam trobar un lloc que ens agradava i, a més, era... pel nostre pressupost, doncs ens venia bé. I res, vam fer-ho així i pim-pam, i estem aquí al barri de la Marina, un barri doncs tranquil, sobretot a l'hivern, a la tardor, fins a tota la primavera, i entre setmanes està molt tranquil·let, i la veritat que ho gaudim molt.
2: Uh-huh. Per tant, doncs ets mig cubellenc, podríem dir.
4: Sí, moltes de les darreres cançons que he estat creant les composo aquí. És veritat que amb l'altre apartat creatiu, que és amb els titelles, amb les marionetes, això ho fem a Barcelona, perquè necessitem més espai, i allà, al costat del parc de la Ciutadella, és on tenim el taller.
2: Hem de recordar, per aquelles persones que escolten parlar del Jordi Bertran per primera vegada, que la ràdio, que ell va crear també una titella que es pot veure al Museu Charlie Rivel, no? La titella Charlie Rivel, creada per tu ara fa un temps, no?
4: Sí, va ser fantàstic perquè era durant la pandèmia, no teníem feina, si exceptuem un parell de connexions online que es van fer, i aleshores doncs l'ajuntament ens va proposar, a través del, com es deia aquell noi,
2: Lolo García,
4: van fer una entrevista per la revista, i llavors ens va proposar la possibilitat de construir amb en Charlie Rivel, i sí, va ser una feina que vam estar fent durant el confinament allà al taller, tancats.
2: Anem ara a parlar una mica també de captaires de la llum, no? Que hem vingut a parlar d'aquesta novetat, no? Motiu de l'any Gaudí, no? D'on neix aquest projecte i bé, com està tot plegat, no?
4: Sí, això és una iniciativa d'un amic meu, l'Enric Colomer, que vaig conèixer fa molts anys quan coincidíem al Llantiol, al Cafè Teatre Llantiol, on vaig començar la meva carrera. ell era pianista del Joan Gimeno, i van fer molta amistat, van fer algun projecte musical. I bé, i aleshores em va trucar, ara que, aquest any, aquesta primavera, que volia, amb motiu de l'any Gaudí, tenia un projecte, una idea, aviam què em semblava. Aleshores, perquè ell dona classes, és professor de l'ESMUC, l'escola més important de música, no?, de Catalunya, que està allà a Barcelona, i dona classes de cant coral. I la seva idea era demanar a diversos cantautors que composessin una cançó sobre en Gaudí, amb motiu de l'any Gaudí. I si jo volia participar, i vaig dir que encantadíssim de fer-ho. A més, jo tinc certs vincles amb en Gaudí, molt curiosos, que després explicaré, bueno, i que s'expliquen a la cançó. I m'hi vaig posar, va quedar bé, força bé, i aleshores vaig pensar que seria bo publicar-ho, fer-ne un disc, i és el que hem fet, aprofitant que és ara aquest any, va sortir publicat a Spotify, bueno, a les xarxes, a Amazon i això, i a YouTube, el podeu escoltar.
2: Es va publicar el 18 de juny de 2016.
4: Sí, exacte, correcte.
2: I inclou, entre d'altres, peces Gaudí, no?
4: Sí, primer inclou Gaudí i després inclou una altra cançó que jo ja tenia, que creia que havia certa similitud. És una cançó que parla dels clochards que vaig conèixer a París en el meu primer viatge a la ciutat, allà a les escales del Sagrat Cœur, aquella església magnífica de color blanc. Hi havia uns músics que tocaven, feien música i passaven el barret. I en aquella època era el que nosaltres també fèiem pels carrers, que era amb els marionetes, fèiem espectacles i passàvem el barret. Així vaig començar jo a finals dels anys 70. I llavors en aquesta similitud em vaig sentir doncs, identificat amb ells també i vaig composar, els hi vaig dedicar una cançó que es deia Clochards. Com que en Gaudí, en cert moment de la seva vida, va ser també confós per un captaire, perquè tots els diners que aconseguia els dedicava a la seva família, aleshores vaig trobar que hi havia certa similitud i les dues cançons les vaig posar en el disc que es diu Captaires de la Llum.
2: Uh-huh. Deies que hi ha tota una relació amb Gaudí, no?, que ens volies explicar, no sé si...
4: Sí, sí.
2: És el moment ara.
4: Sí, sí. Mira, bueno, a part de l'anecdòtica de que jo vaig néixer l'any 52, i ell també, però clar, 100 anys abans, i als 6 anys els meus pares van adquirir una vivenda a l'Avinguda Gaudí número 2, és a dir, davant de la seva família mateix. I cada vegada que sortia pel balcó o traia el cap a la finestra, doncs veia la Sagrada Família. Aleshores, diuen que qui viu uns anys a prop, al barri, serà tocat per la bona sort, no? Que ja emet certes vibracions que porten bona sort. I realment jo he tingut molta sort de la vida perquè m'he pogut dedicar al que m'agrada, no? Que és el teatre, la creació i la música. I bé, doncs jo crec que aquestes són potser les relacions més així. De fet, va ser dels 6 que em vaig anar fins als 22, doncs són molts anys que vaig tenir. Fins i tot recordo haver fet qüestacions, perquè va haver una època que els escolars sortien pel carrer un cop a l'any, un o dos cops a l'any, a penjar banderetes en les persones que passaven pel carrer i amb unes guardioles doncs captàvem, també fèiem de captaires.
2: Molt bé. Anem a escoltar-la, alguna de les peces musicals. Què vols que posem?
4: Posem Gaudí, ja que és el tema que dona nom, també, bueno, és la primera cançó, sí.
2: Molt bé, cançó Gaudí i participa...
4: Aquí hi ha un gran músic, que és l'Albert Bello, que és un músic de jazz, director del departament de jazz Manouche, o de Gypsy Jazz, de l'EMCA, l'Escola de Música i Arts de l'Hospitalet. És una escola on jo hi tinc una relació, i de fet hi vaig, i estudio cant, estudio guitarra allà des de fa 8 anys. I després hi ha el Javi Rojas, el contrabaix, el Guille Vallès, a la guitarra Manouche, que són músics que vaig conèixer a l'escola, que vinen d'allà, de l'IMCA.
2: Molt bé. Doncs, si et sembla, anem a escoltar aquest tema musical.
4: Endavant.
2: Vinga, som-hi.
5: Tocat per la manita, tocat per la muscària,

0: Bé, doncs, Gaudí, aquest tema que acabem d'escoltar, què ens pots dir, també de la lletra?
1: Sí,
0: o...
1: sí, de fet, bé, si us heu fixat, quan comença la lletra fa referència a les amanites muscàries. Això és una llegenda que no està demostrada, però es diu que en Gaudí patia de mal de caps i li havien receptat doncs, uns fongs que l'ajudaven amb el mal de cap, però que també tenien un cert efecte al·lucinogen. Això pot ser una llegenda urbana que no està demostrat, però sí que es comenta en alguns llibres, alguns textos, però sí que és cert que a la seva obra hi han formes que recorden amanites tancades, sobretot la de l'entrada del Parc Güell. I bé, això, per això vaig decidir començar la cançó amb aquest mite.
0: Molt bé. Dins de Captaires de Llum hi ha més cançons.
1: Sí, de fet és un single que hem publicat i hi ha una cançó que l'acompanya que es diu Clochard, que és una cançó que està dedicada, que vaig fer, dedicada a uns personatges que vaig conèixer en el meu primer viatge a París. Clochard en francès vol dir rodamón. I aleshores vaig pensar de posar-la dins del disc perquè hi havia certa similitud, podia haver certa similitud degut a que en Gaudí en un moment determinat de la seva vida, més aviat al moment de la seva mort, se'l va confondre amb un captaire. Ell tenia una vida molt austera, tots els diners que guanyava doncs, anaven pel temple, no? I aleshores, doncs, vaig creure que encaixava i amb aquest nom de Captaires de la Llum la vaig incloure en el disc.
0: Té un significat especial, doncs, Captaires? No sé si dins d'aquest disc hi ha diverses cançons, aquesta seria on hi ha alguna altra de més especial.
1: No, aquestes dues són les...
0: Les dues,
1: sí, sí,
0: les dues són igual d'especials?
1: Sí, jo crec que, com que ara ja potser no hi ha cares A's i cares B's, perquè el disc no té format físic, de moment, doncs pot ser tant una com l'altra.
0: Molt bé. Et sembla si l'escoltem també?
1: Sí, fantàstic.
0: Vinga, endavant.

0: I anem a parlar també una mica d'aquesta gira d'aquest 2026. Bé, explica'ns una mica com ha anat la rebuda fins al moment i com va evolucionant tot plegat aquesta gira, no?
1: Mira, la gira la vam començar el 28 de juny al monestir de Sant Llorenç, que allà a Guardiola de Berguedà, on hi anem ja cada any a cantar les nostres cançons. Després ja vam continuar a la font de Santa Rita, a la Palma de Cervelló, que hi ha un col·lectiu de gent pròxims a la poesia i organitzen activitats al voltant de la música i de la poesia. I després ja vam seguir a la Masia de Can Burgués, a Santa Eulàlia de Ronçana, a l'Anònims de Granollers, vam estar a través d'un projecte que té la Diputació de Barcelona, que es diu el Bibliobús, on poblets molt petitons hi va un autobús amb llibres, una biblioteca, i es fan actes. I llavors vam fer algun concert a Vallgorguina i bé. I després, finalment, havíem de tancar aquí a l'ermita de Sant Pau, aquí a
0: Sant Pere de Ribes.
1: Sant Pere de Ribes, correcte. I al final això ho hem aplaçat perquè, com que és un lloc on no es fa una programació, diguem-ne, habitual o constant, hi havia poc quòrum, i hem pensat doncs, que quan faci menys calor ja ho farem allà.
0: Molt bé. Què s'inclou en aquesta gira? És a dir, quan actueu, la gent que pot escoltar? O sigui, aquestes dues cançons de
1: sí.
0: Gaudí,
1: també
0: peces del teu nou disc, com...
1: Sí. Sí. De fet, comencem una primera part on cantem cançons on les lletres són de poetes. I són poetes que jo he anat musicant, també publicant discos d'en Pepa Seit, d'en Martí Pol, de Maria Mercè Marçal, ara més recentment, d'en Pere Pep Margenat, de Santa Eulàlia, i bé, i després ja la segona part ja és més autobiogràfica. En aquí ja explico les meves experiències, les meves vivències, a través de les cançons i a través també de narracions, de monòlegs, amb les marionetes, els meus viatges arreu del món, i com explico quan vaig conèixer aquests clochards a París i van néixer cançons. I bé, doncs, és més autobiogràfic. És un espectacle

0: espectacle on hi ha molt de contacte amb el públic i s'expliquen doncs, amb cançons molt vitals i molt autèntiques perquè són experiències viscudes.
1: Uh-huh. Parla'ns una mica també d'aquest nou disc, no? Què ens pots explicar?
0: Estem preparant un llarga durada que suposo que sortirà a la tardor cap al mes d'octubre. De fet, ja hi ha molts temes que estan enregistrats i també s'hi barregen des d'algun poeta i altres cançons pròpies.
1: El títol del compacte és Captaires de la Llum?
0: No. Pel Captaires de la Llum crec que quedarà amb aquest projecte d'en Gaudí.
1: Sí.
0: I segurament, si no hi ha algun canvi, seria Dones de Llum i Ombres, perquè la majoria de cançons són com retrats de personatges femenins.
1: Val. I llavors, aquest compacte finals d'any?
0: Sí, a la tardor.
1: Tardor, sí. Abans d'acabar l'any, doncs.
0: Sí, exacte. Sí, sí, ja tornem a venir aquí.
1: Perfecte. Qui participarà? No sé, qui està treballant?
0: Doncs mira, a part dels meus col·laboradors incondicionals, que són en Javier Rojas, al contrabaix, en Guille Vallès a la guitarra, i abans m'he oblidat, que també hi toca, en el disc que heu sentit, el Xavier Garriga, perdona, l'Aleix.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: El Xavier Garriga és un altre músic.
1: Ah, vale.
0: L'Aleix Garriga, sí. Que ell és el productor, que té un estudi allà al seu poble, i Sant Feliu de Codines, i en allà doncs enregistrem els i més, i ell fa totes les barreges i fa tot. I després també hi ha intervingut no a Gaudí sinó a Clochard, l'altra cançó que heu escoltat, i en vàries del disc nou, la violinista Laura Pacios, que ella va estar amb el projecte la Bertran Swing Band, va estar 6 anys tocant amb nosaltres, però que la van cridar les migues i ara està donant concerts per tot el món, però ve, quan la necessitem, ve a enregistrar. El violí que heu escoltat de Clochard és la Laura, que és una meravella tocant.
1: Uh-huh. Aquest nou disc cap a la tardor d'elles, quantes?
0: Sí. I perdona, i m'he oblidat d'en Macau, que és un percussionista de Caldes de Montbui, fantàstic, i qui més hi ha i l'Enric Colomer, que és el pianista que em va proposar la idea de fer en Gaudí. Ell també ha intervingut amb el seu piano.
1: Uh-huh. Molt bé. I quantes cançons, quants temes recollirà aquest nou disc?
0: En aquests moments n'hi han enregistrats 8 i en falten 4 encara. Sí.
1: Totes les lletres són teves, Jordi?
0: Hi ha algun poema. Hi ha un poema de la Maria Mercè Marçal i el de més hi ha... Sí, són pròpies. Sí.
1: Molt bé, per tant...
0: Perdona, també hi ha d'en Pep Margenat, que és per mi el poeta pagès més interessant, més bo de la literatura catalana, que és l'hereu de la masia Camburguès de Santa Eulàlia de Ronçana, on hi hem anat a actuar ja 2 vegades, se'ns ha convidat, perquè a vegades fa activitats culturals en allà, i d'ell crec que incluirem 1 o 2 poemes.
1: Uh-huh. Per tant, encara esteu, o sigui, s'ha gravat ja, encara esteu...
0: Estem en procés,
1: està
0: en procés.
1: Molt bé. Del nou disc, no sé si vols dir alguna cosa més, perquè recentment també heu treballat en el videoclip per a Camilo, no?
0: En Camilo és una proposta que ens ha arribat també aquest estiu, ha sigut una bogeria, amb el mes de juliol hem estat treballant molt intensament amb la construcció d'una marioneta en el seu proper projecte, que és un disc molt maco, un disc molt emotiu. Els fans d'en Camilo, estigueu al tanto, perquè es publicarà el 9 de setembre, falta poc, i és molt emotiu perquè està dedicat a les seves filles. Ell té 2 filles, una de 5 i una altra de 3 anys, i es diu Para cuando sean mayores. És un disc que porta, crec que són 12 temes, nosaltres hem intervingut en un, i cada tema està dedicat a un conte d'Andersen. Aleshores, a nosaltres ens van oferir fer el conte del titellaire i hem construït una marioneta igual que ell, que ell també la manipula una mica en el videoclip. Li vaig ensenyar com algunes idees de com moure-la i de seguida ho va aprendre. I bé, va ser un projecte fantàstic, realment.
1: Quan toqueu aquestes cançons, sou el nom artístic, vaja, és...
0: Sí, ha anat variant perquè la situació cultural i musical a Catalunya està molt difícil. Vam començar amb la Bertran Swing Band ja fa 8 anys, quan hi havia la Laura Pacios, quan hi havia la Begoña Fernández, el contrabaixista, que malauradament va morir ja. I a poc a poc érem 4. Aleshores vam fer un format trio, vam quedar 3, que és el que hem fet aquestes gires, però sovint, no totes les actuacions, a vegades hem hagut d'anar per problemes de pressupost en format duo. Aleshores anem l'Aleix Garriga a la guitarra Fender i veus, i jo amb la guitarra i també veus. I depèn, doncs, això del format, anem duo, trio i quartet molt poc.
1: Quan parlem del nou disc, per això, seria la Jordi Bertran Trio?
0: Crec que no. Crec que finalment, perquè sempre tots els meus discos sempre han sigut, el primer que vaig fer va ser Vivó, després Estem Salvats, després Martinians, La Bandotròpica, i ara tenia ganes de fer-ho, personalitzar-ho més, no dispersar-ho tant, i crec que a partir d'ara les publicacions de les cançons dels discos seran a nom de Jordi Bertran. Ja està.
1: Molt bé. Tenim més cançons que ens has portat. Després també volíem parlar una mica de marionetes, no? De futur.
0: Sí.
1: Per on anem, Jordi? Què vols fer primer?
0: Bé, com vulguis, podem parlar de les marionetes. La part de teatral també és intensa, a part d'això del camí, el que hem fet recentment. També ara ahir vaig arribar del Brasil, on hem estat al sud, a Porto Alegre, treballant amb el grup TIM. És un projecte d'ells que ells van presentar a Iberescena, una institució que té la seva seu a Madrid, que es dedica a subvencionar i ajudar els grups de teatre d'Amèrica del Sud, iberoamericans, i també de l'estat espanyol. Amb aquesta ajuda, doncs, hem estat allí. Van venir primer ells a Barcelona, vam estar assajant allà, i després ara jo he anat allà. El projecte consisteix en recuperar marionetes que tenen més de 70 anys, que les va fer una titellaire que es deia Odila, la fundadora del Team Marionetes, i ara el seu net és el que les està recuperant i ha volgut fer un espectacle amb aquestes marionetes que ja tenen una importància històrica, no? A més, és el primer grup que va haver-hi fa 70 anys de titella de fil, aquesta especialitat, al Brasil.
1: Si et sembla, tenim dos temes musicals més que ens has portat.
0: Sí.
1: Comencem per un d'ells, no sé, tens Mercè Lluna i l'altre... Sí. Face
0: ID. Vale, podríem fer Mercè Lluna, que també és molt poètica, com en Gaudí, i parla d'un personatge que vaig conèixer a l'illa de Menorca. Era una dona lliure i bé, la descriu amb ella.
1: Vinga, doncs anem a escoltar-la.

0: Bé, doncs hem escoltat aquesta cançó. Tornem un món, una vegada més, no? Al món de les titelles.
1: Sí.
0: Més novetats.
1: Sí, mira, l'altre projecte que estem fent, la meva esposa ara està allà, a Buenos Aires, és amb un grup argentí que es diu Grupo Pie, i barregem tecnologies noves, softwares, amb projeccions i programes d'informàtica amb titelles analògics. Creem com un estudi en viu a l'escenari i es projecta tot en una gran pantalla. Aquest és el projecte últim i que estrenarem ben aviat també. I ja que estem en modernitats, doncs podríem posar una cançó que parla dels mòbils, del Face ID, d'un tipus que degut a una ressaca se li transforma la cara i el seu Face ID no el reconeix, no? Llavors té una sèrie de problemes. És una cançó divertida.
0: Doncs vinga, anem a escoltar-la també.

0: I ja per tancar aquesta entrevista fem una mirada doncs, cap al futur, no? Nous projectes
1: sí.
0: D'aquí endavant, Jordi.
1: Sí, a part del disc que ja hem comentat, ara farem unes actuacions a Barcelona, al Teatre La Puntual. Abans per això anirem a un festival que es diu O Gesto Orelludo, a Portugal, i després ja ens anem al Canadà, el mes de gener, a prop de Vancouver, i després a Roma, estarem un cap de setmana en un teatre de Roma, i què més? Hi ha ara unes propostes que encara no estan confirmades, que això seria per ara pel mes d'octubre. Les coses van a l'últim moment. I bé, doncs això, i també els projectes aquests amb el grup Apié d'Argentina s'haurà d'anar assajant, o sigui que no parem, és un no parar això.
0: I bé, en tot cas, aquesta trajectòria que estàvem repassant, Jordi, fets efemèrides destacades.
1: Bé, doncs mira, ara, aquest any que ve, es celebrarem els 50 anys que vaig començar amb tota aquesta aventura vital. Va ser el mes d'abril de l'any 77 que vaig conèixer el grup Taller de Marionetes d'en Pepe Otal, el meu mestre, i vaig quedar fascinat amb els titelles, els vaig conèixer en una actuació a les Rambles de Barcelona, i res, me'n vaig anar amb ells, i des d'aleshores ja va ser una aventura darrere l'altra, i fins aquí, 50 anys.
0: Déu-n'hi-do, eh? Sembla ahir, no?
1: Sí, sembla
0: ahir. 5 dècades.
1: 5 dècades girant pel món i visquent de la màgia i del que m'agrada. Sóc un privilegiat, com en Gaudí.
0: Molt bé. Doncs Jordi Bertran, ho hem de deixar aquí. Agraïts doncs, que hagis estat aquesta nova vegada aquí a la ràdio, sí. No? De nou, aquest retorn aquí a la ràdio. Moltes gràcies per la teva presència. Que vagi molt bé tots aquests nous projectes.
1: Sí, a tu, Maria Àngels, i a la Ràdio Cubelles per permetre'm aquesta oportunitat d'explicar els meus projectes.
0: Segur que no serà l'última vegada, que seguirem parlant.
1: I tant, i tant, i tant.
0: Moltes gràcies, Jordi. Fins una altra.
2: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles.
1: A Cubelles, deixa't conquerir pel sabor autèntic d'Itàlia. Descobreix bar-restaurant-pizzeria L'Autentico by Francesco, antic restaurant nàutic Cubelles, al Passeig Marítim número 12. Pizzas artesanes, pasta deliciosa i l'ambient perfecte davant del mar. Vine amb família, amics o en parella i gaudeix de la veritable cuina italiana. Reserva ara al 93 895 1051. L'Autentico by Francesco, el gust autèntic que et farà tornar.
2: Esta vida es bella.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable, amb sol i cel clar, amb algun núvol al migdia i alguns de baixos a partir de mitja tarda. Hem d'esperar que la temperatura es mantingui de nit i reculi unes dècimes de dia i voltarà als 18 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 28, amb una humitat alta i ambient xafogós al migdia. Ben feble en terrals fins a mig matí i de garbí la resta del dia, fent que la mar estigui arrissada, augmentant a marejola a la tarda. Per demà esperem un temps esplèndid i estiuenc, amb sol i cel clar, amb algun núvol baix, però al final del dia, ja entrada de nit, i amb una temperatura que aquesta nit pujarà unes dècimes i voltarà, estarà entre 18 i 19 de mínima, mentre que demà tocaran una mica de sostre aquesta setmana les temperatures i podrem arribar als 29 de màxima, amb una humitat més alta i ambient xafogós al centre del dia. Ben feble, amb terral fins a mig matí i deixar loc la resta de la jornada, fent que la mar hi hagi una mica de marejol. I de cara al cap de setmana, temps estable amb unes temperatures que reculen entre 1 i 2 graus.
0: Ràdio Cubelles, notícies. Un grup de treballadors i de familiars de la residència Edelweiss de Cubelles han protestat per les condicions laborals i han reclamat més personal i recursos. La concentració s'ha fet davant del centre privat en què hi ha aquest conflicte, que és el situat a l'Avinguda d'Europa del Parc de Cubelles, més a prop de Cunit. En Leomar Álvarez és un dels portaveus dels treballadors d'aquesta residència.
3: Las ratios del personal de gerocultores y de limpieza no van muy bien, aunque la empresa nos haya dicho que ellos cumplen con los requisitos de la ratio, pues no. No, porque si fuera de esa manera, los gerocultores no tuvieran sobrecarga de trabajo. Nosotros como gerocultores hacemos un llamado a el dueño de la empresa para que visualice y examine y haga un estudio sobre sincerar esas ratios, porque ya que las personas que se encargan no han podido resolver nuestras propias necesidades. Cuando yo hablo de la ratio es porque hace falta personal de gerocultura y hace falta personal de mantenimiento, que son las chicas de limpieza.
0: Els treballadors, que sumen més de 20 en aquesta residència, s'han organitzat mitjançant un comitè i, segons ha explicat una de les treballadores, Raquel Vidal, consideren les negociacions obertes amb l'empresa, tot i que no han rebut encara cap resposta a les seves peticions.
4: De moment estan obertes. Passa que, clar, hem enviat molts mails, molts requeriments i no hi ha hagut resposta. El més important per mi són els avis, que tinguin benestar i que estiguin bé, i després el tema això de les grues de bipestació, que es puguin aixecar bé del llit, d'on estiguin sentats, perquè no podem. Vull dir, és una cosa que és bàsica, saps? I amb una grua no tenim prou. I res, això l'únic que volia dir, que és el benestar dels avis, sobretot dels avis.
0: Entre altres qüestions, els professionals també han destacat el mal funcionament dels ascensors de l'edifici, cosa que suposa un risc per ells mateixos, però també pels usuaris, que són més autònoms i que es poden trobar tancats dins d'aquesta infraestructura. Els treballadors han rebut el suport de diversos familiars de residents en la protesta que han organitzat aquest dimecres i s'han unit per reclamar més recursos per part de l'empresa en aquest centre. Sentim alguns dels familiars que eren en aquesta protesta davant del centre Edelweiss, com per exemple Rosa Maria Luna.
5: Bueno, yo lo que veo es que falta personal, el centro le hace falta una rehabilitación, los baños están mal, hay muchas goteras que ponen mantas en el suelo, que es un peligro para los abuelos, y sobre todo apoyarlos a los trabajadores, que és un trabajo muy duro y necesitan apoyo.
0: També ha parlat amb Ràdio Cubelles un altre dels familiars d'usuaris d'aquest centre residencial, com Jorge Estrado.
6: Yo estoy viendo desde hace 2 años que mi madre viene aquí, estoy viendo determinadas cosas bastante fuertes, como por ejemplo que a la tarde no hay una enfermera, solo hay una enfermera solo por la mañana. También, por ejemplo, la limpieza por la tarde no existe en las habitaciones. También, por ejemplo, me he encontrado a mi madre ya 8 veces con la medicación en los bolsillos porque no se la dan. Entonces he empezado a tratar de hacer algo y pasar emails. Inclusive hice una llamada al ayuntamiento. Estuve sentado con los asistentes sociales y también llamé a la policía para avisar de que está pasando esto acá adentro. Y aparentemente no hay cambio. Yo sé que hay mucha gente que trabaja aquí y la mayoría de la gente que trabaja aquí son gente muy, pero muy agradable, de la A a la Z, porque todos son buena gente. Pero está clarísimo y es evidente que los dueños de la residència tenen que fer algo ja.
0: I Anna Sánchez també ha parlat com a familiar d'una usuària d'aquest centre residencial.
7: El personal no puede ser más amable, porque más amable es imposible. Se nota que, lógicamente, se dedican a esto por vocación. Pero ellos también están muy coaccionados, porque apenas nos pueden ni saludar a los familiares cuando entramos. Aquí se nos ha vendido por contrato que están, que tienen todo tipo de grúas, fisioterapeutas, que tienen todos los aparatos, cuando esto es incierto, porque personalmente yo he estado abajo y lo he visto.
0: Ràdio Cubelles s'ha posat en contacte amb l'empresa, amb la direcció d'aquest centre residencial, d'aquesta residència Edelweiss situada a l'Avinguda d'Europa, perquè doni la seva visió davant d'aquestes reclamacions dels treballadors i dels familiars. A l'hora de tancar l'informatiu, encara no havíem obtingut cap resposta per part de responsables per saber també el seu punt de vista sobre aquesta situació. El nou contracte de serveis socials entre la Generalitat i el món local pujarà més de 2.300 milions d'euros i, per tant, serà un 66% més del que hi havia fa 3 anys, amb aproximadament 1.000 professionals nous. Aquest acord preveu 1.100 places extra contra el sensellarisme i també incrementa el preu hora del Servei d'Atenció Domiciliària, el SAT. Aquest dimecres, el president de la Generalitat, Salvador Illa, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, juntament amb els presidents de l'Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya, Meritxell Budó i David Bote, han presentat el contracte de serveis socials amb els ajuntaments i els consells comarcals. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha detallat els recursos de l'acord i l'adhesió de professionals d'aquest àmbit.
8: És un acord que comporta 2.318 milions més d'euros que es finançaran els propers 4 anys, increment important de 925 milions respecte al contracte programa anterior, és un acord important, no? Més de 1.000 professionals.
0: El conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha assegurat que aquest acord, contracte sobre serveis socials, suposa també menys càrrega administrativa.
9: Un conjunt de mesures que ens permetran fer un salt endavant molt important per reforçar la línia dels serveis socials. I hem modernitzat, a més, el mecanisme de relació i de justificació. Menys càrrega administrativa per als ajuntaments i per a la Generalitat, basada en la confiança entre administracions, més celeritat en el pagament i més control dels objectius que ens hem compromès a aconseguir. I ho farem de la mà del món local, amb la convicció de que només treballant plegats podrem oferir a cada persona l'atenció que mereix.
0: I des del punt de vista del món local, el president de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, ha destacat que els ajuntaments tindran més estabilitat en el finançament dels serveis socials.
10: En el canvi del sistema de pagament donem estabilitat a uns serveis que de per si són molt vulnerables i que, per tant, doncs, amb aquesta manera, amb aquest canvi en com es financien els diferents serveis, jo crec que fem més robustos i, per tant, doncs, més forts els nostres serveis socials, tant els dels ajuntaments com els del país.
0: A la mateixa línia s'ha expressat Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, qui també ha subratllat el paper de les administracions locals en aconseguir aquest acord.
11: Potser mai és suficient quan parlem de serveis socials, i en això estic segura que també tots ho compartim, però perquè les necessitats creixen i els ens locals continuem assumint cada dia molta pressió. Però si mirem d'on veníem i on som avui, podem dir que hi ha hagut avenços. De fet, són millores que no han aparegut soles, són el resultat de la insistència del món local i de la necessitat de fer entendre que els serveis socials no es poden planificar només des d'un despatx, sinó que cal el coneixement directe del territori.
0: Aquest acord preveu més concretament que hi haurà 1.100 places extres per lluitar contra el sensellarisme arreu de Catalunya. Això vol dir que hi haurà més places d'urgència, d'atenció diurna, d'allotjament temporal o de pisos d'inclusió. A més, també s'augmenta progressivament el preu hora del servei d'atenció domiciliària dels 24 euros actual als 27 euros al 2027 fins a arribar als 30 euros al 2030. El Festival Canyelles Mil·lenària celebrarà la segona edició els dies 2, 3 i 4 d'octubre amb l'objectiu de consolidar el Garraf, una cita dedicada al gènere de la novel·la històrica. La iniciativa, impulsada amb la participació de l'associació Libertània, en què hi ha molts covellencs implicats, es vincula al certamen literari del Castell de Canyelles, que

0: rua d'aquest certamen.
1: La programació començarà el divendres dia 2 d'octubre amb la presentació del festival i el lliurament dels premis del certamen literari. El dissabte dia 3 serà la jornada central amb un club de lectura al matí, dues taules de debat a la tarda. També es lliurarà el Premi La Trajectòria en Novel·la Històrica a John Carlin. L'edició anterior es va reconèixer a Carme Riera. Entre els participants anunciats hi haurà, entre d'altres, Francesc Puigpelat, Miquel Fananyàs, Núria Esponellà, Xavi Coral, Ascent Capel o Pere Angles. Una de les taules tractarà sobre Gaudí i el modernisme amb autors que han publicat llibres sobre aquestes qüestions. I diumenge, Canyelles recupera també la iniciativa Lletres a la plaça, que aquest any es farà al Castell. La jornada serà oberta, en aquest cas, a diferents gèneres i inclourà parades de llibreries i d'autors, també activitats literàries i una convenció de ciència-ficció i fantasia. Alguns actes del festival, a més, tindran lloc tant al Castell com també a un altre espai de Canyelles, l'espai Romanguer. L'entrada a les activitats del festival Canyelles Mil·lenària són totes gratuïtes. L'escalfament global està transformant de manera directa els patrons migratoris i reproductius de la fauna marina al Mediterrani, entre altres conseqüències que també estem notant tots. En els darrers anys, les costes catalanes estan registrant un increment notable en la presència de nius de tortuga careta, un fenomen que respon a la recerca d'aquesta espècie d'unes condicions tèrmiques òptimes per la supervivència. Tradicionalment, la tortuga babaua o careta nidificava les costes de Grècia o de Turquia, però les altes temperatures registrades en aquests punts estan forçant les anomenades femelles colonitzadores a desplaçar-se cap a l'oest i al nord del Mediterrani i costes com la catalana, on també fa molta calor, però la temperatura no arriba als nivells que tenen actualment a Grècia o a Turquia. La tècnica de comunicació de la Fundació CRAM, Marta Mendoza, ha explicat en una entrevista a Ràdio Cubelles com la calor incideix directament en la biologia d'aquests animals.
2: Habitualment, doncs, nidificava a la zona de Grècia, de Turquia, i està començant a canviar el seu comportament amb motiu, doncs, de l'escalfament global que està havent, doncs, l'espècie s'està feminitzant. Per què? Perquè no ho sàpiga, doncs, el sexe de les cries de tortuga la determina la temperatura d'incubació. Quan hi ha temperatura més alta neixen més femelles i a temperatures més baixes neixen més mascles. I per tant, doncs ara l'espècie està, doncs, movent-se, estem rebent aquestes primeres femelles que nosaltres anomenem colonitzadores que estan arribant a les nostres platges cercant, doncs, una miqueta a trobar aquest 50%, a arribar a una temperatura bastant idònia perquè la meitat del niu puguin ser femelles i l'altra meitat puguin ser mascles i la viabilitat de l'espècie segueixi endavant.
1: Aquest moviment, aquesta migració adaptativa de les tortugues marines va quedar palesa l'estiu passat, quan a Catalunya es va assolir un rècord històric amb un total d'11 nius registrats al litoral, confirmant que aquesta espècie s'està assentant aquí, a les nostres costes i platges. Amb l'objectiu de divulgar aquest canvi i preparar la ciutadania davant de possibles troballes a la sorra de les platges, Cubelles acull aquest diumenge que ve, 27 de setembre, un taller divulgatiu i gratuït adreçat a les famílies. Està organitzat conjuntament pel CRAM i la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de l'Ajuntament. Marta Mendoza, del CRAM, ha detallat què tenen previst explicar i fer en el taller d'aquest diumenge a la platja de Cubelles.
2: Sí, a nivell educatiu, plantegem per un públic familiar, amb nens i nenes d'entre 5 i 12 anys, bàsicament amb uns objectius de conèixer les tortugues marines al nostre mar, característiques, el procés, evidentment, de nidificació, les principals amenaces que afronten, que és el que comentàvem una mica abans, i, importantíssim, aprendre a actuar, doncs, davant de la troballa d'un rastre, d'un niu o de la pròpia tortuga, i això ho fem, doncs, mitjançant aquesta simulació de la gestió d'una niuada, i, importantíssim, també a nivell municipal, doncs, fomentar la conservació de les platges, dels nostres ecosistemes dunars i, no menys important, doncs, identificar sobretot bones pràctiques per intentar reduir el nostre impacte.
1: Tot i que l'espècie està demostrant una recuperació progressiva gràcies a la feina coordinada amb el sector pesquer i les institucions, la pressió humana continua sent la seva amenaça principal. Des del CRAM es recorden unes pautes bàsiques en cas de detectar un exemplar de tortuga marina o un niu a la sorra. En primer lloc, cal mantenir la distància i allunar-se un mínim de 30 metres per no interferir en el recorregut. Tenint en compte que la nidificació

0: la fan les tortugues de nit, cal evitar la llum, no enfocar l'animal amb llanternes ni fer servir flaixos fotogràfics. I, finalment, el que cal fer és trucar immediatament al telèfon 112 perquè s'activi el protocol oficial de protecció del niu i les tortugues. El Consell Comarcal del Garraf ha convocat el 7è Premi de Disseny del Cartell per a la campanya de sensibilització del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. El premi és de 400 euros i s'hi poden presentar dissenys elaborats per dones residents a Cubelles, Canyelles o Olivella. Aquesta és una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT del Garraf, que té la finalitat de reunir obres per a la campanya de prevenció de la violència contra les dones que pretén sensibilitzar la població sobre diferents violències masclistes. La convocatòria està oberta des del 23 de setembre i fins al 15 d'octubre i s'adreça, com dèiem, a dones que estiguin empadronades o a Canyelles, Cubelles o Olivella. No hi ha límit d'edat. Les obres presentades, això sí, han de ser originals i inèdites. Cada participant en pot arribar a presentar un màxim de dues. Enguany, la temàtica del cartell ha d'estar relacionada, evidentment, amb el 25N, amb el Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones, però amb la temàtica de l'associacionisme. També cal incloure el lema Prou violència masclista. Pel que fa al format, el cartell ha de tenir un format vertical i els originals han de ser aptes per a la reproducció en quadricromia. Les obres es poden presentar doncs, mitjançant el Consell Comarcal del Garraf i les bases es poden consultar a la web del mateix Consell Comarcal. La decisió del jurat serà inapel·lable i es valorarà la qualitat artística de les obres, els seus valors creatius i d'innovació i la relació d'originalitat amb el tema proposat i la forma en què es tracta la realitat que es reprodueix. Podeu trobar més informació, com dèiem, a la web del Consell Comarcal del Garraf.
1: El club de futbol Cubelles va debutar amb victòria el passat cap de setmana i ja prepara la seva estrena a casa davant del Camarles. El Cubelles ha començat amb bon peu aquesta nova etapa a la segona catalana. L'equip de Josu i Manol es va imposar el passat dissabte per 1-2 al camp del Torrefort en el seu debut en Lliga, en un partit en els cubellencs van encarrilar amb un doblet de Maur Vázquez a la primera meitat. L'entrenador del conjunt cubellenc que va passar per als micròfons del Juguem.net de Ràdio Cubelles va fer una valoració positiva de l'estrena, especialment pel que fa al primer temps. Josu i Manol explica que l'equip va entrar molt bé en el partit i va ser superior, generant diverses ocasions per ampliar l'avantatge. Després del descans, però, el partit es va complicar arran del gol local i va entrar en una fase amb més interrupcions, faltes i duels. Tot i alguns minuts de dubtes, el Cubelles va saber mantenir el control i no va permetre que els locals generessin ocasions clares en el tram final. Un dels noms propis del debut va ser Maur Vázquez, l'autor dels dos gols. El davanter, una de les apostes joves del nou projecte, va tenir així un inici especialment destacat. Josu Manol, d'aquesta manera, explicava que és molt important que un jugador ofensiu pugui començar la temporada amb confiança i gols.
2: Mira, la primera part crec que vam entrar molt bé al partit, vam ser netament superiors. De fet, recordo una vegada visionat el partit un altre cop, ens fan un tir a porteria en una rada nostra, però ens fiquem 0-2 i tenim diverses ocasions com per intentar fer algun gol més. Els primers 15 minuts de la segona part vam seguir una miqueta el mateix camí, però sí que és veritat que arrel de la errada que vam tenir en el gol d'ells, doncs el partit comença a embrutar-se, a haver-hi moltes interrupcions, moltes faltes, ells pugen una miqueta el nivell d'agressivitat, d'anar als duels i tal, i aquí nosaltres doncs, tenim uns minuts de dubtes. No et diria que patim en excés perquè no recordo cap xut del Torreforta, però sí que tenim aquests moments de, ostres, no estem bé, no? Van ser, ja et dic, 5-10 minuts que ja vam tenir una miqueta de dubtes.
1: El partit també va servir perquè diversos jugadors s'estrenessin oficialment amb el primer equip. L'entrenador destaca la incorporació a la dinàmica del primer equip de jugadors procedents del futbol base i sobretot de l'equip B del Cubelles, com Bernat Fonoll, Emiliano Silva o Paolo. mentre que també va debutar en aquest partit a Facundo, un dels jugadors dels últims en arribar aquesta última setmana abans del debut. Amb els tres primers punts al sac, el Cubelles afronta ara el primer partit de Lliga al Josep Pons i Ventura. Serà aquest proper dissabte 26 de setembre a 3:15 de la tarda davant del Camarles. El rival també arriba al partit amb els tres primers punts al sac, després de superar l'Amposta per 3-1 en la primera jornada. Per tant, Cubelles i Camarles es trobaran a la segona jornada amb un ple de victòries en el seu primer partit de la temporada. Josep Manol avisa de la dificultat del partit i assenyala especialment el potencial del Camarles en les accions a pilota aturada i el joc per les bandes amb les centrades laterals. L'objectiu serà el trobar els punts febles del rival per intentar sumar una nova victòria. El tècnic també posa l'accent en la importància de fer-se forts a casa, especialment en una categoria marcada pels desplaçaments llargs. La idea és que el factor camp es noti des del primer minut i que l'equip surti al 100% davant de la seva afició. El Cubelles Camarles es jugarà, com dèiem, dissabte a 6:45 de la tarda al Josep Pons i Ventura en el primer partit oficial de la temporada a casa per l'equip de Josu i Manol.
0: I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem.

roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que no s'estimen bé.

ens queda.

més vull aprendre a desaparèixer i així haurat des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.